Són ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de... dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès Itonio. Es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfell i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfell. Segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Magui és la filla del capità Robert i d'una Birkenfell. Magui torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare, i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb una famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, reconeguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Wallinch, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfell i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorp, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magí i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magí queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Maggie i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Maggie es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Maggie, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du Regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Suposo que és una cosa que deu passar a qualsevol organització sense ànim de lucre o a qualsevol entitat de cultura popular. Però jo he de dir que no m'imagino el món de l'empresa o de l'administració així. M'explico. Aquesta setmana, moltes colles han començat els seus assajos, però una part important de les seves maquinàries encara funciona a un ritme baix. Són dies de traspàs d'informació, de carpetes i fins i tot de programari o de telèfons mòbils entre juntes sortints i juntes entrants. En els més de 30 anys que faig castells, he tingut l'oportunitat de viure algun d'aquests traspassos en persona i descriuen a la perfecció per què costa tant que les colles castelleres creixin com a entitats. Protocols escassos o inexistents, informacions parcials o traslladades amb desgana i, en definitiva, un tornar a començar. Posar el comptador a zero i arrencar 2 anys, 730 dies, que es diu ràpid, amb moltes ganes, amb moltes idees, la major part còpies i recòpies de coses que has sentit mil cops, però bé, que com a mínim amb molt bones intencions. Mentre esperem que això canviï, al mirant amunt, fem el mateix. Oblidem tot el que ha passat en els 45 programes anteriors i ens posem a treballar com si fos el primer dia, perquè aquí comença el nostre programa número 46. Sí, a 4 dels 50.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Ha passat una setmana i nosaltres hem complert la nostra part del tracte. Estem aquí, com cada setmana, disposats a fer-vos passar una horeta entretinguda, com a mínim parlant de castells i de moltes altres coses. Avui actualitzarem el nostre concurs del Savi Casteller amb en Nau Puig i tornem a obrir les portes a l'Albert Rubí perquè ens en faci una de les seves. A més, aquesta setmana toca tertúlia i si us va agradar la de fa 15 dies sobre la proposta de millora del concurs de castells, la d'avui segur que no us deixa indiferents. Però el Mirant Amunt no podia arrencar d'una altra manera que repassant l'actualitat amb la Carol Martín, fent un cop d'ull al baròmetre casteller amb la Sara Suriol i viatjant fins a Vilanova per conèixer el moment de la setmana de l'Unai Estevez. Si no us voleu perdre cap detall, aguanteu una horeta abans d'anar al lavabo.

0: Doncs sí, arrenquem amb l'actualitat i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui per on vols començar?
1: Doncs mira, si vols comencem per un dels fets més importants dels últims dies i que, a més, ens toca de força a prop, és que els capgrossos de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme van organitzar dissabte la 29a jornada de prevenció de lesions castelleres. La present edició es va dedicar a la importància del casc en el món casteller i va comptar, com és habitual, amb tallers, reunions d'equips sanitaris i una taula rodona. Des del programa, un cop més aplaudim aquest tipus d'iniciatives que serveixen per formar-se o reciclar-se al voltant de la prevenció en un món que, no cal amagar-ho, implica un cert risc. És per això que ens agradaria animar a que totes les colles hi participin. Lluny de voler apuntar ningú, ja van força anys que es troben a faltar algunes colles i que, de ben segur, la seva experiència compartida seria d'un valor inqüestionable. I és que, tot i l'èxit de l'organització amb 200 assistents, només 50 de les més de 100 colles hi van prendre part.
0: Els que van fer doblet van ser els castellers de Sants, que dissabte van estar a Mataró i diumenge van celebrar una jornada sobre com afrontar

0: rondes, també de Catalunya Ràdio, que celebra el seu 20è aniversari. Nosaltres, com que només n'hem fet 15, suposo que no ens toca encara. Una trainera dels Verds va fer dissabte el descens de l'Orio i els manequers de Brussel·les van celebrar diumenge el seu primer aniversari. Van descarregar tant el 3 com el 4 de 5 a banda d'un pila de 4.
1: Dimarts passat ja amb aquest programa enregistrat, per tant no vam poder donar la notícia en aquell moment, ens va agafar per sorpresa un comunicat oficial dels marracos de la Universitat de Lleida, on la colla es desvinculava d'un tuit amb actituds racistes d'un membre de la colla a la xarxa d'Elon Musk. La colla va mostrar el seu màxim rebuig cap a aquest tipus d'actituds i va mostrar el seu compromís de continuar treballant per fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la seva colla i de tot el món casteller universitari. Sincerament, no hem volgut rascar més perquè tot allò que neix en un tuit privat, aparentment rere l'anonimat i... Bé, que no, que per acabar... Això no pot acabar bé de cap manera i per això, de fet, nosaltres vam marxar a Blue Sky.
0: Aquesta setmana ha tornat a ser notícia la, poso entre cometes, la lluita dels drets d'imatge del món casteller. Tot plegat perquè el contracte de cessió a tres bandes, signat per la coordinadora, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, i la xarxa, vencia a finals de l'any 2024. Ara cal negociar-ne un de nou, però no han estat poques les colles que han tirat de memòria per evidenciar que els castellers de Vilafranca, la colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, inicialment, tot i que després van fer marxa enrere, s'havien estat beneficiant d'un patrocini particular per part de la xarxa que havia anat creixent des dels 40 fins als 50.000 euros. Les colles no neguen que la xarxa és qui podrà explotar millor els drets del món casteller, però no traguem amb què uns s'embutxaquin aquests diners i la resta no. I és per això que nou colles que van tancar el 2024 fent castells de nou pisos van enviar una carta a la coordinadora demanant qualsevol repercussió econòmica que se'n derivi vagi a parar al fons comú de la coordinadora.
1: I si us sembla bé, fem un repàs als canvis al capdavant de colles castelleres perquè sovint se'ns escapen algunes assemblees. Molts cops, segur, per culpa nostra. Així doncs, hem decidit fer una cosa molt lletja en el món del periodisme, que és afusellar una notícia d'un altre mitjà. En aquest cas, de la revista Castells, qui fa un recull de tots aquests canvis. I així, d'entrada, tot i reconèixer... El que volem fer és mostrar tot el nostre reconeixement cap a ells, demanar-los mil disculpes per afusellar-la, però com a mínim, mira, anem de cara i diem que és revista Castells qui ha publicat tot això. Doncs bé, aquesta setmana hem sabut que els castellers de Caldes tindran dos homes a les tasques de cap de colla, Agustí Bosser i Didac Mayol, i una dona a la presidència, Núria Soler. Si sou de la zona tradicional i dues persones al capdavant us sona raro, espereu perquè els castellers de l'esquerra de l'Eixample han fet un triplet amb Aida Clares, Roger Berguedà i Anna Coll. Els esparxats han triat Mireia Porta, de cap de colla, i Marc Matamala, de president. I a Figueres torna Jaume Bahí com a cap de colla i s'estrena Anna Alcubierre a la presidència.
0: Bé, fins aquí serien 5 homes i 5 dones, però no només hem fet la feina llegint la revista Castells. TAC12 anunciava divendres que David Lobo tornaria a ser diumenge cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja que era l'única candidatura que es presentava a l'assemblea de la colla. Així que ja serien 6 a 5.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, companys del Mirant Amunt. El passat cap de setmana, amb una única diada esparreguera, ha estat de profit per a dues colles que han presentat els seus primers castells de set de l'any. En total, des del baròmetre Estrella, hem recollit 7 novetats que han animat el baròmetre d'hivern. Els castellers de Terrassa han fet la seva segona aparició de l'any amb l'estrena de la categoria de 7. Han sumat de cop el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El pilar de 5 ja se l'havien anotat dies enrere. Per la seva banda, els castellers d'Esparreguera també ho han estrenat tot. La colla montserratina ha presentat el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7, a més del pilar de 5. Val a dir que les dues colles han avançat feina enguany. L'any passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla fins a mitjans de març. I això és tot per avui. Recordeu que podeu seguir el baròmetre en línia a les xarxes socials i al web baròmetrecasteller.cat.
4: El moment de la setmana, amb Unai Estevez.
5: Aquest divendres 21, els Tirallongues a Manresa

donaran tret de sortida a la seva temporada castellera amb el Pilar Caminant a les escales de l'Església del Carme. Aprofitant la coincidència d'aquest acte, al moment de la setmana del Mirant Amunt, parlem de pilars caminant. Uns pilars que s'acostumen a fer per entrar a plaça abans de començar una diada, però hi ha ocasions durant l'any que els podem veure més llargs, amb més distància i amb més dificultat. Són pilars que hi ha a Tarragona, fins i tot a Girona, passant per viles com Sitges i barris com Sants. Són llocs aquests els que podem veure pilars caminants i avui repassem pilars caminant, en aquest cas la versió pujant o baixant escales. Comencem amb el pilar ja mencionat, el pilar dels Tirallongues a Manresa, un pilar que camina les escales de l'Església del Carme. Sempre significa l'inici de la temporada castellera per la colla de la capital del Bages. Aquest divendres 21 de febrer el podreu gaudir just allà, a les escales de l'Església Manresana. Avui, com que parlem de pilars a les escales que pugen o les baixen, el més significatiu segurament i el que molta gent ha vist és el de la Catedral de Girona, que fan els marrecs de sal el 1 de novembre al vespre. És un pilar que puja un total de 90 esglaons a un ritme exageradament ràpid. La zona tradicional també fan pilars escalinates i un bon exemple és el pilar de 42 esglaons que fan els castellers d'Altafulla. Aquests esglaons estan entre la plaça del Pou i l'església d'Altafulla. El pilar dels castellers d'Altafulla a les escales es fa any rere any l'11 de novembre. A Olot també tenen pilar caminant per les festes d'altura. Els xerrics d'Olot fan un pilar caminant a les escales de l'església de Sant Esteve. Normalment l'acompanyen aquest pilar amb tres construccions. Tot això en conjunt forma la diada del pilar de les escales. Tots aquests són alguns dels pilars que recorren esglaons i escales pel nostre territori. També hi ha el de Tarragona, però no només són escales, sinó que també té un recorregut més llarg. Si us heu quedat amb les ganes, estigueu atents, perquè hi haurà més capítols a la secció on parlarem de pilars caminant. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio.

0: Han passat 15 dies i al Mirant Amunt ens vam comprometre a impulsar un miniconcurs per trobar la persona que en sap més de castells, és a dir, el nostre savi casteller particular. Però al darrere d'una idea tan ambiciosa com aquesta no hi podia haver cap altra persona que en Nau Puig. Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, l'últim dia vas venir i ens vas preguntar quina va ser la primera revista castellera impulsada pel periodista Xavier Capdevila.
1: S'ha de dir que aquesta pregunta ha portat una mica de cua.
0: Sí, era el que t'anava a dir. Ens vas donar tres opcions com a respostes. L'opció A era Terços Amunt, l'opció B era A Peu de Plaça i la C era L'Espadat. Explica'ns la polèmica.
1: A veure, aquí s'ha d'entendre que hi ha moltes colles que anteriorment ja havien publicat o ja es publicava interiorment les seves revistes, com és l'exemple de Bordegassos de Vilanova o Xiquets de Reus. Val? Que les seves revistes són anteriors a el que jo proposava.
0: Totalment.
1: El que sí que s'havia d'entendre i que, per tant, la pregunta anava en aquest sentit era quina era la revista generalista, la que englobava totes les colles o buscava, avui que parlem una mica de periodisme. Sembla que ho faci a propòsit, però realment no.
2: No, estàs superben lligat, em sembla... Està fet a propòsit. Fem-ho
1: així. Està fet a propòsit.
0: Clar, tu explica-ho així, que si no quedarem malament.
1: Però quina era la primera revista que es va publicar, no? El que sí que sabem és que ha arribat el missatge a en Xavier Capdevila i ens ha respost. I és que diu, no és exactament així, perquè ja jo vaig ser un dels impulsors, però no l'únic, i hi havia també altres com l'Eloi Roca, el Pep Bargalló, l'Ernest Benach, el Joan Ciurana, el Falco, el Miralles i altres cronistes de l'època. Okay. Igual col·laboraven Grallers de la Cor, el Sixte, el Nejo i el Negre. O sigui, era un conjunt de molta gent. M'agrada que surtin tots els noms perquè a vegades els noms que posem queden en l'anonimat i sempre va bé recordar aquesta gent que ha donat tant per la història castellera.
0: Tothom té aquest moment de protagonisme, sí.
1: Anem a la d'allò?
2: Si us plau.
0: Sí, si et sembla bé. Bé, primer, resolem quina era la correcta.
1: La correcta era Terços Amunt. I, bueno, en el rànquing que està, actualment que el Pep CD es manté en primera posició amb 7 punts, s'ha distanciat una miqueta de la Glòria, que es queda en segona posició amb 5 punts, i mantenim última posició, tot i que no en solitari, però sí... per no respondre al primer, sí. En Gio.
0: Perfecte. De moment, l'important és que tinguem aquest top 3 per poder lluitar i veure com ho acabem resolent a final d'aquesta temporada.
1: Anem a la pregunta.
0: Fem allò de cada setmana. Moment de posar musiqueta de concurs i tu ja ho saps, el que et toca a tu.
1: Avui no m'allargaré molt, és molt senzilleta la pregunta. Ja portem unes quantes complicades, anem a una mica senzilleta. No sé si coneixeu els Govindes.
0: Sí,
1: sonen, no?
0: Cosa, sí.
1: Els Govindes són gent de la Índia, la qual un cop a l'any, durant un festival, es dediquen a fer estructures humanes o castells, que nosaltres entendríem aquí. I han compartit coses amb colles d'aquí, inclús colles han anat allà a fer castells. Aleshores, la pregunta és... ells s'enlairen per trencar el que nosaltres anomenaríem un canti o un cistell o un recipient que tenen penjat a molta altura. I la pregunta és...
0: anava a dir el nom i veig que...
1: la pregunta és, com es diu?
2: Ui!
1: Jo us donaré tres opcions. Opció A, el locus. Sí, de risc. Pugen fins allà dalt, trenquen el locus i fan un festival. Sí. L'opció B seria el handi. I l'opció C seria el pajonda. De recordar que depèn del festival i depèn de la colla, també el recipient té coses diferents. Però totes mantenen el mateix nom.
0: Sí, normalment una mena de marmelada o de iogurt que hi ha dins d'aquest recipient. Deixeu-me un moment, que vaig enviar un mail important que aquesta me la sé. Ja ho sabeu, doncs. Si voleu participar al Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a la publicació del reel d'aquesta secció amb la resposta que creieu que és la correcta d'aquestes tres. El reel normalment el publiquem el dia després de la publicació del programa, però si sou més murris, podeu aprofitar el mateix dimecres, un cop publicat el programa, per contactar amb nosaltres a través del correu electrònic que acostumem a no dir-lo, us el diem avui. El nostre correu electrònic és mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.

0: Explicàvem a l'actualitat que dijous els capgrossos de Mataró van celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, acollint el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa. I al mirar amunt, dona la casualitat que tenim dues persones clau perquè tot això passés i acabés fent-se una realitat. D'una banda, l'organització va córrer... La part d'organització de la colla va anar a càrrec de la Carol. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: I de l'altra, rebem a l'estudi la ment pensant de tot plegat el culpable, la persona gràcies a la qual Catalunya Ràdio va decidir venir a Mataró a fer-hi un programa especial. Albert Rubi, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: I avui, si no vaig errat, vens a parlar-nos d'una mica de coses...
2: Fem un conte, podríem dir, basats en fets reals, un poti-poti d'aquells que a mi m'agrada...
0: Molt bé.
2: M'agraden fer.
0: Doncs tot teu.
2: Hi havia una vegada un noiet que va tenir una idea, potser en podíem dir un desig. Es podrien ajuntar tres de les seves grans aficions, o segons com, també se'n podrien dir passions. Es podien unir en el mateix temps i al mateix espai físic els castells, o sigui, el món casteller, la ràdio i el món dels esports? Per què no? El món és dels valents, va dir algú. La veritat és que no sé qui ho va dir ni quan, però m'és igual, i sentem-nos si podem, perquè si no malament rai. El noiet havia d'enviar una proposta a una emissora de ràdio perquè el Dia Internacional d'aquest mitjà de comunicació, un programa esportiu de tarda vespre, anés a fer-se en viu i en directe a la seu de la colla castellera de la que ell formava part. Alerta, companys! Atenció, oients, perquè en un mini espai d'investigació dins les Rubinades estrenem la primera, i no descartem última vegada, les Rubinades Investigations. Després de dures hores de telèfon, múltiples correus electrònics i desenes de globs d'aigua amb gas, sabem de molt bones fonts quines raons més o menys pillades, entre cometes, va argumentar el noiet a l'emissora perquè anessin a fer el programa a la seu castellera en qüestió. Després de setmanes d'espera i pensant que les opcions eren poques per les múltiples propostes que l'emissora seguríssim que va rebre, el dimarts 4 de febrer...
3: Ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir... On anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
4: L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia: bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra.
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a...
2: Aquell vespre, el noiet, mentre pensava que què podria dir quan li fessin una trucada en directe des del programa per comentar la tria que l'emissora havia fet, se'n va adonar d'un fet destacat, important, i ell s'atreveix a dir que decisiu perquè escollissin la proposta de la seva colla. La seu de l'entitat era la ciutat que un tal futbolista, Lamine, havia popularitzat a tot el món. Fortíssim, molt fort, perquè també tenia en compte que el local d'assaig està només a un quilòmetre d'una pista esportiva que aquest Lamine havia jugat de petit i que ha rebut visites de mitjans de comunicació de tot el món. A més, cal afegir que el noiet en qüestió no havia pensat en l'efecte Lamine al moment de fer la proposta. Realment no hi havia caigut, coses que passen. S'obren les paraules del que va passar aquelles dues hores d'emissió radiofònica i televisiva al local casteller. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu al 3CAT. I potser també descobrireu qui va ser l'agosarat noiet que va fer la proposta. I acabo la Rubinada d'avui donant públicament les gràcies a la colla per acceptar que es fes la proposta, a la feinada que van fer algú de les persones implicades que també està en aquest estudi, i al món casteller radiofònic i esportiu per existir.
0: Doncs donar les gràcies a aquest agosarat noiet perquè realment va ser una experiència inoblidable.

0: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio esclata de nou l'afer dels drets d'imatge del món casteller. Doncs bé, com que una altra cosa no, però fer safreig ens agrada molt, avui hem cridat els nostres tertulians i tertulians i companys de feina per parlar-ne. I, per tant, hem de donar la benvinguda a l'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I el Nil Rider, ex-cap de pinyes dels Castellers de Badalona.
2: I president de l'Escala de Veïns.
0: I president de l'Escala de Veïns i el nostre historiador. Aprofitem que tenim també el Nau per aquí i l'Albert Rubí perquè hi puguin dir la seva. Fem una mica com cada setmana. Abans de començar, m'agradaria que m'expliqueu molt breument quin paper creieu que cada un de vosaltres que hauria de tenir els castells a la tele i a partir d'aquí obrim debat. Com haurien de ser els castells a la tele per vosaltres?
1: Com haurien de ser els castells a la tele o com aquests mitjans haurien de tractar els castells?
3: Bona pregunta.
0: Pregunto. Vinga, la que t'agradi més, sí.
1: Els castells a la tele al final li apareixeran si interessen, no? I realment hem vist que és un tema que en el públic en general només interessa quan passen grans gestes. Llavors, la relació que es té, per exemple, amb una xarxa i amb totes les televisions locals o en aquesta ràdio local que hi som, que permet apropar aquelles coses que potser no interessen tant al públic general, però que els hi permet un espai, ara mateix jo crec que és l'espai que hi ha i que es té. Ara bé, com es tracten els castells en aquests mitjans? Doncs quan es fan programes especialitzats es fa molt bé, la veritat. Mm-hmm. Però hi ha una falta de seriositat quan es parlen programes o fins i tot en telenotícies a l'hora de parlar d'aquests castells, que jo crec que és una falta de respecte pel món casteller. Vull dir, no pot ser tantes barbaritats com estem ja fins i tot acostumats a veure.
3: Correcte.
1: I això sap greu.
0: Molt bé. Albert, tu què creus?
4: Jo, enllaçant-ho amb el que deia ell, que a vegades detalls que els aficionats castellers... Ostres, què diuen ara aquests? No? O aquestes, o és igual, la notícia aquesta. Què diu? Jo considero, i més amb l'actual tecnologia, etc, que és fàcil de dir, escolta, aquella persona, o que, escolta, mira, que aquesta notícia... Perquè a vegades són notícies molt curtes, gairebé flaixos, no? Què et sembla? I hòstia, en aquell flaix que dius, n'han deixat anar una, que dius, hòstia, no té ningú per dir res, que són quatre línies. I molts cops, enllaçant-ho amb això que deies, fins i tot a casa allò que ho comentes, i realment sorprèn bastant, perquè és senzill. Mm-hmm. Perquè si interessa, segur que hi ha aquí a consultar.
0: Nil?
2: L'any 1991...
0: Com m'agrada el Nil.
2: Manolo Santander, que era... Jo entro al febrer i em poso un monotema. Manolo Santander, que és un xiricotero, feia una xirigota que es deia «Hay que ver qué suerte tengo, que otra vez salgo en la tele». Acabava la quarteta i deia «Otra vez es aquí la tele imponiéndonos sus leyes». Acabava la de Llonsis i acabava el pas doble dient «Que tendremos carnavales, que era una televisión». Llavors...
3: Badum.
2: Llavors et ve al cap l'Umberto Eco i aquella frase tan mítica de «Lo realment intel·ligent és no sortir a la tele». I em pregunto jo què fem a la ràdio parlant de televisió. Però bueno...
3: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
2: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
0: Aquesta era la segona pregunta, però gràcies per introduir-ho. Primer deixa'm que el Nau digui la seva i ara us pregunto per la ràdio.
5: Jo estic amb... Bueno, és un dilema intern, perquè vulguis o no, si fas una miqueta el símil, és... al mateix moment en el qual, si fa uns anys enrere, tirem una miqueta enrere, els esports femenins no tenien presència. I tenien presència quan passava alguna cosa gros. I amb els esports femenins, per sort, han evolucionat i avui en dia estan a primera pàgina i estan directament dintre de les notícies, dintre de l'esqueleta de les notícies. Els castells no, també perquè, bueno, es fan un cop cada X, hi ha una temporada, hi ha un... Aleshores, tinc el dilema intern entre qualitat i quan surten. Aleshores, bueno, hi ha periodistes i periodistes, igual que el món del futbol, hi ha periodistes i periodistes.
0: Molt bé. Carol, va.
3: Mira, perdona, és que em va molt bé diverses coses que heu anat comentant. Una són les relliscades que tenen sovint els mitjans generalistes i també aquesta comparativa amb els esports femenins, perquè una de les coses que a mi em va sorprendre més, bueno, quan l'Efren, que a més és la meva parella, per qui no ho sàpiga, va començar a treballar al diari Ara.
2: Sí.
3: Una de les coses... Sí, sí, Nil, sí. Em sap greu dir-t'ho, però sí.
5: Ara ja no, no?
3: Llavors, quan ella comença a treballar al diari Ara, com a periodista casteller, no? Una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que el seu cap directe, o la seva cap, perquè em sembla que era una dona en aquell moment, fos la cap de Societat. I jo li vaig preguntar, Societat? Però... Per què? I em va dir, no, perquè és on el diari ha decidit incloure aquesta secció. I jo vaig pensar, i per què no esports? I, clar, això, aquest tema ja seria embrancar-nos en cultura o esports, no? El diari Ara va prendre la decisió que han pres altres mitjans, em sembla. Però, clar, altres aspectes esportius, això no es fa. Llavors, són gent especialista que ho tracta, o almenys gent especialista en qüestions esportives i que, per tant, tendeixen, jo crec, a filar una miqueta més prim en allò que publiquen. Clar, en una secció tan generalista com Societat, que és on generalment tractem els castells, perquè són cultura, entenc la dificultat dels periodistes, també ho he viscut, la por que tenen periodistes a publicar segons què, perquè saben que la cagaran. I clar, ostres, això també a mi em sap greu.
2: Una cosa, Déu-mos en guard que ens tractessin els deports, perquè si no seria acaba i vámonos.
0: De fet, estàvem jugant aquí, Al començament els castells es van tractar com a esports, estaven a les seccions d'esports de molts mitjans. Van passar també en el seu moment per cultura, la Carol deia, els tractem a Societat perquè són cultura. Bé, si
3: és veritat,
0: cultura,
3: hi ha secció de cultura.
0: Tenim una secció de cultura on no hi són els castells. Per mi el problema més gran és que si jo entro en una redacció i demà he d'explicar una història, una notícia sobre futbol, l'hauré d'explicar i tothom donarà per suposat que en sé suficient com per poder-la explicar. El problema és quan els mitjans de comunicació ningú en sap de castells. Vull dir, problema en general. Per mi, com a periodista, és un premi, perquè jo cada cop que he entrat a un mitjà de comunicació m'aplaudeixen, perquè és un buf, m'estalviaré fer aquesta notícia. Però, clar, si els periodistes hem d'aprendre una mica de tot, i a vegades això inclou futbol, bàsquet i sevillanes, doncs també inclourà castells. David.
6: Mira, justament ara parlàveu d'esports i parlàveu també de l'especialització aquesta a castells, que normalment als mitjans no hi ha castellers i que, per tant, ningú en sap. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, va haver justament un exemple a RAC1 quan van actuar els arreplegats de la zona universitària, quan van fer-hi un vano de 5, en motiu del tema de la Dana de València i de més... Van fer un article en què ho anunciaven i posaven que els castellers de Sants hi havien carregat uns castells. Literalment. Clar, a RAC1 tenim un grapat de gent que fa castells. Què passa? Que això ho va redactar gent d'esports. La gent d'esports que no va ser capaç de preguntar a la gent que és
3: la castellera. La castellera
6: RAC1. Justament, per exemple, sense anar més lluny, en Benet Íñigo, que és cap de Societat, i per tant és una mica un referent allà dintre de la casa... doncs no van comunicar-se entre ells, quan sí que hi ha aquesta figura, no? Hi ha tot un grup de castells de RAC1 que al final també volen donar molt de nom. Bé, doncs vaig ser jo el que vaig anar al cap d'esports i vaig dir, mira, això...
0: Em deixes que te l'arregli?
6: Corregim aquesta cosa, més que res, perquè els castellers també són molt puristes, sí. També ho hem de dir, que són molt puristes.
3: Exacte.
6: I per tant vindrà algú a queixar-se.
0: A vegades també massa. Arnal, i deixeu-me parar un moment i us faig una...
1: Al final això que comenta és el per al que jo dic que em sembla una falta de respecte, perquè és més aviat les ganes de voler-ho fer bé. De fet, si no recordo malament, la coordinadora s'havien enviat a diversos mitjans de comunicació com un manual de bones praxis per explicar les notícies castelleres, o el que deia l'Albert fa un moment. Vull dir, molt fàcilment pots assegurar-te de que una peça estava ben feta. El cas que acaba de dir el David és flagrant. O és que moltes vegades ho hem vist directament amb que els castells que es posen en els peus de les imatges i tal, ja no és ni la colla que toca. És tan fàcil com entrar a les xarxes socials. Per això jo parlo d'una falta de respecte. Perquè si tu mateix els gols que fa el Barça se t'acudeix dir que és el Llevant perquè van de blanc, de blau i vermell, o sigui, et cremen TV3. Saps? I això, en canvi, amb els castellers no passa res.
0: No es té aquesta cura, que és al final... El problema és que la notícia de castells se li dona a l'últim, que és... Ui, mira, ha passat un becari per aquí, li donem, perquè és una notícia que ningú vol fer i que, a més, sembla poc atractiva quan l'has de tractar, eh? Les de futbol són molt xules, els castells no tant. Val, deixeu-me centrar un moment la tertúlia, perquè jo havia preparat una sèrie de preguntes per començar a escalfar, com que veig que ja anem calentets. Centrem el tema. Tot això, avui parlem dels drets d'imatge, perquè ha tornat a ser actualitat. Posem-ho sobre la taula. Què en penseu dels drets d'imatge, d'aquesta cessió que s'ha de fer d'una manera o d'una altra, i del fet que cada X anys surti i esclati aquesta, que als mitjans ens agrada molt, posar títols, aquesta guerra dels drets d'imatge. Què en penseu?
5: Parlem de drets o de calés?
0: Parlem de drets primer. Si després vols introduir calés, posem-los, va.
5: No, clar, perquè aquí entra els interessos de cada colla, els interessos dels ajuntaments, els interessos de la coordinadora, interessos de la radiotelevisió, que són els que acaben pagant i els que acaben traient diners. És un fangar espectacular, eh?
0: Molta cosa en joc.
3: Així d'entrada, per parlar dels drets, jo crec que una de les grans mentides que... Bé, una de les grans coses que haurien de tenir clar els castellers és que la nostra activitat no interessa a tanta gent com nosaltres creiem. I que, per tant, és que per nosaltres és el nostre centre d'atenció i creiem que, ostres, és que podríem fer un canal de Champions només de castells, no? I no és cert. És a dir, sí que genera un cert interès, però les empreses privades no fan molts calés amb els castells. Llavors, tornant al tema dels calés, crec que d'entrada hauríem de partir de la base que és deficitari tractar això audiovisualment.
2: Jo anava una mica resseguint les teves paraules, no vull fer mansplaining, que és que a vegades ens mirem massa al melic, i de melics va la cosa. No sé si va de diners, o va de drets, o va de valors, o va de principis. Allò, jo tinc molts de principis. Si no li agraden uns, en tinc uns altres. Llavors, no sé si la coordinadora aquesta... coordinadora de no sé quantos dels deportes i castillos, que vella per la seguretat de tothom i per aquestes mandangues, ha de fer un pas endavant i ha de tenir valor.
0: Uh-huh.
2: I dir, escolti, doncs miri, aquí tots hem aprovat A, i si no li agrada, la porta és allà, li dibuixo de color que li doni la gana.
0: I és ja, que però... tinc la sensació, al final, quan he dit què em penseu dels drets, el primer que m'heu preguntat és drets o diners? O sigui, aquí el problema no està en els drets. Jo crec que totes les colles estan bastant d'acord amb que la coordinadora faci una sessió dels drets a aquella persona que li toqui, en aquest cas, la xarxa, perquè crec que no hi ha debat aquí amb si la xarxa està fent bé la seva feina o no. Llavors, el problema és quan hi ha diners pel mig i algú se'ls embutxaca i la resta no. És això el problema? Pregunto.
1: Tornant una miqueta a lo d'abans i ara responent això. Pel que fa als drets, estic completament d'acord amb vosaltres que no hi hauria d'haver-hi cap mena de problema, perquè al final, a més, l'activitat que fem, la fem a carrer, saps? I per tant, el ser una activitat pública, en un principi, és que no ens hauria ni de preocupar gaire, a no ser per després a les entrevistes i tot això que surten aquests primers plans. M'equivoco?
2: Per lo que jo sé, que en sé molt poc. De drets d'imatge, tu pots gravar una persona pel carrer mentre tu fas una cosa, però no pots basar el teu programa en allò que està fent l'altra persona, perquè llavors sí que hi ha un tema de cessió de drets. La senyora Pepeta que mira els castells no cedeix drets, però la colla que tu li estàs fent una diada allí... I allò sí que hi ha.
5: Va. O sigui, tu estàs fent un acte públic, per tant, sí que podrien gravar-te, el que no poden és retransmetre-ho per benefici propi. O sigui, aquí hi hauria un conflicte d'interessos entre la persona que està fent l'espectacle i l'objectiu final, que és que tu, fora d'aquest lloc, et beneficis. Aleshores, aquí sí que hi hauria un
1: problema. Per tant, entenem que sí que llavors hi ha d'haver-hi unes contrapartides, no? Ja que tu estàs cedint i estàs fent un benefici... privat o el que sigui, la xarxa, entreu en un material que ells llavors poden fer servir. Llavors està claríssim que el tema està amb el tema dels calés. I el tema dels calés, bàsicament el que jo crec que ens queixem tots és que no hi ha un equilibri, no? Vull dir, és zero equitatiu i, a més, no només zero equitatiu, és que per moltes colles aquests diners que reben només les dues colles punteres, que necessiten també de la participació de les altres colles per ells poder-se promocionar d'aquesta forma i tenir-ne uns beneficis, poden representar tranquil·lament el pressupost de tot un any. En el cas de la meva colla, representa 2/3 del pressupost d'un any. Ja et dic jo que amb 2/3 més coses faríem. Vull dir, realment el que genera és un desequilibri molt gran i que es perpetuarà si seguim així.
0: El cas jo crec que no és que siguin les dues colles principals i que, per tant, se les paguen belles perquè són les que sortiran amb més transmissions. Jo crec que hem de tirar enrere en el temps i recordar que són dues de les tres colles que es van negar que es fes la cessió dels drets. Llavors, què va passar? Que de cop i volta van acceptar que es fes la cessió dels drets, però es van girar cap a l'altra banda i van cobrar un patrocini per part de la xarxa. Mm-hmm. Aquesta és la situació.
5: Per què es van negar?
0: Llavors, clar, aquí ens hem de plantejar si és aquest el model que volem per les transmissions castelleres, que hi hagi dues colles que s'embutxaquin aquests diners, o què n'hem de fer amb aquests diners. Perquè ara deixeu-me també fer d'advocat del diable. Això vol dir, de manera directa o indirecta, com vulgueu, val? Però que si tots diem no volem que aquestes dues colles s'embutxaquin 50.000 euros cada any, estem traient 100.000 euros que entren en el món casteller. I entren en el món casteller, per bé, per mal, per una colla o pel que sigui, però entren en el món casteller i els estem traient perquè no ens agrada el model. Nil, va, respon-me després la Carola, però bueno, és que t'he vist molt encès.
2: És el mateix que dèiem per aquí, no? El bé que m'aniria, nostres, jo, 100.000 euros, si entra en la meva butxaca, també entra en el món casteller. I, escolta'm, jo l'estic obrint aquí a Mataró Ràdio i no ningú m'hi posa res. Des de l'EU, també hem de tenir en compte que estem en un món capitalista on es mou la llei de l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha dues persones que s'embutxaquen diners, i això és fermi públic i, si cal, jo ho amb contra Vilafranca i la Vella, el que faci falta. Ai, no estàvem dient el nom de les colles, no? Bueno,
5: hi ha una tercera pel mig.
2: Em sap greu. El que faci falta, anem-hi, escoltin, el manifest de les nou colles de nou que han firmat dient que no se deixin els drets. I s'ha acabat el circo aquí, eh? S'ha acabat el circo.
0: És que aquí és on estem.
2: Punto final. Si no som tants els que ens segueixen, que jo estic d'acord, escolta, ho retratem per YouTube, que tots ens els mirem, els vídeos de YouTube de les altres colles.
4: Dic, no sé si passarà allò de les negociacions a última hora i estarem a potser menys d'una setmana de la primera diada que teòricament s'ha de retransmetre.
3: Això va passar fa uns anys, eh? Sí. Em sembla que amb Sant Joan, una cosa així.
4: Sí, sí. Vull dir que és possible que també no és gens descartable que passi això, no?
0: Sí, una de les coses que passen per alt quan parlem de tot aquest tracte dels drets d'imatge és que abans deies, i si no, ho publiquem per YouTube, que tothom mirarà YouTube. El problema és que ara mateix s'estan limitant aquestes publicacions per YouTube, perquè ja estaven prou limitades fins que un dia els Minyons de Terrassa van dir, doncs, com que no venen a publicar la nostra diada, la farem nosaltres.
3: Per Twitch.
0: I de cop i volta es van posar els pèls de punta i ja no hi ha diades a YouTube. Si com a mínim ens les deixessin publicar per YouTube, però aquest nou tracte encara limita més aquesta publicació per Twitch, sí, cara.
3: És que és molt boomer parlar només de... No, això que parlàveu dels drets comparant-los una mica amb els esportius, és que, clar, jo crec que és lògica, o almenys són les tres passes directes que fas quan penses en els drets televisius. La Lliga Espanyola, com ho fa, no? Que el Madrid i el Barça s'emporten X diners. És cert que el Madrid i el Barça també aporten una grandíssima quantitat d'espectadors i d'aficionats, etc. En el nostre cas, això no està avaluat, o almenys no està quantificat, per tant... són números més o menys orientatius, més o menys aproximats, però són números poc fixes. Però és que, per exemple, en aquest cas, el Barça no li repercuteix a la federació més despesa, i en canvi, com més gran és una colla castellera, sí que li repercuteix més despesa d'assegurança a la coordinadora. Què hem de fer? Posar un topall també de... No, només et cobrirà fins a 150 participants, o a partir dels castells de 8,5 ja no et cobrirà res d'assegurança, perquè, clar, llavors és massa car. Llavors... Bueno. Ostres, si evidentment que aquestes colles fan castells molt grans, això ven, i per tant entenc la seva percepció personal de nosaltres hauríem de rebre més que una colla de 7 perquè estem aportant molt més espectacle. Però també és veritat que estàs aportant més risc, que és una despesa que ens està suposant a tots els castellers i a totes les colles una despesa, i nosaltres no estem posant el crit al cel per això, no? És a dir, és una despesa que ens repartim entre tots pel bé de l'activitat, evidentment.
7: I al final que surti més representat en els mitjans t'acaba portant el que és més important per les colles. Perquè jo no tinc cap persona que m'hagi vingut a Xics que digui, vaig veure una actuació de la Vella o una actuació de Vilafranca que em va encantar i per això t'he vingut a Xics. Si els dos que surten més són ells. Els que acabaran tinguent més un ingrés de capital humà també són ells.
3: Sí, exacte.
0: I deixeu-me afegir una cosa. Nosaltres, que som castellers, que som el públic d'aquest producte, sí que busquem grans castells. Però el públic generalista, quants cops ha vingut a una diada vostra a veure castells de 7, de 8, i els aplaudeixen com si fossin games extra? Vull dir, realment, és tant el problema que només volem que surtin les colles grans? O potser, si hem de fer un servei públic, que és el que estem fent, venent aquests drets a la xarxa, per una banda, que és pública, i a TV3, per l'altra, que també és pública, doncs potser ja hauríem de sortir tots, no? Ara ja...
7: Com, no, i per això també una miqueta la perversió aquesta que deies de les diades que no estiguin retransmeses directament per ells o que no entrin dins d'això, mm-hmm. no? Com podien ser els que feien marrecs de sal que es va deixar de fer. Ara, per el que crec recordar, només pots retransmetre aquelles que estiguin organitzades per tu.
0: Sí.
7: Per tant, la diada de la Festa Major de Granollers, per posar l'exemple de la meva colla, jo no la podria retransmetre sense el permís de la coordinadora, perquè l'organitzador és l'Ajuntament de Granollers.
2: Mm-hmm. Però ho pot retransmetre l'Ajuntament de Granollers, excel·lentíssim Ajuntament de Granollers, que suposo que, no, que es prestaria
0: no,
2: a fer-ho.
0: No, podria perquè no tindria els drets. Hauria de demanar-los a la coordinadora.
2: A títol individual jo puc deixar els meus drets a qui em doni la gana, o tampoc. Vull dir,
0: no.
7: Tenim els drets cedits a la coordinadora, representa.
0: Clar, a partir del moment en el que signes el contracte i dius la coordinadora serà qui gestionarà els nostres drets, és ella qui ha de gestionar aquests drets. Llavors, si nosaltres no podem publicar les nostres imatges perquè ens hem autolimitat amb aquest contracte a només fer-ho amb les diades organitzades per nosaltres, llavors, ostres, vull dir, si no pots ni publicar tu les teves imatges...
7: I no només això, sinó que quan tu, per exemple, Castellers de Mollet, que van aconseguir que Vallès Visió els hi retransmetés les diades que feien, fins ara només havies d'informar la coordinadora de que fora del que eren les diades que s'havien pactat amb la xarxa, em faries aquesta més. I a més molava a tope perquè agafaven després els de la xarxa la retransmissió de Castellers de Mollet i te la posaven. Ara no és que hagis d'informar. Ara és que la coordinadora tindrà l'última paraula de si aquesta diada es pot retransmetre o no es pot retransmetre. Que espero que tindran prou sandera i faran servir el sentit comú perquè quan passin coses d'aquestes diguin que sí. Fins al dia que sigui que no. I llavors tindrem el merder.
3: Per cal.
0: Clar, però si el problema ja era... De fet, fa poques setmanes, algú d'una colla petita, no diré la colla, no diré el cas, però ens va dir, ostres, què hauríem de fer perquè la xarxa fes la nostra diada castellera a la TV?
3: Cert.
0: I va ser un... Doncs ho tens complicat. Primer, perquè ets una colla petita, no li interessarà. Segon, perquè hauries de convèncer el teu mitjà i segurament el mitjà que tens més a prop no treballa el cap de setmana. I, per tant, hauries de posar-hi uns diners per fer aquesta diada. Si, a més, arribem al punt en el que se li ha de demanar a la coordinadora, escolta, podem fer la diada a la tele, que ja la paguem nosaltres? Imagina't en quin punt estem. Mm-hmm. I aquí deixem-me... Fem una petita pausa per aportar una dada. Perquè estem parlant de la Lliga de Futbol, molt airadament, i la Lliga de Futbol, l'última temporada, es va embutxacar 150 milions d'euros en patrocinadors.
3: Igualet que els castells.
0: Gairebé el mateix.
3: Igualet.
0: Vull dir que, clar, és que de cop i volta ens venen els diners al cap quan veiem la televisió, però qui els posa?
2: Clar, perdó, hi ha una cosa a tenir, perdó. Però hi ha una cosa a tenir en compte, que tots aquells futbolistes...
3: És que...
2: Ens caiguin millor o pitjor... Cobren un bon sou també a final de mes, eh? Vull dir, aquí sembla que tots venim a bueno, no, jo vinc per amor a l'art, no sé vosaltres, i a fer castells, i vaig per amor a l'art, inclús em costa quartos. Vull dir que també estem valorant unes com es diu això, unes coses econòmiques que tampoc són del tot...
5: Clar, aquí entren moltes altres coses, a part dels diners, que entenc que la xarxa de televisions que fa les retransmissions inverteix molts diners, per tant ha de recuperar aquests diners, jo ho entenc, o sigui, cap mena de problema, i de fet és el negoci que tenen, no?
0: Jo no estic
7: d'acord, que són públics.
0: O sigui, la xarxa i TV3 no ha de recuperar aquests diners.
3: Perquè, per exemple, a RAC1 nosaltres no ens hi estem ficant, que quan vam presentar la temporada l'any passat, vam presentar unes quantes diades, les que farien a Castells de RAC1, totes a la zona tradicional, amb les mateixes colles, va haver-hi crítiques en aquell moment, però és que al final és una empresa privada i ells determinen on inverteixen els recursos, no?
6: No, sí, i ells ho diuen obertament, que al final ells es mouen per diners i si la diada no és rentable, no la faran. Mm. Perquè a ells els suposa una despesa de recursos que han de recuperar d'alguna manera.
0: En canvi, la xarxa i TV3 no ho haurien de fer. Perdona.
5: No és, no, o sigui, no és l'objectiu faig això per treure'n rèdit, vale? Sinó faig una retransmissió pel públic, bàsicament pel públic català i públic mundial. Ara, a part dels diners, jo em pregunto, val, i el vídeo aquest de qui és? Perquè la mateixa notícia ho posa, hi ha un vídeo que ha arribat a 100 milions de retransmissions arreu del planeta, però el vídeo aquest de qui és? És de la colla? És de la xarxa de...
3: Quin vídeo és?
1: De Red Bull.
0: Jo alguns cops ho he explicat i a risc d'equivocar-me, perquè no tinc totes les dades, la lluita pels drets d'imatge dels castells van néixer en aquest vídeo.
3: Sí,
0: és
3: correcte.
0: A dir, quan Red Bull va aterrar al concurs de castells, que són molt professionals, van dir... A qui li hem de demanar els drets d'imatge?
3: I tothom es va mirar entre ells.
0: Tots es van mirar entre ells i van dir, què ha dit? Drets de què? I de cop i volta hi va començar a haver un... Han dit drets d'imatge aquí, que, doncs...
5: És una empresa
0: van dir,
5: sèria.
0: Bueno, suposo que nosaltres, perquè és un lloc tancat i tal, però hi ha castellers... I llavors ves quan...
3: Qui va esclatar tot.
0: Esclata aquest vídeo, que és un vídeo molt curtet... i que es reprodueix en milions de reproduccions i a algú se li ocorre, ostres, doncs nosaltres podem fer el mateix. La xarxa comença a publicar les diades en castellà i en anglès i es fa el canal tancat cobrant de Shell. I de cop i volta ja hem canviat tot el model dels castells a la tele i hem dit... Ara hi ha drets d'imatge. Per què? Perquè va arribar Red Bull i va dir, teniu drets d'imatge.
2: Per culpa del concurs. Per culpa del concurs.
5: Perquè, bàsicament, el que busques és saber a qui li ha de demanar aquest vídeo per fer-ne ús.
6: Doncs,
5: no?
6: Mira...
5: Quan fèiem... moltes colles hem fet coses per anuncis, per d'allò, i després han sortit anuncis en els quals s'han fet servir imatges de les colles. Aleshores, clar, quan tu denuncies que aquella empresa X ha fet servir imatges dels castells, ja, i ella diu, no, és que jo he comprat els drets d'imatge, doncs et calles la boca. Però en aquell moment, fins fa uns anys, això no existia. Aleshores, entenc que els drets d'imatge han d'existir. Ara, a la pregunta, per mi, a part de diners, seria qui els ha de tenir. Perquè si les colles cedeixen els drets d'imatge, o sigui, si jo, com a casteller de la Vila de Gràcia, cedeixo els drets d'imatge a la meva colla quan estic fent castells, no ho faig quan no estic fent castells. Per començar. Mm-hmm. Però si jo el cedeixo quan estic fent castells, que ho accepto, hauria de firmar. I aquesta firma hauria d'arribar a la coordinadora de colles perquè hauria de tenir una firma per cada casteller. No per firma, perquè, vulguis o no, la retransmissió no... O sigui, per molt que sigui de la colla, surten les cares. Aleshores, aquí anem a una part potser més de dret o de dret d'imatge de cadascú fins a quin punt... No?
0: En principi, jo a les colles que conec, en el moment en el que es va canviar tot el joc dels drets d'imatge, tu quan entres a la colla, a la teva fitxa, a la teva inscripció, una de les coses que fas és cedir aquests drets.
5: Vale.
0: Per tant, ja ho has fet.
5: I si no vull?
1: I si no vols, per exemple, en el nostre cas, que hi havia alguna família amb canalla, no sé no sé quantos, si la canalla pujava al castell, vull dir, forma part d'un tot global, però no serà aquella canalla la que s'entrevisti mai.
3: De fet, això em va passar a mi a Gràcia la setmana passada a Santa Eulàlia.
6: Per començar, jo crec que tu mateix, com a persona que no vols els tres drets, no et posaràs en un lloc visible, perquè si et poses en un lloc visible ets tu el responsable de que la teva imatge està allà. Estàs en un lloc públic fent un castell, en un lloc que saps que es grava, la responsabilitat és teva, per començar. Si tu no cedeixes els teus drets, doncs no t'hi posis.
3: Igual que sortiries d'espectador d'un partit de futbol.
6: Exacte. Llavors parlàvem d'una altra cosa. Has comentat el tema de qui li hem de demanar els drets. Mira, ens hem trobat amb Capgrossos com a colla, és a dir, Capgrossos com a colla cedeix els drets a la coordinadora els ven o els cedeix a la xarxa. Els drets són de la xarxa. I ens hem trobat que nosaltres com a colla volem fer un vídeo i hem d'anar a demanar permís a la xarxa per tenir un vídeo nostre.
5: A qui anava?
6: I llavors encara et demanen que posis els crèdits, que els vídeos són seus i tal. Fins a quin punt això també és ètic?
0: De fet, la coordinadora, un cop cedeix els drets d'imatge, els cedeix per una funció concreta. No es poden fer segons quines coses amb aquests drets d'imatge. El problema és el que dèiem, no? que estem cedint uns drets d'imatge i després no els podem fer servir ni nosaltres. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. M'ha encantat aquesta tertúlia, realment.
3: Sí, molt interessant,
0: teníem
3: eh?
0: Teníem tot de preguntes preparades que s'han quedat allà. Ja les traurem quan toqui, en algun altre moment. Moltíssimes gràcies perquè ha estat superinteressant.

0: Després de la tradicional Diada de Santa Eulàlia, seguim la petita travessa pel desert pel que fa a diades castelleres. En unes setmanes, amb l'inici del mes de març, la cosa es començarà a animar sense dubte, però de moment el mes de febrer continua sent un mes d'arrencada d'assajos i de posada en marxa de les noves tècniques i juntes. De moment, i per ordre cronològic, divendres, dia 21, a la capital del Bages, veurem camises castelleres.
1: Exacte, els Tirallongues de Manresa hi actuaran a les 11:30 del matí a les escales del Carme, motiu del Pilar de la Llum.
0: I diumenge 23 tenim cita cultural a Montserrat.
1: Sí, i és que al monestir de Montserrat, a la plaça de Santa Maria, a les 11 del matí, se celebra la renovació de la flama de la llengua catalana, amb la participació dels castellers del Riberal i els pallegos del Conflent, amb dues colles en representació de la Catalunya Nord.
0: Després del cap de setmana tenim alguna cita intersetmanal, en concret el dia 25 a Barcelona.
1: Sí, una molt especial, amb motiu de l'any nou xinès. A l'Arc del Triomf hi ha tradicionalment ja els castellers de la Sagrada Família i participen dels actes que s'han organitzat a les 12 del migdia.
0: I ja per acabar, una actuació el mateix dimecres que publicarem el nostre següent programa, el dia que matem Mirant Amunt, el dia 26.
1: Exacte, els castellers de Mediona es desplaçaran fins a les Coves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 6 de la tarda.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Com sempre, tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys, a Ràdio Calella Televisió i també a través del podcast de Spotify, on sabem que ens escolteu molts de vosaltres. El podcast, com sempre, el trobareu enllaçat a totes les nostres xarxes socials i res més a dir-vos que recupereu tots els programes, doneu-los una segona vida. Salut i castells.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs com sempre amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
6: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira què és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. perquè fa els espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
4: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Nit d'acció.
1: Aixequin, per favor. A veure com està tot això. Digues, quiet. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots comptar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni re. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el candelero más que nunca. No sé si va veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí!
1: Aquí, Toni, aquí, mira, que no em veus,
0: Toni,
1: que no em veus.
0: Ara, mito, ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat.
0: Ja estàs per aquí, home, ja som aquí, ja hem arribat. Escolta, Toni.
1: Ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'és vist, això, Toni? On s'és vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ell, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, sincerament, jo, mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a hospitalet i d'això, ja em treien, i m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja... doncs carismàtic de l'APM, sembla
0: ni,
1: ser.
0: Ni és, més ni menys.
1: Diuen, no sé.
0: Ni més ni
1: no,
0: menys.
1: Perquè m'han tret moltes vegades, però bueno, això ja ha sigut el no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, molt, veritat. Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure...
1: Sí, això és massa, em deien, has superat les nostres expectatives.
0: Que bo, és brutal, sí. És brutal. Jo crec que no s'ho esperaven, Toni, o sigui,
1: que... Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni, jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cachorro.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Coño, con TVN.
4: Aquí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira por el trapecio.
3: Vamos allá, ¿no?
4: Venga, la batata.
2: Que se ha pegado. Ahora escucharé yo al trapecio.
5: Joel no se ha subido al trapecio bien.
3: Pues súbete tú.
4: ¡Qué bonito esto! ¡Dale, vea!
5: ¡Claro! ¡Una! ¡Ay!
0: Que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni. APM, el crossover es son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa conjunto, ¿no?
1: Y esto
0: estaba esperando la gent. Aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen.
0: Clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no, però que en el seu moment una vedet havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix. Però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És punk?
0: És punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè...
1: A veure si ha
0: de... veritat. O sigui, i un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés. O no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja veuràs, jo bueno, m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Pujal, a que d'aquí res sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa dels Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també. Que tenia que vindre, però
0: també,
1: no sé.
0: També.
1: No. El senyor director
0: de Ràdio Orenc. Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat la Locomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que, clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: per demà.
1: No hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que sí. és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que, a més, també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí.
1: També, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle i que, bueno, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de repente...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Cerdà,
0: que
1: sí. Passava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Cerdà.
0: És el fill de la Cerdà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir l'Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele en este plan que ha salido aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Quedarà que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes. Ost. Que ja tenia, va dir jo el setembre que tindré projecte. Amb l'Ismael, no sé, però...
0: Oh, mira.
1: T'ha disposat de tornar-se sol.
0: Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, bueno, és un personatge amb molta història, és una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important i la família que el precedeix más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves i té un carisma, li vaig notar, un aura, molt especial.
1: Sí,
0: jo vaig
1: notar. Ara la teva mare està aquí amb nosaltres, està aquí també, està aquí.
0: És brutal, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir doncs, coses de la vida.
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre doncs, un home que ha creuat amb patera doncs, no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre a vindre amb patera i passar al desert del Sàhara,
0: No, no, va ser...
1: L'Osman,
0: sí, que després, sí, va ressorgir de, com el fènix de les cenizes.
1: Viaje al país de los blancos.
0: Brutal, és brutal, jo també
1: Viaje al país de los blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: dos mesos que no li dava
0: tirat.
1: Ni un got d'aigua. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: En els contaires per poder menjar, fins que va passar una dona que es diu Montse i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: I té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem seriosos.
0: Bueno, Toni,
1: però, que hi ha de tot en aquest programa.
0: Escolta'm,
1: senyors,
0: i tant.
1: Sí, senyors, hi ha de tot. Passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin,
0: Toni,
1: què
0: et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrids entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens l'hem de prendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però quines tonteries. Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres y en polvo te vas a convertir y el polvo l'aire se lo va a llevar y no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per què? Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-nos de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest moment, aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anarem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, i és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! On vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complert la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
5: Hola, hola, hola.
0: Hola.
5: Com esteu? Hola.
0: Me llamo Joel.
6: Joel, i qué guapo eres.
0: Bueno, bueno.
6: Tiene mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
6: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante el marido.
6: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
6: Hombre.
7: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegís la mà. ¿Mos renovaran la PM la temporada que ve?
6: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
7: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
7: Ai, nena, pues de Úrsula.
0: Bajo del mar!
1: Vostè d'on és, bici?
6: Jo de la Manxa. Sí. Més vale tenir una família a la Manxa que una Manxa en la família.
0: Bici! Bici!
8: Bici!
0: Hòstia! Capitán Sparrows.
9: Jo sóc amic de Joel. Fa un parell de mesos van veure el col·lapse, o allà van veure...
0: Hosti.
9: Van parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
9: O sigui...
1: Jo soc... El col·lapse tu has?
0: No.
10: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.
0: Ole!
1: Joel, treballa.
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
11: I jo també.
12: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què és esto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
13: És un Elvis Carmen de Mairena.
12: Waking up down in the city.
0: Rolling!
12: Yeah.
1: Jo solo puc mirar-te a les mamelles.
14: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho los ojos. Mi talento es cantar, soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
15: Soc el capitán friki.
16: Súbelo, súbelo.
17: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, què pensa, que no sé qui és?
16: Viva, viva.
0: Viva què?
16: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
18: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si ya son realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
18: Habla de ovnis. Bueno, ovnis es objeto volante, lo he identificado, pero para mí están identificados totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
19: Y bien, madre.
1: ¿Qué son?
18: Pues objeto volante identificado.
20: ¡Abre, que hi estuvo yo!
21: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'en foti.
22: Brother Louis, Louis, Louis, I've been watching this thing.
16: ¡Divina!
12: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, el plató de...
1: ¡Wow! ¡Oh!
0: Toni Rovira, ¿y tú? ¿Saps qui és el tu?
1: ¿Qui és?
0: ¡Jo! Mira, Joel.
1: Ay, qué nervios, Dios mío. Toni, tú te pasarás de meravella.
4: Sí, ¿no? Pero tú sabes lo que es cada día.
1: Ya, ¿cómo sí soportes?
4: Aguanta todos aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que es 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, ¿des de quan? No.
6: Hombre,
4: no.
6: Tengo,
4: yo soy bombero. Al rato. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
23: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gracias, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba. Estás
1: ¿Ho heu vist,
6: això? Ho heu vist?
0: No toquis, Nerea.
1: Tu ja estàs a punt de començar.
0: APM, arriba!
12: APM, arriba!
0: Ah, estic molt nerviós.
3: Què queda?
12: Un minut?
0: Un minut
12: i entrem.
0: Ai, que em cago. Un momento, un momento. Está esperando y tenía que ir más tarde. Pero que entre un momento. Joel, y que baile contigo. Va. Inesperadamente, va. Es que no sé bailar, no sé bailar.
23: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cachote.
2: El trapeci.
0: Ahí está el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN.
0: Ahí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira...

Nosaltres marxem amb la Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. Molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. Quan em mires... I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven el Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens sou confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

0: Hola, bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, arenyens i arenques, sòcies i socis de l'Esplai, amb la vista posada a la Festa Major, que ja s'acosta. Bon dia. I ho farem el programa amb...
1: La Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia a tots, sóc la Mari Carme.
0: I jo, Gabriel, bon dia.
1: I aquí tenim, avui tenim la regidora de festes. Bueno, és més regidora de més coses, Però bueno, avui ets de festes, Que ens vindrà a explicar totes les festes com es preparen. Ara posarem una mica de música i continuarem. Arriba!

0: Bé, i aquí tenim a la Marta Serrano, és que abans no ho he dit, eh? Què tal, Marta?
1: Molt bé, bon dia a tothom.
2: Sí, bon dia.
0: Ja estàs
2: bon
0: a punt, ja estàs a punt de treballar.
1: Tot a punt.
0: Sí,
1: tot
0: perquè
1: a punt.
0: Tu treballes aquests dies, eh? Treballes molt, eh?
1: Des de demà, dilluns, fins al diumenge que ve.
0: I tant. I llavors, va, comença'ns a explicar tot el programa.
1: De festa major.
0: Programa de festa major.
1: A veure, el dia oficial que comencem la festa major és dimecres, que és el dia del pregó, vale? Amb moltes activitats que l'explicaré.
0: O sigui, el dia 8, eh?
1: Sí.
0: No, és que nosaltres hem de posar també, per això aprofito, que posarem que a partir de 8, 9 i 10 l'esplai estarà tancat.
2: Sí, això també ja el diem anticipadament.
1: 11 i 12 també, eh?
0: Bueno, 11 i 12 ja tanquem sempre. Aquests ja són fixes.
1: Però he de dir que el dia 6, que és demà, dilluns,
2: sí, sí,
1: és el dia que els joves guarnim la plaça i fem l'enramada. Mm. Llavors, tot i que no hem donat el tret de sortir de la festa major amb el pregó, sí que és un acte festiu i, per tant, convidem a tothom qui vulgui venir. Vinga, a veure-ho. A part, com us comentava just abans d'entrar, Barraques fa 25 anys. Llavors, també demà dilluns fem un vespreig musical a la placeta. Ah,
0: vespreig.
1: Vespreig.
2: Ara es diu vespreig.
1: Sí, vespreig.
0: Sí, el tardeo. El tardeo no m'agradava.
1: No,
0: el vespreig és molt maco.
1: Fem el vespreig. És que la paraula és més maca.
0: Sí, sí, és més maco.
1: Doncs, un cop acabi l'enramada, hi haurà aquest vespreig musical com per donar el tret de sortida als 25 anys de Barraques.
0: Està bé.
1: Per tant, és l'escalfament a la festa major.
0: Ja. Perquè l'adorno també el faran els de les Barraques?
1: Sempre, almenys, cada any.
0: Ho fan sempre,
1: cada any s'organitzen ells i fan l'enramada
0: sí,
1: des del campanar que
0: sí,
1: va, això.
0: Que va, doncs ho fan sí, ells. Ja, sí, ja, ja, ja, ja.
1: Tot molt ells, bé, amb escales. És xulo
0: i
1: de veure.
0: I això, la música, que serà de ballar o només per escoltar?
1: Podreu ballar, hi haurà un bar, també. No, són podrem, DJs.
2: Ah, DJ.
0: Podran, vale, vale. Podran, no podrem, jo...
1: Sí, tothom.
0: Avui li he dit al meu home, dic, mira, el pare per la festa major, com que ningú et coneix a tu, podríem anar a ballar quan facin los 80. I diu, ah, bueno, si vols anem a ballar. Diu, ara, després jo l'endemà em moro.
1: No, però... I hem demanat als DJs que dilluns posin música per tothom. O sigui que qui vulgui està convidat. I ara ja passaríem, doncs, al dia 8, que coincideixen tantes coses aquest dia...
0: Bueno, clar.
1: Que si ja passem aquest, tenim la festa major ja guanyada.
0: Molt bé. A veure, va, com comença?
1: A veure,
0: com comença el dia?
1: Comença amb la plantada de gegants, que estrenen vestits nous home, aquest any, per ah, tant, sí, tothom al Calissai.
0: Tots els gegants o només la Flor d'Alba?
1: No, Flor d'Alba, Tagliaferro, Roc i Maria.
0: Ah, o sigui, quatre.
1: Caram. Uns quants.
0: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
1: Sí.
0: Qui fa els vestits dels gegants, ja? Que ha posat a preguntar.
1: Ostres!
0: Ara
1: m'has pillat, eh?
2: Això no estava previst, això.
1: No estava previst.
0: Però ho fa algú d'aquí del poble?
1: No, és una empresa que es dedica a fer vestits de gegants.
0: Vale, vale, vale.
1: Sí, sí, sí. I de fet hem anat a buscar aquells que es veu que són els millors.
2: Home, ja t'ho he dit, és una empresa que es dedica a això.
0: Sí, és una empresa, ja, ja.
1: És una empresa, no sé el nom, no sé el nom. No, no. Em sap greu, però...
0: No, però que no hi hagués algú aquí en el poble que s'hi dediqués.
2: Que es treballi tot l'any.
1: No. Ja estan acabats, que ningú pateixi, per tant, es veuran... Doncs això, a 6:45 de la tarda... Aquí al Calissai, doncs, estrenem els nous vestits. I els gegants tot seguit aniran baixant fins al pregó. D'acord? Que el pregó, com sempre, és a la plaça de l'Ajuntament i aquest any l'AFA, l'Associació de, sí, de Fotografia de Arenys de Mar, també fa 25 anys i són els encarregats doncs, de fer aquest pregó, a veure amb què ens sorprenen.
0: Yeah, yeah.
1: I farem tots junts aquest brindis popular a la plaça de l'Ajuntament. Paral·lelament, a la plaça de l'Església, aquest any ens coincideix la botifarrada popular del Cau, el bingo musical, i quan tothom acabi, tant de la botifarrada com del pregó, i ens ajuntem, i en les completes...
0: Ja. Ah. Caram.
1: Que qui vulgui viure-les des de dins l'Església o des de fora les portes esperant per cantar l'himne... I després la traca, ja us dic que és un dia ben farcit, eh?
0: I tant. I
1: la traca i tot seguit, doncs, a Barraques, amb Miquel del Roig i un altre grup de versions que es diuen Amics de Manel.
0: Vale. Tot això, al ball, on serà?
1: A la plaça de l'Església.
0: A la plaça de l'Església.
1: Clar, normalment el pregó es fa abans, no? Però aquest any ha coincidit... Doncs amb la botifarra de les completes,
0: tot
1: la traca...
0: O sigui, la gent haurà d'anar...
1: Es pot fer tot, però s'ha de ser molt ben organitzat.
2: Clar.
1: Molt ben organitzat.
0: Riera amunt, riera avall.
1: Exacte. Sí. És sortir a la riera a les 6 de la tarda...
2: I anar fent
0: el recorregut.
1: Exacte. Sí, sí, sí. una roba que serveixi una mica per tot, una mica de mudar, una mica de festa.
0: A córrer i ja està. I visca la festa.
1: Exacte. I tot això serà el dia 8. Després passem al dia 9, que és una mica més tranquil. No molt, però és una mica més tranquil després de totes aquestes activitats del dia 8. Sabeu que l'Ateneu Aranyenc sempre el dia 9 hi ha el concurs de billar, bueno, torneig.
2: D'escacs, no? O fan escacs?
1: De billar.
2: Ah, billar.
1: De billar.
2: Ah, sí.
1: Que això no ho organitzem nosaltres, però és una activitat que recurrent cada dia 9, bueno, per tant, sí, també val la pena anunciar-ho. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església, els gegants fan la recollida de xumets, per tant, tots els nens petits que vulguin, més que vulguin, que ens facin deixar el xumet, doncs que vagin a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església.
0: Encara que després el recuperi. Sí.
1: O tinguem algun amagat.
2: No l'amagueu gaire.
1: La meva filla aquest any el deixarà. Sí? Els gegants, ja us explicaré.
0: A veure, com ha anat.
1: I després d'allà sortiran cap a l'Ajuntament a recollir, doncs, a les autoritats. Pujaran un altre cop cap a la plaça de l'Església, perquè aquest any tenim com a colla convidada la de Sant Feliu de Pallerols, que és una de les més conegudes de Catalunya, degut a que tenen un ball amb cavallets i així, una cobla en directe, per tant, jo crec que serà un espectacle, a part de gegants, cultural, per veure-ho.
0: Això a quina hora és?
1: Això és... Exacte, serà a les 7 de la tarda, aproximadament. Ara no vull equivocar amb les hores.
0: No, bueno.
1: Sí, a les 7 de la tarda.
0: Bona hora.
1: A la plaça de l'Església. És que com va tot seguit, un quart d'hora amunt, un quart d'hora avall. Després, hi haurà una audició curta de sardanes, ja que tenim la copla, doncs aprofitem per fer dos o tres sardanes. I a les 8 també, dins de l'Església, l'ofici de Sant Zenó. D'acord? Després de l'ofici de Sant Zenó anirà baixant una batucada fins a la platja, que llavors a les 11 són els focs.
0: Ja, clar.
1: Això cada any, això, dia 9.
0: Això no falla.
1: Jo t'ho dic que m'agrada més acabar amb els focs. Què opineu?
3: Jo també.
0: Sí, no?
1: És un final. És com el llacet,
0: és un final de festa.
1: És el llacet de festa major, sí, i aquí ens ha quedat com al mig.
2: No? Fet...
1: On cau, sí, clar. El dia 9, com cau.
0: Sí, clar.
1: Aquí ens ha caigut com al mig.
0: Sí.
1: Bueno, m'agrada més al final o al principi de tot, però això no ho podem triar, que el dia 9 és com és. I un cop acabi els focs artificials, aquí a la part coberta de la Riera hi ha los 80 principales.
2: Hombre,
0: a peus, aquí això, jo no he de venir a ballar.
1: Que és un concert que tothom
2: Magda,
1: espera.
2: No has vist... No,
0: és pressió, ja dic que si no faig res a la festa major.
2: És l'event que diuen que hi ha més gent.
1: Sí, és un concert.
2: Perquè,
1: també l'hem posat
2: jo crec que ve gent de fora, que ho sabe, clar.
1: I l'hem posat el dia 9, perquè tant el 8 com el 10 com l'11 hi ha barraques.
0: Sí.
1: I pensem que el dia 9, que no hi ha barraques, també el jove, no? El públic de barraques també pot venir a ballar aquí, perquè és una música per tothom.
0: Clar, és que és una música...
1: Per
0: és
1: tothom,
0: atractiva, sí.
1: Exacte. Seria un Miquel del Roig, no? Però de los 80. Llavors, pensem que és per tots els públics i que l'èxit que té, doncs, encara es veurà augmentat.
2: Sembla que és la tercera o quarta, tercera vegada, sembla que us ho
1: veiem. O quarta, eh?
0: Sí, perquè fa molts anys que ho anunciem. Sí. Bueno, que ho anuncieu.
2: Tres segur.
1: Sí, tres o quatre.
2: Sí.
1: Perquè això ja ve del govern anterior i els portava. Vull dir que això és un èxit. I quan les coses funcionen, doncs no cal canviar.
0: No, s'ha d'aprofitar, i tant.
1: Exacte. Ja passem al dia 10, ja hem passat Sant Zenó.
2: Ja.
1: Però seguim amb la festa. En general és una festa molt musical, jo ho he dit a tot arreu, que hi ha música per petits, per mitjans, per grans i per més grans. Sí. Vull dir, hi ha altres activitats, com ara veurem, però l'essència jo crec que és la música. El dia 10 ve l'orquestra Salvatana, que sabeu que les orquestres tant la Salvatana del dia 10 com la Montgrins del dia 11 segueixen el mateix patró, que és concert, sardanes, ball.
0: I ball, sí.
1: Per tant, és des de les 7 de la tarda...
0: És continu.
1: Fins les 12 o 1 de la matinada, música. També, això serà la part coberta de la Riera, tota la tarda nit, amb la Salvatana. Després, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església hi ha un ball per nens petits amb el grup En Bauca, que també ara és com força conegut en aquesta edat.
0: Ja.
1: A les 10 de la nit hi ha el Correfoc, que aquest any amplien una mica el recorregut i surten de la plaça de l'Església, i després acaben a l'Ajuntament, com sempre. I després hi ha Barraques, que com a novetat aquest any hem apostat per un grup una mica més gros, i ve Doctor Prats.
0: Jo sabia que venien.
1: Sí, Doctor Prats, Pelucas, que és un grup també de versions, i Pere Pujol, que és un DJ, un punxadiscos, d'Arenys Amunt. Doncs amb això acabaríem divendres.
0: I llavors tots aquests que has dit ara, que fan la música a baix a la
1: platja? A la platja.
2: Ah, la platja.
1: Sí, simultàniament hi ha la Salvatana a la part coberta, bueno, i a la platja,
0: la platja Barraques. Aquesta.
1: Sí. Per això el dia 9 hem posat 2.80 perquè pugui anar tothom.
0: Sí. O sigui que hi ha distracció a base de bé, eh?
1: Exacte.
0: Per un cantó i per l'altre.
1: Per l'altre. Sí, sí, sí. Tot el poble.
0: Per totes les edats i públics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. De fet, quan algun veí se'ns queixa, no? De...
2: Bueno, jo vi que ja estic a davant, eh?
1: Del soroll.
0: Sí.
1: Li diem, és que tot el poble... està així.
0: Sí, clar.
1: És que és festa major i una setmaneta... Sí.
0: No, nosaltres no. Nosaltres baixar, no ens enterem de res.
1: Exacte. S'ha d'aprofitar.
2: No vols anar a intentar dormir perquè...
1: No.
0: Allí no ens arriba res.
2: No,
0: els petardos a vegades sí que arriben, eh?
1: Home, sí, els veu veure, sí, no? Sí. Des d'allà o no?
2: No es veuen?
0: No, des de casa nostra.
2: No, jo pujo el
0: terrat. Com d'esquena, nosaltres.
2: No, jo sí, jo pujo el terrat.
1: Escolta, vius a un lloc privilegiat.
0: Si nosaltres pugem al terrat, també ho veiem.
2: Home, clar.
3: Però no tinc terrat.
0: Ah, jo sí que en tinc. Jo sí que tinc terrat i puc pujar dalt, però no pujo.
2: Ah, no.
1: Bueno.
0: No pujo. I si no, ja vas allí dalt.
3: A la muntanya.
0: A dalt, allí, que hi ha el mirador.
1: Ah, també, des d'allà és preciós.
0: Allà és preciós.
1: Allà
0: és molt maco.
1: Sí. Doncs ja passem al dissabte 11, que és el penúltim dia de festa major. Hi ha el matí de pesca, després ja de la tarda també entreguen premis de pesca al Mar Esport, que sí. Això també ens coincideix sempre amb el Correbars, que aquest any és la 15a edició del Correbars. Tothom celebra coses, sí, aquesta festa, sí, això.
0: Sí,
1: són nombres rodons.
0: Però el Correbars és per la tarda, no?
1: És a la tarda, és a les 5 de la tarda.
0: Però la pesca és al matí.
1: Sí, però per la tarda fan entrega de premis.
2: Correbars és cada dia, no? Pràcticament, cada dia.
1: El Correbars.
2: Sí, no, o són 3 dies. No, però que ho fan cada dia.
1: No, el Correbars és dissabte.
0: No, és un dia.
1: És dissabte.
0: Ah, sí.
1: El Correfoc és divendres.
2: Vale.
1: I el Correbars és dissabte.
0: Sí, que un dia ho vaig enganxar.
3: Ho vaig enganxar
0: jo, que a més van tots amb un barret.
1: Sí, és que fa molt de sol a les 5 de la tarda. Sí,
0: Ho vaig enganxar i vaig pensar, mare meva, on van tota aquesta gent? Clar, llavors me'n vaig entrar a l'assumptuquet.

0: Aquest any són força famosos.
1: Bueno, jo els únics que conec és el doctor Prats.
2: Sí. Els
1: altres no.
0: Sí, però es veu que Saxeni també... Sí. Són força famosos. Jo ja em queda lluny, això, però...
3: Diu que li queda lluny.
0: Bueno, perquè amb una nena de 3 anys conec més els de petits...
1: Els grups dels petits que no...
0: Que els de grans, però bueno... I tot això, doncs, fins a les 5 de la matinada a la platja.
1: Ah, per aquí.
2: Molt bé. Maite, ens trobarem allà?
1: A on? A la platja?
0: A la platja.
1: O on?
0: Sí, a la platja, a les 5 de la matinada.
1: De la matinada és difícil.
0: Doncs hi ha gent que quan nosaltres marxem, perquè el dissabte recollim ja tot de la platja, quan nosaltres marxem, que surt gairebé les 7 del matí, hi ha molta gent, eh?
1: Que va a la platja, mare meva.
0: Nosaltres encara no hem dormit.
1: Però això és cada dia, eh?
0: Sí, sí.
1: Cada dia, aquí, jo ja ho dic, perquè jo quan arribo a quarts de 9, hi ha gent que se'n va.
0: Sí, hi ha gent que va molt d'hora.
1: Molt d'hora.
0: Sí. I diumenge hi ha... activitats finals. Una novetat també, a les 12 del migdia hi ha un corre-aigua. Mira, un altre corre-aigua. Que està més pensat per nens petits, però jo penso que és una activitat que tothom, amb la calor que fa...
3: Què feia, l'espuma?
0: S'ho pot passar bé. Sí, jo crec que ruixaran...
3: L'espuma, i va, allò que fa, no sé.
1: I per on, això?
0: A la plaça Lloberes.
1: Ah, vale.
0: Allà, a la Nacional.
1: Mira, el que tenim més a prop.
0: Després hi ha un vermut musical i una fideuà popular. Per tant, és com una matinal pensada. A la plaça Lloberes.
2: Ah, tot aquí, mira.
0: Tot allà.
3: Això us queda a prop.
2: Sí,
1: exacte. Primer ens ho dutxem, després tot...
0: A 6:45 de la tarda hi ha la trobada de gegants, que comencen al mirador del cementiri i també aniran baixant fins a Riera.
1: Sí, aquello que ballen i voten.
0: I venen també altres colles. Sí. Diria que sí, eh? Porto... El dia 9 segur, aquest... Bueno, si no, doncs ells...
1: És igual, perquè amb els que hi ha aquí ja n'hi ha una bona colla, eh?
0: I a les 9 del vespre, ja per posar el llacet final, hi ha un espectacle de màgia. Que també hem volgut aquí a la part coberta de la Riera, que tot i que és una màgia no tan infantil, sinó doncs, més per adults, també és apta per nens petits i que sigui una activitat doncs, que li vingui de gust després dels gegants, d'anar a sopar i tot el que vulgui.
1: Això és a la nit, la
0: màgia. Bueno, és a les 9.
1: La màgia sí que m'agrada a mi.
3: Ah, doncs vine.
0: Doncs mira, a la part coberta.
1: Sí, a la part coberta.
0: Molt lluny, eh? Però bueno...
1: I a més, si vens amb cotxe, no saps on deixar el cotxe, doncs no...
3: Davant és el pàrquing, tens el xifrer...
0: I jo crec que diumenge ja haurem anat caient, eh?
1: Vol dir que ja no hi haurà tanta gent.
0: El dia 8 estarem tot el poble i el diumenge ja...
1: Sí, perquè si seguiu tot, la gent jove que us heu d'acabar rebentats.
0: Sí.
3: Bueno...
0: Sí, home, i a part, si ho vols fer tot dorms molt poc. Perquè, clar, acabes molt tard i comences força d'hora.
1: Molt d'hora.
0: Sí, a part, se'ns anon ja el dinar familiar, no? És...
1: Clar, és que, vull dir, és un seguit, sí, això de la festa major és un...
0: Però, bueno, jo, tot i així, animo tothom a sortir el dia 6 a l'enramada, el dia 7 que descansin, i el dia 8...
2: Tornem-hi.
0: Ja, tornem-hi.
3: Anar triant bé els llocs.
0: Sí, jo penso que és una festa major on tothom s'hi pot sentir còmode i trobar activitats que els hi pugui agradar.
1: Sí, sempre hi ha coses, home.
0: Sí, i llavors és el que dieu, que seleccioneu les activitats que vulgueu.
1: Jo segurament que vindré tot a l'infantil, veus, amb la meva edat. Sí, perquè vindran els clients, doncs...
2: Si en els nits...
1: Clar, doncs vens a l'infantil.
0: Jo són les activitats que veuré la meva filla, la resta.
3: Veus? Clar, estàs obligada, no?
0: Li diré adéu el dia 8 i la recuperaré el 12.
1: Sí, però tu hi has de ser moltes coses.
0: A tot. Jo hi seré a tot.
1: Per això et dic que tu hi has de ser.
0: Sí. I des d'aquí vull també agrair tant a les entitats que fan possible també amb nosaltres que totes aquestes activitats siguin un èxit i també a tots els treballadors municipals que treballen incansablement, molts sota el sol, perquè moltes coses s'han de muntar, preparar, i ja porten dies amb nosaltres que els molestem perquè falta això, falta l'altre, i sempre tenen un somriure i una cara amable per fer-ho. I també doncs, els hi vull agrair la feina.
1: Jo vull afegir una cosa. També s'ha inaugurat, aquest divendres passat es va inaugurar aquí en el centre d'exposicions, aquí del Calisai, a l'exposició Pinzellades, sí, que són del grup que dibuixen i pinten nostre. A l'esplai.
0: Ah, perfecte.
1: Sí, sí. Ho dic perquè, a més, és un mes molt maco, perquè tota la gent podeu veure tot el que es fa.
3: Està
1: sí,
3: molt bé, eh?
1: Està molt bé.
0: En una pujada o baixada de la Riera, clar, que la gent vagi clar, a la sala d'exposició.
1: Que entriu, que surti, perquè ho han fet totes amb molta il·lusió.
0: Doncs mira.
1: I molt, sí, val la pena.
0: Molt bé. Si és que som un poble...
1: Sí.

0: divendres es
1: molt viu, hi ha molta energia.
2: Es fa de tot aquí, eh?
1: Molta energia.
2: De tot. I a vegades no saps on anar, eh? A veure què faig.
1: Sí, però tot l'any, perquè a vegades sempre ens passa que ens truquen a la regidoria per preguntar, gent de fora,
2: Sí.
1: Aquest cap de setmana què feu, Arenys? Perquè ja estan acostumats a que sempre hi hagin coses.
2: Sí,
1: un dia això ens omple d'orgull, perquè al final...
0: Hi ve molta gent de fora.
2: Un dia deia que Arenys és el poble d'aquí del Maresme que fan més coses.
0: Sí, és veritat.
2: És que a vegades llegeixes i penses... i penses, ostres, quin dissabte i quin diumenge més ple de coses, que si un fa teatre, l'altre fan una cosa, el principal una altra...
1: Per festa major molt més, però tot l'any som molt actius, aquest poble.
2: Sí. Doncs ho celebrem. Bueno, i tu, bueno, clar, tu, la teva filla també ve a ballar als balls infantils?
1: La meva filla, ja et dic, estarà amb el meu home i els meus pares. 3 anys. Estaran amb ells i jo la veuré en els dos balls infantils. La resta de dies, pues, un petó quan estic dormint i poc més, perquè farem horaris girats.
2: I després tu, les festes de dinars familiars, que vas
1: a
2: dinar a casa la teva mare, sí, els teus pares o...
1: Vaig. Però vaig una mica adormida.
2: No venen a casa teva.
1: No, vaig.
2: Tu no estàs
1: només em faltava
2: fer dinars,
1: No, per Sant Joan, que vam plegar gairebé a les 6 de la matinada de la plaça de les Palmeres, vaig arribar, vaig dormir una hora i vaig anar a la platja amb la meva filla. Vull dir, si ho vols fer tot, has de dormir poc.
2: Però
1: és una setmana, llavors veus el final.
2: A més, ets jove. Jo també quan tenia la teva edat també feia de tot.
1: Clar, també.
3: Jo ja he quedat cansada de tanta cosa.
1: Però s'ha de fer, perquè si no, al final no la veig.
2: No, clar.
1: Una mica, això.
2: Sí, perquè ara, a més, tu ja tens vacances.
1: Sí, sort, perquè si no sé com ho faria sobre anar a treballar.
2: Perquè tu ja tens vacances.
1: Jo tinc vacances, sí. No ho sembla, perquè no he parat des de que...
0: Home, clar,
1: a partir del dia 13, ja tindré més vacances, perquè hem de preparar Sant Roc, però...
2: Ah, bueno, clar, després us veu l'altre.
1: Una setmaneta, almenys, de vacances, de platja. Això ho necessito tot.
2: Pues celebrem. Ho celebrem i ja us desitgem a tots els aranyencs que gaudim tots plegats de tanta festa.
1: Atenció amb el sol, sobretot protecció, no sortir a hores... Totes les activitats, la majoria són al vespre, fins i tot els balls infantils, perquè no sigui gaire cruel el sol.
2: Sí, perquè les coses dels gegants sí que són duretes,
1: Sí, a les 5, 6, sí. Al matí hem intentat...
2: Que depèn del dia que sigui.
1: Sí.
2: Pues jo me'n recordo que les gotes et van caient, Que, bueno, la cosa és dura.
0: Hidratació.
2: La quina? Aigüeta.
1: Aigua. Buscar l'ombra, portar gorra...
2: Sí, contra el sol. Pues bueno, desitgem que tot vagi molt bé.
1: Bon Sant Joan a tothom. I ens veiem pels carrers.
2: Aquests dies sí, t'has de veure pels carrers. Iu!
1: Exacte.
2: Gràcies, Marta, com sempre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies de venir. I ja de Sant Roc no ho explicarem perquè fem vacances, aquí a la ràdio.
1: Ja ens veiem per Nadal.
2: Ja fem una explicació. I com que ja sabem que Sant Roc sempre té èxit, doncs ja també. Bon Sant Senon i bon Sant Roc. Gràcies.
0: Adéu.

0: Ara que estem a prop de les vacances i queden pocs programes, farem una mica d'històries d'estiu, no? Històries d'estiu per acabar de tancar la temporada i anar de vacances. Fem aquest que diu l'estiu que semblava no acabar-se mai. Hi ha estius que passen de pressa i n'hi ha d'altres que, quan els recordem, semblen haver durat una eternitat. Avui comencem amb una pregunta. Per què els estius de la infància semblaven tan llargs? No teníem rellotge, no comptàvem els dies, no pensàvem en el setembre, només sabíem que l'endemà també seria estiu.
1: I seria festa.
0: Que sí, te'n recordes?
1: Sí, tant.
2: Quan eren jovenets.
1: Quan érem crios, estem parlant
0: d'això, sí. Acabem... A més, teníem més vacances que fan ara.
1: Sí, ara.
0: Jo crec que en teníem 3 mesos.
1: Sí, perquè començava el mes d'octubre. Jo me'n recordo que començava... Que el dia 1 era el dia de Franco o no sé què era.
0: Sí.
1: Començàvem el dia 2 d'octubre.
0: Des del juny, o sigui, juliol, agost, setembre, 3 mesos.
2: 3 mesos.
1: 3 mesos fèiem.
0: Els matins començaven aviat. El sol ja entrava per la finestra. I abans de sortir de casa ja teníem tot un dia per estrenar. No feia falta marxar gaire lluny. Per a molts, les vacances eren al poble. La platja de sempre, la bicicleta, els amics, un gelat a mitja tarda. I la sensació que el temps caminava molt a poc. Hi havia dies que semblàvem no acabar-se mai. Anàvem i veníem sense mirar l'hora. Ens banyàvem una vegada i una altra. Construíem castells de sorra, que sabíem que el mar s'enduria. I, malgrat això, l'endemà els tornàvem a fer. L'estiu també tenia sons, les cigales, les persianes mig abaixades, el ventilador girant a poc, el soroll d'una pilota al carrer. I al vespre, aquella remor de converses que sortien als balcons o les cadires posades al carrer per prendre la vespre fresca. Jo me'n recordo allò que les turies sempre estaven al carrer.
1: Sí.
0: La meva àvia havia vist als sillons al carrer Estúries.
1: En els pobles sempre jo, a Barcelona.
0: A Barcelona
2: sí, a Gràcia,
0: jo havia vist...
2: Sí. Segur,
0: a Gràcia, segur. Ah.
1: Bueno, jo,
0: a Gràcia,
1: soltera,
0: la meva àvia l'havia vist sentada fora i la nit l'havia vist sentada fora. No hi havia presses, potser perquè els nens encara no coneixien una paraula que els adults repetim massa sovint. No tinc temps. També hi havia petites aventures, descobrir un camí nou, anar a comprar el pa, esperar que arribessin els cosins, fer una excursió que avui ens semblava ben curta, però que aleshores era tota una expedició. I quan arribava la nit, semblava que el món també descansava. El cel s'omplia d'estrelles, la calor afluixava i moltes converses s'allargaven sense cap motiu especial, només perquè s'hi estava bé. Avui els estius continuen existint, però sovint els mesurem amb el calendari, amb les reserves, amb els horaris, amb les fotografies que fem amb el mòbil. Abans, en canvi, els records els guardàvem en un altre lloc, a la memòria. Potser els estius no eren més llargs, potser érem nosaltres que vivíem més a poc, que ens meravellàvem més fàcilment, que no tenien tanta pressa per arribar a l'endemà. Quan d'aquí a uns dies comencin les vacances, potser val la pena fer una cosa molt senzilla: mirar una posta de sol sense rellotge, escoltar el mar, passejar sense el destí, o compartir una conversa sense mirar el telèfon. Perquè de vegades els millors records no són els grans viatges, són aquests instants petits que anys després encara ens semblen infinits. Bon estiu.
1: I tant, bon estiu i gràcies. Sí. No, jo me'n recordo, me'n recordo a Torredembarra, que quan hi venien els venedors de melons i síndries.
2: Sí. Oi, gràcies.
1: I llavors gràcies. Els crios, els demanàvem als pares una pesseta, no sé què valia, una síndria. Com més grossa, millor. Llavors la posàvem a la vora del mar, allí com enterrada.
0: Enterrada,
1: sí. Llavors tot el dia ens la passàvem a torns vigilant la síndria.
2: Sí, clar, perquè si no...
0: Sí, l'enterràvem.
1: I a la nit, tots... Bueno, la nit, que devien ser les 9 o així, tots baixàvem a la platja amb un ganivet i llavors traiem la síndria, la talla...
0: Allò era una festa major. Amb els meus pares, dinàvem a la platja.
2: Sí, i tant.
0: I això de la síndria a l'aigua, tot enterrat, perquè se'n fresqués. De neveres d'aquestes no n'hi havia encara.
1: Que la cosa ha variat molt, però que era molt bo, ens ho passàvem molt bé.
0: I no anàvem gaire lluny.
2: No.
0: Recordo que agafàvem...
2: Nosaltres anàvem a Badalona.
0: El UEC de Gràcia.
1: Sí.
0: Tenien unes uns barracons a la platja de Badalona.
1: Sí.
0: I allà... Pues,
2: aquí anava allò.
0: Exacte. I agafàvem aquell tramvia que era verd.
1: També. Sí.
0: Que es portaven fins allà.
1: Fins a la, sí,
0: llavors hi havia la, una caseta gran que allà es canviaven
2: sí,
0: i anàvem a la platja de Badalona. Ah, a Badalona
2: sí.
0: Era així.
2: Sí, Badalona.
0: O amb un gat o no, alguna cosa així.
1: Bueno, sí. Amb algunes platges d'aquestes. Sí, sí. No, no, era el lluny que anava.
0: Ja,
1: no,
0: i tant.
1: Mare meva.
0: I ens ho passàvem molt bé, si mare de Déu.
2: I tant, quins records.
1: A més, te'n recordes, d'aquestes coses.
2: Sí,
1: recordes, sí, sí. Mare meva. I tant, i tant. Ah.

0: Bé, avui pensant en lo que, la calor que fa,
1: molta,
0: he triat un plat...
2: A veure, refrescant?
0: Sí. No.
1: No, que ah, no? Dius, no serà... No.
0: No serà un...
2: No. No serà una sopa?
1: Sopa.
2: No.
1: Ah, què? Caldo.
0: No. No, a veure, primera que com ja no és una cosa que a mi m'entusiasma...
2: Ja comencem malament.
0: Ah, jo, no, a mi, bueno, però ja veuràs, quatre lloms de... Bueno, lloms de bacallà amb pop cuit. Ah, que no ho has menjat mai, això? Cuit?
2: No, perquè el pop no m'agrada gaire.
1: No,
2: jo
1: tampoc.
2: Però bueno, bueno, explica-ho, a veure.
1: No, no m'agrada perquè no l'he menjat sovint. No sé,
2: sí, no, jo no.
0: Ah, no, a mi el pop m'agrada molt.
2: A mi no.
0: Ui, com fet a la gallega. Sí que m'agrada. A veure, comprarem quatre lloms de bacallà, més o menys congelats, perquè val més tindre el congelat, sí, i tirar mà d'ell al moment que et fa, sí, falta. 250 grams de trossos de pop cuit, ja. 150
2: que ja
0: grams.
2: Que ja venen cuit, el pop aquest, sí.
0: Ah. Als supermercats.
2: Sí, ho venen?
0: El venen, sí.
2: Jo com que no, és que tu que no
0: els venen empaquetat.
2: El buit, deuen ser el buit,
0: això,
2: no?
0: Mateix. Sí. N'hi ha que està tallat, però si no ho talles tu i
2: ja,
0: no passa
2: ja,
0: res.
2: Ja, ja, ja.
0: Una, 150 grams de ceba trossejada, dos dosis d'all trossejat, suposo que t'ho volgué dir, dos grans.
2: Sí.
0: I 100 mil·ligrams de fumet de peix o una porció, més o menys. Un raig de vi blanc, oli, sal, pebre vermell, dolç. Descongelem els lloms a la nevera, sempre és millor treure'l del congelador i que es descongeli sense presses a la nevera. A veure, trigarem déu-n'hi-do a fer-ho que estigui descongelat al punt i també podem fer servir aquests envasos del buit on els lloms amb aigua submergida, amb aigua freda, durant uns minuts el podem descongelar pràcticament al moment. A veure, escalfarem una paella amb oli i afegim la ceba que ja tenim tallada. Després afegim l'all ofegat al foc ben poquet perquè no se'ns cremi. I després la ceba. També perquè no es cremi, sobretot rosseta però sense passar-se. Afegim el raig de vi blanc fins que s'evapori l'alcohol. Afegim una mica de fumet i després hi posem el bacallà. Posem el bacallà perquè es cogui poquet. Llavors hi posem, també deixem amb el fumet que quedi la meitat cobert. No, cobert no, la meitat.
2: La meitat.
0: I així també serà més gust de peix que el bacallà, hi ha prou sabrós que és, però bueno, d'aquesta manera encara serà millor. Quan el pop estigui descongelat, ho afegem amb el bacallà, deixant coure tapat a foc a poc durant uns 5 minuts. Penseu que el bacallà ja l'hem cuit i el pop ja també l'hem comprat cuit. Més en compte el temps de cocció, ja que si ens passem ens podria quedar tot sec. Afegem el pebre vermell i ho rectifiquem amb sal, el brou i el pop. Servim amb plats i a disfrutar-ho, però molta calor per menjar bacallà.
2: No, per menjar bacallà sempre estem a punt.
1: Però el pop ha de ser ja cuinat,
2: el pop, de tota manera, ja deu estar ser tou
1: ser
2: quan
1: molt,
2: el compra.
1: No és molt,
0: cuit.
1: No és molt dur.
2: Ah, vale.
0: Ja està cuit.
1: Si no fos cuit, és molt dur.
2: No.
0: Però penseu una cosa, que aquí ja diu que si ho coem molt, el farem sec.
2: Clar.
0: Manteu,
2: I a més, si ho fiques amb el bacallà no necessita gaire cobre.
0: Exacte. Bueno, doncs ja sabeu.
1: Molt bé.
0: A veure, llavors, pensant en aquesta recepta que passaria jo tanta calor...
2: Ara n'has fet una de fresqueta, va.
0: Heu fet alguna vegada orxata de xufa?
2: No, jo me l'he presa, però fer-la no.
1: Jo l'he anat a l'orxateria.
0: Pues quan era petita, a casa meva en fèiem, eh?
2: No, jo trobo que és més pràctic.
1: I com
0: sí, home, evidentment. Però bé...
1: Recepta, és fàcil?
2: És fàcil o no és fàcil?
0: És entretinguda.
1: Entretingut, bueno.
0: No, què passem?
2: No, explica-la, explica-la, perquè potser hi ha algú que...
1: Necessites algun extra especial?
0: Bueno, un Turmix i un colador.
2: Vale. Sí, clar, perquè això és de xafar.
0: A veure, 250 grams de xufes, xufles, que en diuen, seques. Un litre d'aigua molt freda. De 75 a 100 grams de sucre. Poder millor que sigui de llustre, perquè que sigui fi, perquè no després no bevem l'orxata i ens trobem sí. El...
1: Sorra.
0: Això va sí. Dir. Opcional, però que queda molt bo, un tros de pell de llimona i una mica de canyella. Hidratem les xufes. Les rentem bé sota l'aixeta per treure'ls-hi a la terra. Les posem en un bol gran, cobrim-les completament de l'aigua, amb aigua, i les deixem en remull de 12 a 24 hores.
2: Amb l'aigua freda?
0: Sí.
1: Freda.
0: Per això us dic que és una cosa que és entretinguda.
2: Sí, perquè si no són molt seques les xufes.
0: Sí, exacte. Per això, com a mínim 24 hores, eh? Sí. I canviem, si podem, l'aigua durant 2 o 3 vegades, perquè llavors el canviar l'aigua, doncs...
1: I això té que ser freda, l'aigua. No.
0: No. L'aigua que farem servir freda
2: és la última.
0: Quan ja la colarem.
1: Ah.
0: A veure, llavors escorrerem bé les xufes, les tornarem a rentar bé perquè la sorra és molt desagradable, les posarem en una batedora amb la meitat de l'aigua freda, mig litre més o menys. Ho triturarem a màxima potència fins a aconseguir una pasta fina. Llavors farem un primer filtrat. Abocarem la pasta en un colador de malla fina, molt fina, o bé hi posem un drap de cotó net, perquè no ens ha de passar res. Prensarem, mentre ho estem colant, amb les mans mateix, aixafant-ho, perquè treure-li tota la substància. Un segon filtrat. Tornem a posar la polpa sobrant a secall a la batidora amb la resta de l'aigua. Tornem a triturar-ho tot fins que quedi, vamos, pols. I llavors ho tornarem a colar exprimint al màxim per treure el màxim de sabor de les frites, de la fruita de les xufles. Li posarem el sucre aquest que diem, o si pot ser hasta líquid, perquè no ens el trobem per res, ho tornarem a barrejar bé amb el pímer i a la nevera a guardar ben bé com a mínim 2 hores.
2: Ja.
0: Bueno, és entretingut.
2: Però llavors et queda per molt poca...
0: Sí, no condeix.
1: O sigui que s'ho menja, no? Vull dir, queda reduït.
0: Reduït, queda molt reduït. Era que si vols, doncs en vez de mig quilo de xufles,
2: sí, clar.
0: Quilo.
2: Clar, perquè si els que fan orxata deuen gastar quilos de xufles.
0: A veure, diguem que gastant quilos, però també hi ha sabor a orxata, a xufla, eh?
2: Com vols dir que també hi ha sabor a xufla?
1: Com vols dir?
2: Que hi ha orxates que són només de sabor, que hi posen el sabor de la xufla. Sí, totes aquestes que venen així de marques d'aquestes rares,
1: sí,
2: són així.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Bé, i llavors, si hi ha temps,
2: sí.
0: Granitzat de llimona.
2: A veure com el fas, la granitzat de llimona, va.
0: Per 4 persones, 4 llimones, 3 quarts de litre d'aigua, 200 de sucre, orientatiu, això depèn del gust de cada un, i un refresc de llimona en gas, o sigui, per afegir-ho perquè tingui més sabor autèntic.
2: Com vols dir? Com un Fanta o coses
0: sí,
2: d'aquestes?
0: Sí, això mateix.
2: Vale.
1: Un refresc d'aquest, de marca.
2: Sí,
1: de
2: marca. Sí.
0: A veure, primer de tot farem, serà rentar bé les llimones, retallar una mica la pell, només el groc, que quedi el blanc. Ja que aquesta ens donarà, el groc dona amargor, el blanc dona gust a llimona. A continuació, en tallem a rodanxes les llimones per decoracions al final dels gots, i això ens ve de gust de fer-ho. La resta de les llimones les espremem. En un bol hi posem els ingredients, el suc, la ratlladura, el sucre, l'aigua, i ho remenem tot molt bé. per, com tal de dissoldre bé el sucre. Per això jo dic que si és líquid o és pols, sí, millor. Tapem el bol amb un paper de film transparent i ho portarem al congelador per aconseguir una textura gelada que volem. Ha concorregut una hora just abans, a veure, es anirà congelant i el que va bé aquí és anar obrint el congelador i xafar-ho. O sigui, si l'has de tindre 4 hores o 5 al congelador, cada hora, hora i mitja, trencar el gel que es faci. I bueno, posat a la nevera, està, vamos.
2: Sí, clar, això és...
0: Bueno, jo a última hora hi afegirem el gust del que hem comprat, sense ser autèntic.
2: Molt bé. Molt bé, perfecto, eh?
1: Molt bé. Aquest menú és un menú molt, eh?
0: Amb el bacallà, també?
2: Sí, també, també.
1: Sí,
2: el bacallà,
1: va poc
2: també,
1: i tot.
2: Sí, també. Sí. No, no, el bacallà també m'ha agradat.
0: Què?
2: Sí, sí, ara... Bé.

0: Mari Carmen, no tens algun detallet més per afegir?
1: Sí, tinc un detallet que puc fer molt llarg o molt curt. A veure, us heu pensat, això ho he tret de la revista L'Agenda, i ho he trobat molt interessant per la gent que és antillet. Antillet perquè els hi senta malament, sí, que són al·lèrgics. I llavors, verdaderament, m'ha sorprès perquè hi ha molts secrets a darrere de segons quins fruits. Per exemple, heu vist l'anacard? Ens pot sortir un dels millors formatges que ens puguem menjar.
0: Amb l'anacardo?
1: Sí.
0: O l'anacard, bueno.
1: Anacard. A més, si s'ho mengen els... Però clar, diem els vegans, però hi ha gent que no pot menjar llet, no pot prendre llet.
0: I l'anacard, com ho fan per convertir-la en llet?
1: L'anacard és una fruita gràcies a la seva alta... Té contingut de greixos saludables i la seva textura suau quan ho triturem.
0: Ah, per això s'ha de triturar.
1: Que també el triturem amb aigua.
0: Sí.
1: I sobretot molt ben escorregut, perquè clar, i llavors el formatge ja seria una miqueta més llarg d'explicar-vos. Ah, però que bueno, que és una beguda refrescant que també la podem aprofitar. Una altra cosa que es pot aprofitar és el coco. Cremositat natural per substituir a la nata.
0: Mm-hmm. Ai, a mi el coco m'agrada molt, eh?
1: A mi també.
0: Un tall de coco... Ja. Oh, que bo que és, el coco.
1: I a la Festa Major, que jo quan era petita...
0: Allò que compraves aquells trossos de coco... Sí. Que potser el que t'ho venia tenia uns dits bruts, però tu t'ho menjaves, t'ho menjaves tot.
2: És igual.
1: Bueno, doncs mira, després el coco el podem fer servir per... El substituir amb la nata. També és una manera... una miqueta llarga i laboriosa, però que si us interessés, busqueu-vos a la revista, que us explicarà tot com ho podeu fer-ho. Després el tofu, quallada vegetal per excel·lència, que amb això hi podem fer quallada de soia, a la qual ho convertirem per substituir més directe aquest derivat lacti. Jo, això, ho de més encara...
0: Bueno, lo del tofu s'ho mengen molt tots aquests, els vegans i tots aquests
1: sí,
0: ho mengen,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. És que, a veure, totes aquestes receptes jo penso que estan fetes... A veure, els vegans... Però hi ha molta gent que no pot beure llet, eh?
0: Molta, molta, molta. Sí.
1: Més de la que ens pensem,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
0: Bueno, ara, fa uns anys, eh? Perquè abans no, tothom prenia llet, eh? I ara resulta que tothom... Que si la llet no sé què, que si la llet no sé què... Que no són llets, però bueno, sí.
1: I l'ametlla.
0: Bueno, clar, l'ametlla sí.
1: L'ametlla ja és per excel·lència, diguéssim, i pot servir molt bé perquè puguem fer iogurts.
0: Ah.
1: Vull dir que també, si voleu, un altre dia també ho puc explicar. I la soja, alternativa per complet de la llet, que ja veieu que hi ha molta llet de soja,
0: sí,
1: però, clar, també si has de comprar la soja...
0: I fer-ho.
1: I fer-ho, sí. Però bueno... Però bé, que verdaderament és curiós,
0: sí,
1: que hi ha moltes alternatives, sí, per, sí, poder substituir la llet.
0: Ja, clar, molt bé. Sí, sí, sí, molt bé. Però...
1: Bueno, què us ha semblat?
2: Complet, completíssim avui.
0: Sí. Escolta'm, ja has fet de tot, avui.
1: Avui he fet de tot.
2: Sí, sí, sí.
0: Diu que a finals dels anys 50, quan les secretàries escrivien a màquina a velocitat de tempesta tropical, hi havia una dona brillant anomenada Beth Nesmith Graham que treballava en un banc. Era eficient, creativa i tenia un petit problema. Cada vegada que feia un error a la màquina d'escriure, el paper quedava tan destrossat que semblava una obra d'art abstracta. Això és veritat, eh? Encara me'n recordo.
2: Llavors les tecles quedaven enganxades.
0: Quan apreníem a escriure amb aquelles màquines...
1: I no havíeu netejat, per exemple, el forat de la B, sí, i de la P, sí, que s'hi posava la tinta.
2: I les tecles de vegades picaves i quedava allà.
0: I si no, el dit entremig de les tecles.
1: Eh?
0: Bueno, doncs... Pues, semblava un art d'estar-te. Un dia, després d'esborrar per enèsima vegada una lletra amb un invent casolà que consistia en bufar molt fort i pregar, va pensar, si els pintors poden tapar els errors amb pintura, per què jo no? Beth va agafar pintura blanca, un pinzell petit i un paper ple de desgràcies tipogràfiques. Va fer una pinzellada sobre una errada i màgia. El seu company de taula, en veure-ho, va exclamar, això és trampa. I ella va respondre, no, És innovació. A partir d'aquell dia, Bet portava un potet de pintura blanca a la feina. Les altres secretàries la miraven amb enveja i una mica de devoció. Bet, tapa'm aquesta errada, que tinc reunió d'aquí 2 minuts. A casa seva, la Bet va convertir la cuina en un laboratori. Pots de pintura per tot arreu, pinzells dins de tasses de cafè, papers corregits que semblaven neu fresca, el gat amb una taca blanca al llom, accident laboral. Va perfeccionar la fórmula fins que va crear un líquid suau que s'assecava ràpid i que feia que els errors desapareguessin com per art de màgia. Va començar a vendre el producte amb el nom de Mistake Out, o sigui, taques fora, o faltes fora, més ben dit. El feia a mà, etiquetava els pots ella mateixa i el repartia entre oficines. La demanda va créixer tant que un dia va rebre una trucada. Hola, som de la companyia IBM. Ens interessa el seu producte. I ella, amb tota la calma del món, va respondre: perfecte, però primer deixi'm acabar de corregir una coma. Finalment, el producte va ser reanomenat Liquid Paper i es va convertir en un èxit mundial. I aquí ve la part deliciosa. El banc on treballava la va acomiadar per dedicar massa temps al seu invent. Anys després, quan va vendre la seva empresa per milions, va poder dir: gràcies pel comiat, m'ha anat força bé. Avui el Tipex és, bé podríem dir, és, bé podríem dir, un invent que ja no s'usa.
2: No, ja no s'usa, clar.
0: Però en el seu moment va ser el millor amic dels estudiants, l'heroi de les secretàries, el salvador de les persones que escrivien massa ràpid. I el producte que ens recordarà sempre que tots mereixem ser corregits amb una mica de pintura blanca i paciència. Tot gràcies a una dona que va decidir: si no puc evitar els errors, almenys els puc pintar. Ja està.
1: Tu te'n recordes?
2: Perquè és del Tipex, ara, no sé si s'han renovat o alguna cosa, clar, perquè,
0: No crec.
2: Deuen fer altres coses.
0: Bueno, deuen fer altres coses.
2: Ah, sí, però vosaltres... Perquè és de fer-lo servir a no fer-lo servir res.
1: Exacte.
2: No,
1: clar. Però us en recordeu d'uns paperets?
2: També. Blanc, hi ha un paperet.
1: El paperet i picaves, sobre
0: també
1: la lletra.
0: Però no sé si...
2: Jo crec que era posterior, això, eh?
0: Sí, però l'original quedava bé, però les còpies quedaven fatal.
1: Home! Ja,
0: sí. Perquè les còpies continuaven... Quedaven sent un nyap, eh? Jo me'n recordo que el de davant quedava bé, per l'altre...
1: A veure, el paper va ser abans que el Tipex.
2: Sí?
1: Jo, quan treballava, jo Tipex no m'havia fet servir. No. Feia servir aquest paper.
0: El paperet, que era tota una complicació,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè tenies que posar allà i picar.
1: I tornar a picar primer la lletra equivocada
2: i després la bona. Una altra lletra.
0: Per això dic que el de sota, les còpies... quedaven una putinga com l'altra, eh?
2: Bueno, perquè que... normalment es feia paper carbó i feies còpia.
0: Clar, és que posaves el paper carbó i vinga. Quin d'allò, eh?
2: Déu,
0: mare meva.
1: Mare de Déu.
0: Sí, sí. Clar, això la gent jove
2: Això que els nostres oïdors ja saben de què va.
1: Però jo m'ha vingut ara al cap, tu, explicar-ho, eh?
0: Sí, clar, és que... Bueno, mare meva...

0: Avui dia 5 és l'aniversari de la Teresa Artero i la Marta Alsina. El dia 6, Ramon Pons. També 6, l'Andrés Fernández. El dia 7, Tomi Cascales i el Fernando Tapia. El dia 8, Salvador Vázquez. Esteban Ventura, el dia 9, i la Pilar Ballester. El dia 10, la Núria Serra, que fa 91 anys.
1: Molt bé,
0: moltíssimes felicitats, Núria. El dia 11, Rosa Maria Grau. El dia 12, la Nati Jiménez. I el 12 també, la Mari Carmen Caro. Tots ells per molts anys.
1: Per molts anys.
2: Felicitats a tots. Ui.

0: Bé, i us recordo que el dia 15 i 16 ens n'anem a la Cerdanya a pujar amb globus. Mm-hmm. Som una colla, no gaire, però bueno, bueno serem, però... mira... Així ens podem divertir. A lo millor que, ara, sí, sí. Que és que jo no sé quanta gent cap dins d'una cistella.
1: No sé, ni idea.
0: Però bueno, serà una cistella o dues, no ho sé, és que no sé. Ja us ho explicarem. Sí, us podem... No, no, perquè ja no vindrem. No, no, no.
1: No podem explicar-ho.
0: Ah, no, espera, espera.
1: Sí, no?
0: Sí, perquè a l'últim dia...
1: Quan pleguem.
0: A veure, Joan, ajuda'ns si tens per aquí. A l'últim, el 17, és un divendres... Doncs pues mira, serà l'últim dia que vindrem.
1: Ah.
0: O sigui que podrem explicar, sí, la pujada en globus.
1: Sí, ostres, sí, molt explicar... interessant.
0: Sí, que serà, molt... sí, serà tot una... a veure què passa, eh? Pues sí, sí, perquè ara, vull dir, ja ens acomiadarem. Aquesta setmana que ve, que Sant Senon, no farem programa, eh?
1: O sigui que ens queda l'altra setmana.
0: O l'altra setmana,
1: no? Ah, no,
0: sí,
1: ja està.
0: I l'altra setmana ja plegarem.
1: Vale,
0: eh?
1: Vale.
0: O sigui...
1: El... Esperem amb candeletes les explicacions de la pujada en globus.
0: Bueno, ja us ho explico. Sí, perquè vosaltres dos no veniu, eh?
1: No, no.
0: Ah, molt bé, eh? O sigui, jo us explicaré jo que tinc vèrtic, o sigui, vinga.
2: No, això no fa vèrtic.
0: Això t'ho dius tu, ja t'ho diré quan torni, ja t'ho diré quan torni. Doncs pues, això és tot el que hi ha, o sigui, fins al moment.
3: En aquell festival
0: que tant ens... Bé, i amb l'Olivia dels Tiets, o dels Tallets, ens acomiadem. Donem les gràcies a la Marta Serrano, que ens ha posat, o sigui, quasi hora per hora, tot el que es farà a la Festa Major. O sigui, que jo només ja m'he cansat,
1: sí, sí,
0: només
1: cansat,
0: amb totes les coses que s'han de fer, eh? O sigui, us ho preneu en calma tots plegats, que hem d'acabar bé la Festa Major, sants i bons, eh? I ja ens acomiadem de tots vosaltres. Us desitgem un bon Sant Senon.
1: Perquè... Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major, perquè ja ens veurem després. I fins aquest diumenge que tornem, a retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau a tots.
1: Bona Festa Major i bon diumenge.
2: Bona Festa Major. Adéu.

0: Bon dia, bona tarda, bona nit, bojos pel cine, aquí Sendrowski, podcast de març, acabats els Oscars, acabats els Goya, quasi que podríem dir oficialment que ha començat la nova temporada. Festival de Màlaga, any 26, a tope. Avui, de moment, començo jo. Veurem si el Cthulhu pot participar una miqueta. Era un dia raro. I hem tirat pel dret. Hem tirat pel dret, teníem ganes de parlar de cine. I començo sense gaires prolegòmens dir-vos que avui entrarà una entrevista. Podreu escoltar el Sergi Estella, el One Man Band, l'home orquestra. Vaig penjar algun vídeo a Instagram, vam penjar un altre vídeo en el YouTube, on l'entrevistem, on xerrem amb ell, on ens explica, ens parla també del seu documental, un documental que podeu trobar a Filmin, que es diu A Story of One Man, un crack, un bluesman català super autèntic que fa els seus propis instruments, com si fos un luthier, i veureu que és super interessant. Així que després entrarà l'entrevista amb el Sergi Estella, que vam fer fa uns dies a Barcelona. Vam quedar en un parc molt maco, sentir els ocellets com canta mentre nosaltres xerrem de cine i de la vida. I sense més, deixeu-me començar parlant-vos avui d'una sèrie, que es diu Fúria. Una sèrie que es va estrenar a l'estiu al Movistar Plus, que volia veure, que feia mesos que hi anava al darrere, però entre una cosa i l'altra no havia tingut l'oportunitat, i que m'ha agradat bastant. És una dramèdia negra, es diu Fúria. El Félix Sabroso utilitza la ira femenina com un motor de crítica social. Una sèrie de 8 episodis, de 25 a 40 minuts més o menys cada capítol, m'ha sorprès, que no serà la sèrie de l'any, segur que no, però és original, és molt original. Un repartiment coral de 5 dones, amb unes vides en principi desconnectades, que s'acaben entrellaçant, no? No són actrius desconegudes. Penseu que parlem de la Carmen Machi, parlem de la Cecilia Roth, parlem de la Natalie Poza, de la Candela Peña o de la Pilar Castro. Vull dir que, a més, aquí doncs sonarà a tothom. I no vull oblidar els homes dels papers que són secundaris a la sèrie, que són Alberto San Juan, un crac, el Pedro Casablanc, un altre màster, i el Pepón Nieto. Una de més, quines pintes que porta. Els capítols són individuals, vale? Amb el punt de vista de cadascuna de les protagonistes, el nom de la qual és el títol de cada capítol, no? El tema és que les històries de cadascuna de fúria s'acaben convertint en venjança, passant de la fúria a la venjança, no? Amb uns bons diàlegs, una crítica social que toca temes del dia, no? Allò com la precarietat laboral, els influencers o els ventres de lloguer, per posar alguns exemples. Una sèrie, dic, valenta, que us pot fer riure, va fer riure, i incomodar al mateix temps. Vull dir que té gràcia. Torno a dir, no serà la sèrie de l'any, però es deixa veure. Movistar Plus. Després volia parlar-vos del documental que acaba de guanyar precisament els Oscar, que vaig recomanar una setmana abans, vaig dir que era el meu favorit. Hi havia la de la vecina perfecta, que és un que teniu a Netflix, que és el que deien que apuntava a guanyar els Oscar. Al final no ha arribat a guanyar, tot i que estava nominat. És un docu que també està bé. Ja en vaig parlar fa uns quants programes. És un documental que té un muntatge supercurrat, que és la gràcia d'aquell docu, perquè és tot a partir de càmeres policials, càmeres bodycams, les que porten els policies al cos, o càmeres de comissaries. No? A partir d'aquí fan un muntatge de no sé si un parell d'anys, de teixint una mica la història d'una senyora, d'una persona que, no, que té algun problema mental molt possiblement, una persona molt aïllada que viu en un barri, en una zona on els crios li van a fer bromes a casa, li tiren la pilota, ella es posa molt nerviosa, això retroalimenta que els crios encara la molestin més, entre cometes, ella truca a la policia i tot això va escalant, no? És un documental que també recomano. No tant per la història en si, perquè és una història que, bueno, no té més que això que us he explicat, però com us deia, com està muntada i quin tràgic final que té, que també és bastant tela. Vaig al que vaig, que és el Mr. Nobody Against Putin, és el documental que acaba de guanyar els Oscars, el documental que jo votava. La valentia d'un professor que de forma clandestina grava el sectarisme de com funciona el sistema educatiu a la Rússia del Putin, no? És autèntic, simple, perquè està gravat com podia aquest professor, com s'arriscava també en alguns moments, o en bastants moments. M'ha deixat al·lucinat de com manipulen els crios, com fan les dictadures, no? Per crear futurs soldats amb el cervell rentat, no? El teniu a Movistar Plus, el teniu a Filmin, i s'ha estrenat ara també en el Sense Ficció, sí que si teniu el 3CAT, allà gratuïtament el podeu veure, i de veritat que no us en penedireu. I després hi ha un altre docu, que també tenia bastants números de guanyar. Ja m'animo, els docus, ja seguim parlant tu. La solució de l'Alabama Solution, que és dels presos d'Alabama. Aquest estava també nominat i tenia, no tenia tants números, però també està molt bé. També està molt bé. Els presos d'Alabama es queixen de les condicions de les presons d'aquell estat, que realment són infrahumanes, en un país tercermundista és molt fort, no ho sabia. I llavors, a partir d'aquí, el documental és quasi tot a través de, a partir de gravacions que fan ells amb els seus mòbils a dintre de la presó, i com ho denuncien, i com acaben muntant, ja ho veureu, un grup de queixa, de denúncia, que arriba on t'arriba, i té els resultats que té. O, bueno, no vull dir res més, que si no faria spoiler, però també està molt bé. Aquest diria que només el teniu a Movistar Plus, però també està molt bé, de l'Alabama Solution. Espera que arriba una miqueta tard, però arriba en Cthulhu.
1: Molt bona, Sandrowski. Primer, disculpar-me perquè he acabat d'aterrar. Ja saps que sempre amunt i avall i avui doncs he arribat tard, he arribat quan he pogut. Però bé, acabat d'aterrar, com dic, i ja estic aquí per parlar de cinema, que ja saps que ens agrada. A més, ara feia uns quants dies que no en parlàvem. Per tant, vinga, fotem-li. Bé, primer comentar que vaig poder fer la retransmissió dels Oscars en directe per Ràdio Arenys, com ja he fet altres vegades, una experiència que m'agrada molt, al costat del company Eloi Tomàs. Tots dos allà, doncs mira, passem la nit i així no ho veiem sols a casa, diguéssim, és l'excusa, però de passada doncs ho fem per la ràdio, ho fem en directe i doncs el feedback que tenim de la gent que ens escolta, que encara que sembli que no a aquella hora, doncs es veu que hi ha gent que sí que ens escolta, per sorpresa nostra i tot. Doncs molt bé, la veritat que va anar molt bé. Una gala que, a més, no va acabar molt tard, per sort, aquest any. A les 4 ja podríem ser al llit, per tant, molt bé. I on una batalla tras altra es va erigir com la gran triomfadora. Amy Madigan, de Weapons, va ser per mi la gran sorpresa, que no m'esperava de cap de les maneres que guanyés. I doncs sí, finalment va ser la que se'n va endur l'estatueta. Cirat, era molt complicat. Teníem ganes que Cirat s'emportés alguna cosa, sobretot el tema del so, però era molt complicat. La veritat és que davant d'aquests monstres amb moltíssim més pressupost, doncs era molt, molt, molt complicat. Ja no parlem de millor pel·lícula estrangera, que sabíem que no tenia res a fer. Però bueno, va estar allà, l'experiència és brutal, segur, pels integrants de la pel·lícula i tot. O sigui que, en el fons, jo crec que han d'estar molt orgullosos del que han aconseguit, i tots hem d'estar molt contents d'una pel·lícula com Cirat, amb un pressupost, ja us dic, infinitament inferior a totes les altres pel·lícules que hi ha per allà que es presentaven, hagi arribat on ha arribat. Per tant, felicitar-nos i que n'hi hagin moltes més que arribin així. I el tema de Sinners, que ja saps que partia com la gran, 16 nominacions, aquí, la més nominada de la història, com si... Però doncs al final crec que molt ben fet, una altra tras altra, és millor film en general. I evidentment, doncs jo crec que s'ha demostrat i que per això l'ha superat i ha arribat on ha arribat.
0: Doncs que Cthulhu, jo t'he dit que aquest any que estan dient que si és un mal any, que si el mal acollit, no tan bones pel·lícules, a mi Sinners em va agradar molt. No per aquestes 16 nominacions, es van passar, però mira, igual que amb Weapons, amb la Madigan, jo crec que han fet una picada d'ull al cinema de terror i m'alegra. I després, per mi, una batalla tras altra és una passada. El que passa que és un tipus de pel·lícula que s'hi ha d'entrar d'una manera concreta. Has d'anar a saber el que vas a veure o a deixar-t'ho fer tot. I jo dic que és una pel·lícula que comença començada, no? Perquè aquí no s'espera una cosa tan diferent i recordem que les novel·les del director, de l'escriptor d'una batalla tras altra, diguéssim, d'on ve la criatura, d'on plora la criatura, doncs que són esbojarradíssimes, no? Llavors té un sentit. Escolta'm, parlam d'alguna sèrie. Jo he parlat de Fúria, de Movistar Plus. Has vist algunes sèries, no?
1: Tema sèries que em comentes, doncs m'agradaria comentar, mira, primer una sèrie que una sèrie que s'estrenarà la quarta temporada el 20 d'abril d'aquest any, evidentment, i que vaig començar a veure no fa gaire, perquè vaig veure que s'estrenava la nova temporada i que la gent em parlava molt bé i m'havien arribat inputs que estava molt bé, que és From, la ciència-ficció ambientada així en un poble. No vull fer massa spoiler perquè crec que el maco d'aquesta sèrie és anar-la descobrint des del minut 1. Llavors, si t'expliquen alguna cosa, no sé, crec que millor no. Però haig de dir-te que a nivell actoral, a nivell d'emplaçaments, ja us dic ara, sense fer un super spoiler, que passa pràcticament tot en un mateix emplaçament, una miqueta, vale? Però, ostres, els actors crec que estan molt bé i crec que aconsegueix amb poqueta cosa, crec que aconsegueix molt. Llavors, li dono molt de valor a això. Podria ser una miqueta als inicis d'alguna sèrie d'aquestes que també ens va sorprendre a l'inici, com pot ser Walking Dead, per la relació entre les persones i tal, però salvant molt les distàncies, eh, Walking Dead, i crec que també de pressupost també és bastant diferent, però no sé, té cosetes que m'han sorprès i m'han agradat, i de veritat que moltes ganes de seguir. De moment he vist la primera temporada, que m'ha deixat molt, molt content. Es va estrenar la primera temporada del 2022, la teniu a Movistar, i totes les temporades, evidentment, i amb moltes ganes de seguir, veure la segona, la tercera, i ara quan estrenin la quarta, doncs a veure com van resolent el tema. Però la veritat que molt bé. I després una altra sèrie molt diferent, vale, que s'ha estrenat aquest any dins del món aquest de Juego de Tronos, vale, que n'heu sentit parlar tots i n'heu sentit parlar molt, que és El Caballero de los Siete Reinos, que s'ha estrenat a HBO, que són només 6 episodis, i que, per dir, són només 6 episodis perquè s'acaba i et quedes amb ganes de més i dius, ostres, jo vull més d'això, aquesta història m'agrada, aquest tema m'agrada, que té com un punt que no saps si està realment ben fet o no, té punts d'aquests, saps, que et fan dubtar una mica si realment és tan bona la factura de la sèrie com sembla, saps, així com algun punt que semblaria com de sèrie B, però realment li queda molt bé com està feta. Independentment d'això, és parla dels aconteixements que van passar dècades abans de Joc de Trons, on ja comencem a veure la formació de les diferents cases, pues, les mateixes que hem vist a Joc de Trons, vale? Ara no em posaré a explicar-vos Joc de Trons, si heu vist ja ho coneixeu, i si no, tampoc passa res, podeu veure-la sense saber res de Joc de Trons i sense haver vist res de Joc de Trons. No de Trens, jejeje. Crec que t'atrapa des del primer capítol, i sí que és veritat que hi ha algun capítol on el tempo s'alenteja una mica, però en general és una narrativa ràpida i conclusiva dels fets que ens van presentant, i amb un cinquè capítol espectacular, que crec que és el punt àlgid d'aquesta temporada, així com hi ha diversos capítols a Joc de Trons dintre de totes les temporades que té que són brutals, aquest en té un també que jo crec que és molt bo. La definiria això: directa, bruta, violenta i dramàtica, però alhora tot tractat amb un cert punt de comèdia. I no sé, a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt. M'he menjat els 6 capítols pràcticament de cop. I ja et dic, en vull més. O sigui que esperant que arribi més teca d'això.
0: Molt bé, Catulo. Escolta, deixa'm parlar d'una pel·li que he vist al cinema que està generant molta controvèrsia, que és The Bride, la nòvia. Dirigida per la Maggie Gyllenhaal, és una reinterpretació del mite de Frankenstein, que quasi diria de la nòvia de Frankenstein, que ha generat, com dic, molta crítica dolenta, suposo per l'estil, l'estructura narrativa, el guió, diria, o com està explicat, no? Perquè després no és tan complicat la pel·lícula, però potser tarda en entrar en matèria, té un pròleg llarg, potser és quasi 40 minuts, no? Que no acabes de veure per on van els trets. I entenc que això és el que ha fet que molta gent no li hagi agradat. No sé si encara la trobareu als cinemes, en alguns, suposo, però de veritat que per mi és, a part de que és una nova lectura de la novel·la de la Mary Shelley, però és que a més és un experiment de gènere, no? Amb terror gòtic, visualment és molt gòtica, no? Molt Batman, molt fosca, i fa pensar en el cine negre dels anys 30, amb un discurs feminista que per cert m'ha agradat molt, ja no dic pel maquillatge icònic de la prota, que et fa pensar en un Joker, tant per la vestimenta com per aquest maquillatge, i pel rotllo punky de la peli, no? El Frankenstein és el Christian Bale, vull dir que també el repartiment és l'hòstia, la doctora Ephronius, que és la Annette Bening, i la nòvia, que és la Jessie Buckley, que acaba de guanyar l'Oscar precisament per Hamlet, no? I qui, per cert, fa una molt bona actuació, una actuació, a més, molt física, que també s'ha de remarcar. El millor de la peli pot ser l'estètica, us deia abans, us deia punky, us deia gòtica, quasi pictòrica, no? Cada fotograma sembla una peça d'art gòtic modern, no? Per dir alguna cosa. I el guió, potser el més irregular seria el guió i potser el to, no? Que entre comèdia, que aquest punt comèdia, terror, thriller, a vegades se't fa una mica estrany, no? Per mi no m'acaba de quadrar el to. És l'única cosa que li posaria la pega que li posaria. Però tot i això, ja dic, compro 100%, de fet, la recomano, pel risc, pel descaro, no? I que és molt vital, molt boja, molt excessiva. De veritat que de Bright, la nòvia, segur que molta gent no us agradarà, perquè així és la crítica és el que està dient, però per mi, super, super, super interessant. I després una pel·lícula que feia any i mig que volia veure, que va estar a Sant Sebastián, que es diu El Jockey, que si no m'equivoco va guanyar millor pel·lícula iberoamericana, diria, Sant Sebastián la deu fer, doncs, diria que l'any passat, el 25 o el 24. La teniu Movistar, dirigida per Luis Ortega. Prenem nota d'aquest director argentí. La van seleccionar Argentina per representar el país als Oscars l'any passat. És un thriller amb una narrativa surrealista. No és un guió tradicional, també una altra pel·li, també és rara. Ara en parlo de dues seguides que són diferents. Així que comença que dius, primer dius, què estic veient? De què va això? No? Diàlegs estranys, estètica de com van vestits, la composició dels decorats mateixos. No? Sembla com un somni hipnòtic, no? Els personatges amb poca esma. A vegades sembla que no tinguin emocions, no? Em va fer pensar en Kaurismäki, no? Fins i tot els personatges en cada escena, la composició dels plans, amb una fredor geomètrica, perquè m'entengueu, no? Però també m'ha fet pensar en Eduardo Casanova, saps? Amb aquest cineasta espanyol que també fa aquestes coses tan surreals, no? Deia de Kaurismäki, i de fet, llegint, buscant, he descobert que la fotografia, precisament, és del Timo Salminen, que n'és col·laborador habitual del Kaurismäki, o sigui que no és casualitat, vaja. Em costa explicar-vos de què va. Vull dir que aquí ja tenim un problema, eh? Vull dir, la mutació, suposo, d'un personatge, que és el protagonista, que és el Nahuel Pérez Vizcayart. Potser una fugida existencial del protagonista d'aquest Vizcayart i la seva parella embarassada, que és la Úrsula Corberó. Ja dic, si busqueu una experiència sensorial, us podria dir això ara i us podria dir el mateix amb La Nòvia, que he parlat fa un moment, sobretot visual, endavant. Però no busqueu molt de sentit perquè crec que no el té, o almenys jo no l'he trobat. Que tu, Lluís, de pel·lis, què? Has vist pel·lis o no?
1: A nivell de pel·lícules m'agradaria molt destacar això, que vam estar a Balandrau, que vam poder fer aquesta performance, diguéssim, a los Cine Arenys, a casa més, que evidentment em va fer molta il·lusió, amb convidats, amb personalitats del poble i dels pobles del voltant que van venir, i amb molta gent, amb una sala plena, que això que feia molt, molt de goig, i que vam tenir el Lluís Tripiana i el Tono Folguera. El Lluís Tripiana explicant-nos doncs, les seves vivències i com va viure ell aquell torb, sense ser en el mateix grup que ens explica la pel·lícula, però bé, perquè ens féssim una idea. I el Tono Folguera, que és el productor, explicant doncs, una miqueta els intríngulis de com ha costat gravar aquesta pel·lícula i doncs, la sortida que està tenint, no? I el boca a boca, com està funcionant, i molt bé. I la veritat és que jo no havia vist la pel·lícula. Tu, Sandrowski, sí que ja l'havies vist, per tant, ja la sabies de què anava, però jo que hi anava verge, diguéssim, doncs, ostres, em va agradar molt. Vaig trobar que no té res que envejar moltes produccions que ens arriben de fora, molt ben feta, molt ben tractada, crec, en general tot. Els actors, molt bé, un Álvaro Cervantes espectacular, i doncs una mica el mateix que amb el que he comentat, no?, de la sèrie que em vull més, doncs que sí, que segueixin fent pel·lícules així, que seguim apostant per un cinema així, un cinema de casa amb qualitat, amb diners, si es pot, però amb això jo crec que si es fan les coses bé, es fan amb qualitat i a sobre, doncs tenim el suport a darrere i hi ha calés per poder fer-ho, es fan coses, es poden fer coses molt, molt xules i que arribin a tot arreu.
0: I tant que sí, Catulo, i tant que sí. Després, una altra pel·lícula que interessa, una pel·lícula més, anava a dir, més independent, potser sí, més autoral, va, diguem-ho, entre cometes, perquè aquesta també ho és molt. Urchin, la teniu a Filmin, és l'òpera prima del Harris Dickinson, que és l'actor protagonista de Baby Girl, que va fer ara amb la Kidman l'any passat, que també no va agradar gaire. Jo li vaig trobar cosetes. I el Triàngulo de la Tristesa, vale? El jove aquest influencer, modelo, vale? Em sembla una de les sorpreses de l'any, Urchin, de l'any passat, amb un estil que respira segell molt propi, com us deia, molt autoral, i que també vull dir molt independent. Perquè us poseu una mica en la història, el Londres post-pandèmia, a través dels ulls d'un rodamón, atrapat entre l'addicció i la marginalitat. No busqueu pornomisèria, perquè, de fet, s'inspira en les pròpies experiències del Dickinson com a voluntari en organitzacions benèfiques. I, no ho sé, el comparen amb el Ken Loach, el tanto, eh? La fotografia està molt bé, per com utilitza la imatge per narrar l'estat psicològic del prota. El prota s'ha dedicat, també ho fa molt bé, és el Frank Dillane, no ho coneixia. I és una pel·li que és veritat que no és per tots els públics. En el Festival de Cannes, la pel·lícula va competir a la secció En certain regard, Una certa mirada, on va ser una de les grans triomfadores. Van portar el Premi Fipresti, que sabeu que és el galardó, hòstia, molt prestigiós, perquè està la crítica internacional a la secció, i el Frank Dillane, aquest el prota, que va ser millor actor. Vull dir que de veritat que està molt bé. Després, canviant totalment de gènere d'estil, vaig anar al cinema, que aquesta ja no la trobareu al cinema, vaig trobar-me Epic, Elvis

I aquí fa servir un recurs que m'ha agradat bastant, no? Que és doncs, una mateixa cançó muntada, com la va cantar en diferents moments, fent una composició molt autèntica, perquè m'entengueu, no? Pues una cançó que comença en un concert i a mesura que va passant la cançó et va posant imatges de la mateixa cançó, però en diferents moments, com pot ser doncs, mentre està assajant, en un concert, en un directe, etc etc. Això ho fa molt especial. És una part del muntatge que mola molt. M'ha fet pensar en el documental que teniu a Movistar Plus, que es diu Flores per Antonio, de l'Isaac i la Cuesta, que precisament el muntatge és un espectacle, és un gran documental que recomano i que precisament fa servir també aquest recurs, no?, d'agafar una cançó i anar-te-la enganxant en diferents trossos i que l'acabis escoltant quasi tota, no? I això és un espectacle. Bé, tornant a Epic. Imagino aquesta pel·li en sales d'IMAX, on es va projectar molts llocs d'Estats Units, per exemple, i crec que ha de ser brutal, perquè per mi el cinema, que a més em vaig posar molt endavant, bueno, va ser una passada. Per mi ja dic, ja va ser una experiència religiosa, doncs imagineu-vos amb un IMAX, no? Es veuen vídeos inèdits, et dona la impressió de que ha trobat material que no havies vist mai i que l'ha muntat molt bé. S'ha de dir que la restauració tècnica del material es veu que ha estat l'hòstia. Un so impecable, l'accés al material d'assajos superíndims, vull dir, la fa molt, molt especial. I després, una altra pel·iculeta, li posava un semàfor taronja. A mesura que hi vaig pensant, potser li pujaria una miqueta, no sé si quasi arribaríem a veure. Es diu Misterioso asesinato en la muntanya, la teniu a Movistar Plus. Per mi és un semàfor taronja, ja dic. Pel·li francesa, que salvant les distàncies pot fer pensar en Fargo o Un plan sencillo, per exemple, a persones mortes, diners trobats, decisions errònies i esbojarrades, humor negre, molt Coen, però dic això sense acabada. Està bé, però què li falta? Què li falta? Què ens passa, no? S'ha de dir que els César, de l'any passat, els premis de l'Acadèmia Francesa, es van portar el César a millor guió original. Vull dir que ojo al tanto, vull dir, ja és prou important. I mira que jo el guió, no ho sé, no ho tinc tan clar. Per mi el millor és el policia, per cert, que és com el xèrif, que és el Benoit Poelvoorde, que mai el sé dir, que és el déu del Nou Testament, una pel·lícula que he parlat unes vegades que m'agrada molt. Una pel·li, ja dic, Misteri assassinat en la muntanya, una pel·li que és entretinguda, que si us agrada aquest tipus de subgènere us pot agradar, però no crec que us entusiasmi. Però està bé, Movistar Plus. Després, dues cosetes. A Netflix, bueno, una que... Ai, ai, ai, ai. S'ha de tenir paciència per veure això, però bueno. Màquina de guerra. El Predator de l'era de l'streaming. A veure, que funciona a tope? Sí, jo crec que és una pel·li d'aquestes que Netflix la deu estar patant, seguríssim, vaja. Per mi no arriba a donar la talla, perquè no me l'acabo de creure. I mira que ja dic, té un gir que dius, ostres, mira, serà original, està canviant, tu, a veure què passa aquí, no? Però no acaba de fer la feina. Tot està molt vist, tots els clichés que vulgueu, el nacionalisme yanqui, venga, a tope. I per mi, taronja, taronja, taronja. La pel·li se sosté pel seu prota, que és aquest gros catxes, que és l'Alan Ridgeston, que us sonarà perquè és conegut per la sèrie Richard, em sembla que està al Prime. I en aquest cas és un sergent traumatitzat que busca la redempció fent-se Ranger, no? L'Acadèmia de los Rangers. I a partir d'aquí passen unes cosetes allà que, bueno, que són una mica difícils de creure, però si us ve de gust menjar-vos-ho i no voleu pensar, doncs endavant. Perquè a més ja no passa una sèrie de coses durant la pel·lícula que dius... És Netflix total, de que m'estàs dient que no pensi, que m'estàs repetint segons quins missatges o quines informacions per si un cas estava planxant, rentant plats o mirant el mòbil. I això fa una mica de vergonyeta. Però bueno, hi haurà qui us ho passareu bé, segur. I després, Cortafuego. Cortafuego. Una altra pel·lículeta de Netflix que també ens podríem queixar. La vaig recomanar, vaig fer un reel parlant-ne. S'ha de dir que, sobretot, la vaig recomanar perquè volia parlar del director català, el David Victori, que està al darrere, que és un director que a Netflix està funcionant molt, ja va fer la sèrie Sky Rojo, que la va patar. I sobretot, vaig voler anar a parar a la gran pel·lícula del David Victori, que és No mataràs. I amb l'excusa, doncs, vaig dir, va, digues alguna cosa de Cortafuego, que està l'Enric Auqué, que per cert ho fa molt bé. I la pel·lícula té moltes trampes, ja dic, té més trampes que el camp de mines de Cirat, ja us ho dic, perquè té molta trampa. Llavors, la història doncs, bueno, està feta per ser vista allò, molt per sobre. No? Llavors, alguns personatges que no te'ls creus. Jo vaig fer l'esport i fent l'esforç, perdoneu, em vaig entretenir. Ja dic, el guió justet. Amb el pas del temps li ha anat baixant la nota, també ho he de dir. Li he donat voltes i és que, hòstia, allò, com podia ser? Allò, com podia

0: i això l'altre, no? I en el Rick li ha dit que ja vaig avisar que la bona és no mataràs. La tensió asfixiant de no mataràs és increïble. I aquí ja busca aquesta tensió asfixiant. És una cria que comença la pel·li cabanya en el monte, hi ha uns incendis, aquí li diem cortafuego, una criatura desapareix, l'Enrico, que és com el malo tio raro veí, que a veure què fa, si se'ls haurà raptat o no haurà raptat a la criatura, i a partir d'aquí comencem. I van passant coses i ens busca que estiguem com molt enganxats. A veure, si us va bé així, doncs endavant. Si li comenceu a buscar peròs, no us creureu res. Allò es pot acabar convertint-se en una pel·li que quasi podria ser de terror en una pel·li mitja riure. La recomano? Bueno, sé que la gent que precisament és molt de Netflix i li agrada molt aquest tipus de coses més fàcils, més ràpides, doncs sé que els està agradant molt perquè m'ho ha dit bastanta gent. Llavors, cortafuego, endavant, i si no, passeu-vos a per No matarà, si no l'heu vista, que és la Fons Consanyets, que la teniu a Prime, que és del mateix director, el David Victori, i és una passada, ja dic. En aquest cas, No mataràs és el Mario Casas, que es troba en unes situacions, en una situació, una nit, que es coneix a la Milena Smith, que precisament sembla ser que la va descobrir el David Victori en una recepció, crec que d'un hotel. Ella encara no havia actuat, o havia actuat molt poc, si havia actuat, i fa un paper la Milena Smith. Tenen una química de contrast. Mario Casas és com un tio callat, tímid, espantadís, i ella és una tia nerviosa, que també està com una cabra, que xerra, que crida, que histriònica, no? I a partir d'aquí els dos, com es van trobant o destrobant, i el que acaba passant, el que acaba passant. I aquesta sí que és d'aquelles que estàs patint tota la pel·li, passant-ho fatal, desitjant que quasi que s'acabi, però gaudint-la, no? Són aquests gaudiments de patiment, no? I està molt bé, no mataràs. Vinga, va, dispara amb cortafuego, a veure que tu el que dius de cortafuego, va.
1: A veure, sí, tothom en parlava, la sèrie més vista de Netflix, número 1 a no sé quants llocs, vinga, va, David Victori, que havia fet No mataràs, que No mataràs ens va agradar moltíssim, com ja has dit, i com sabem de sobres i ja en vam parlar en el seu moment. I ara ens fa això... No, és que és molt justeta, molt justeta. A nivell de tot, aquí sí que no puc dir... No, és que l'Oquer està molt bé. No, és que no hi ha cap personatge que m'acabi de creure, perquè, no sé, és com un producte prefabricat, una miqueta la sensació que vaig tenir quan l'estava veient. Ja no parlo dels forats de guió que hi vaig veure, que em van semblar... Bueno, és igual. Crec que a nivell de muntatge doncs, és el problema i és el que fa que tingui aquests forats, no? Que suposo que hi havia molt més metratge i després a l'hora de muntar s'han carregat moltes coses. Vull pensar que ha sigut així. Però, independentment d'això, no sé, la història en si tampoc... És que no et sorprèn en cap moment les coses que passen, els girs que intenta doncs, portar-te cap a un costat per després anar cap a l'altre. No, de veritat. Em sap greu, perquè ja et dic, la vaig mirar amb ganes de dir, va, ja que està tinguent això, un producte també d'aquí, a Netflix i tal, sabem el que és, i no, m'ha decepcionat i molt. Però bueno, escolta, ja se'n faran altres.
0: Està bé, Catulo, perquè aquí tenim opinió, a vegades la compartim tota, a vegades no, i és la gràcia del debat cinematogràfic. Escolta'm, anem amb el Sergi Estella, anem amb l'entrevista del programa. Endavant, Sergi Estella. S'ha estrenat el documental Story of One Man a Filmin. Necessitava parlar amb el protagonista, amb el Sergi Estella. Sergi, com estàs?
2: Molt bé, genial.
0: Ganes de conèixer-te.
2: Bueno, aviam què pots conèixer de mi, segur que ens entendrem.
0: Fer de lutier, de coses quotidianes, com et ve això, tio? Com vas a parar aquesta història tan, tan guapa, tan autèntica?
2: Això va ser casualitat, en veritat, fa molts anys. A mi sempre m'ha agradat molt la música, però sobretot el folk i el blues. I vaig veure, bueno, llegint i mirant vídeos i això, que al principi doncs, això es feien instruments amb catxarros. I fent una barbacoa amb els col·legues vam dir de fer el primer instrument, que és un diddly bow, i a partir d'allà, jo no diria tampoc luthier, però sí, perquè és un trastejar, saps? Tampoc sé fer una guitarra estàndard, com diguéssim, de fustes, i això no hi entenc. Però vaig començar amb aquest instrument i em va volar el cap i estic enganxat, això.
0: I escolta, li has dit diddly bow?
2: El diddly bow és un instrument de només una corda, De fet, l'origen és dels arcs dels caçadors africans que agafaven l'arc i se'l posaven a la punta de la boca. Llavors feien sonar la corda i amb la boca anaven obrint i tancant buscant la nota. I això no està evolucionant amb el temps i ara hi ha dilly bows elèctrics i no te'l fiques a la boca, sinó que el pots tocar a la falda.
0: Què busques amb un instrument, o amb un objecte, vull dir, perquè tingui ànima d'instrument, no? Perquè li veig què li has de veure, tio.
2: Jo crec que és partint de l'objecte és el que em dona la idea. També he de dir que les guitarres que tinc han patit molts canvis. Sempre és assaig-error i amb el temps aprens a fer altres coses i llavors els vas van evolucionant, no? Jo sí que m'agrada buscar això, un objecte que a mi em transmeti com bon rotllo.
0: És difícil trobar l'estètica aquesta o el bon rotllo que et dongui amb la funcionalitat després, no? Que vas a dir, bueno, però això, clar, es té que poder fer.
2: Sí, a vegades agafes un objecte i quan comences a treballar amb ell te n'adones que no et serveix per fer una guitarra o potser te n'adones ja cap al final, tens la guitarra feta i sona com un xurro, vull dir que a vegades és una mica una batalla dins del taller. Sí.
0: T'he portat un detall, volia saber si això pot acabar sent instrument, si no, si té màgia, si no té màgia. Provem a veure què tal, algú de cine.
2: Som-hi, vinga, aviam què portes, sí, home, i tant.
0: Això és una bobina, una bobina petita, que m'ha donat, ho he aconseguit a través dels cines o cine, gràcies. I, no sé, sembla de 16 mil·límetres, no sé si d'aquí pot sortir alguna
2: cosa. D'aquí pot sortir alguna cosa segur, perquè el tamany és perfecte, el fet de ser metàl·lic ajudarà molt a que tingui un so molt, molt metàl·lic, això és increïble, i a més crec que mai he fet una guitarra amb una bobina d'aquestes, així que gràcies.
0: Hòstia, cine i música, i això és una òptica d'un projector de cinema també, que no sé si això també pot fer alguna cosa o no sé.
2: Sí, això encaixarà totalment. De fet, que jo crec que els dos formaran part del mateix instrument, serà l'hòstia, serà una guitarra cinematogràfica.
0: Increïble, increïble. Parlant de cine, no? Et mola el cine?
2: A mi m'agrada el cine. Sí que és veritat que a vegades em costa trobar una pel·lícula que realment m'emocioni o em desperti alguna cosa, però m'agrada veure'n, sí.
0: Si parlem de directors favorits o de pel·lis que et molin bastant,
2: jo soc bastant tarantinero, les pel·lícules també del rotllo Far West i Forajidos i coses d'aquestes sempre com que m'agraden. També m'agrada molt el cine negre, també pel·lícules ja més esbojarrades. Siete psicòpates és una d'aquelles pel·lícules que m'encanta com va evolucionant. És una fumada però molt ben feta, m'agrada.
0: És molt boja però molt negra el que dius, no? Molt, és aquesta comèdia negra amb violència, però, sí. Però està molt xula.
2: Sí, el que pugui barrejar això, una part fosca, una part de comèdia, és d'aquelles coses que si ho fas bé tenen... Semblen dues coses que no tinguin res en comú, però en veritat, si les ajuntes i ho fas bé, és com el yin i el yang, saps?
0: Deies Tarantino, que a més va ser polèmica perquè hi ha molta gent que no li agrada, diuen que és de les pitjors, i per mi és de les millors, Els odiosos 8, no, per exemple?
2: Sí, és una cosa que parlant amb un col·lega fa poc, deia, hòstia, aquesta que és molt lenta i tal, però és que a mi aquesta pel·lícula m'agrada molt la tensió que es crea no, tot de gent que viatja pel món en aquella època que no saps qui et trobaràs a dins una cabanya i veus que hi ha petits detalls i petites coses que no quadren, llavors cada personatge doncs, sospita de l'altre i es crea allà una tensió que és bastant espectacular i les converses també, que això ho cuida molt també Tarantino, jo crec que allà doncs, es treballa molt això, no? Com que només passa en un espai el que són les mirades, els moviments, és com sospites d'un, de l'altre. Aquestes coses, no sé, t'enganxen, a mi m'enganxa moltíssim.
0: No, allò passa tot a la Merceria de Mini, és com una obra de teatre, i tenim això, a part de que el Samuel L. Jackson, el Tim Roth, el Carrasser, que són aquesta penya, que són boníssims, però que és molt Agatha Christie, no?, això que deies de veure qui és. No?
2: Sí, totalment, és com jugar al Cluedo una mica, però en pel·lícula, no? Sí, totalment.
0: Escolta'm, i si et dic alguna sèrie? Ara que la penya està amb les sèries. Vinga, sèries, va, què passa amb les sèries?
2: Jo, sèries, saps què passa? És que hi ha moltes coses que he començat, però no he sigut capaç d'acabar-les. Però sí que és veritat que durant una època em vaig... Per exemple, a mi Fargo em sembla una de les millors sèries, True Detective, i després si em vull fotre unes risses The Office, l'americana, a mi em sembla com espectacular. Però aquesta ja me l'he vist tants cops que dic, va, necessito descobrir alguna cosa nova, no? Sí que és veritat que et trobes moltes sèries, hi ha molt contingut cada cop més, i te les jugues i a vegades fracasses o a vegades trobes algú que realment t'agrada.
0: Precisament jo he vist l'anglesa, la del 2003, que són les dues temporades que hi van haver, el Ricky Gervais i tal, que és on surt tot, I no he entrat mai a l'americana. No, no he entrat perquè no m'hi he posat. Mira que són 9 temporades.
2: Sí. No, a mi, clar, jo l'anglesa no l'he vist. O sigui, Gervais sí que el conec com a humorista i tal. Però a mi l'americana és... I és que ja me l'he vist tants cops, a vegades obro la tele i em poso el capítol de la temporada 7, que ja sé que em mola, em faig les risses. I els actors, Steve Carell és un actor que a mi m'encanta com a actor còmic que és. És espectacular, sí.
0: T'he conegut pel docu curt que està al Filmin, que és Story of One Man, que està superbé. Estan volant els papers per aquí. Perdem els papers, no?
2: Doncs estem perdent els papers, cago en Déu. Estem fatal. És que és Juernes, és
0: Juernes. I tant. Doncs escolta'm, dic el rotllo de que tu ets cantant, ets creador, ets músic, a ser prota d'un docu, encara que sigui curt, no? És complicat, ara mateix estàs participant en una entrevista, no? Vull dir, el canvi de xip, de dir l'home orquestra, el one man band, el one interviewed, no? El one prota.
2: A mi la veritat és que al principi em feia com molt respecte i... és d'aquelles coses que tampoc m'agrada molt que parlin de mi. No sé, soc d'aquells que a vegades no m'agrada ni escoltar-me, saps? I dic, hòstia, sota un documental i em feia com una mica de vergonya i dic, hòstia, segur, realment s'ha de fer un documental sobre... Però sí que és veritat que el Xandro i el Fran, que són els de After School Productions, que són els que m'ho van proposar, ho van fer amb tant d'amor i la idea era tan maca que després, quan comença a rodar-se, a escriure d'acció, comencem a xerrar i és una conversa realment tan natural que dius, va... Mola, i a mi m'ha fet una il·lusió increïble, la veritat, sí.
0: Que guai. I res, ara, mira, venint a fer-te l'entrevista, i he repassat una pel·li, em sembla que coneixes, que en vam parlar, que és la Cruce de Caminos, que recomano, que no teniu a plataforma una putada, que és la de Crossroads, amb el Ralph Macchio de prota, que és el guitarrista, que hi ha un duel final increïble amb l'Steve Bay, una passada, no?
2: Sí, jo, és que aquesta pel·lícula la vaig conèixer jo a l'institut perquè el profe de música ens la va posar. Ens la va posar a la pel·lícula. Suposo que va haver-hi unes setmanes que no s'havia preparat les classes i va dir, va, els enxufo aquesta pel·lícula. I va ser el millor que va poder fer, saps? Increïble, allà amb Steve B, allà fent totes les seves filigranes al virtuosisme, que també, jolines, et treus el barret també, però jo com que som més bluesero i la cosa més senzilla, un altre llenguatge, doncs, mola, és d'aquelles pel·lícules que dius, vale, entenen, el meu llenguatge també és aquest, no?
0: Bueno, guanya el blues, no?
2: Guanya el blues, aviat. En veritat, no hauria de guanyar res, ni una cosa ni l'altra, però sí, com, jo crec que és la cosa més senzilla contra potser la pedanteria que fa el personatge de Steve Bay allà, no? Jo crec que és més l'estil de música, sinó l'actitud del guitarrista. Un guitarrista que busca la senzillesa i l'altre que... té una soberbia que això normalment amb la música no acaba de funcionar mai.
0: Un plaer total, Sergi, de veritat, One Man Band, de veritat, ganes de venir-te a seguir a bolos, de veure i d'escoltar-te a Spotify i a tot arreu.
2: Bueno, estàs totalment convidat a venir on vulguis, a unes cerveses, que ens volin perdre els papers, el que tu vulguis.
0: Doncs, bojos pel cine, tio, no fallarem. Salut i metratge, cuida't moltíssim, de veritat.
2: Moltes gràcies, Rob.
0: Vale? Família, seguim aquí, vale? Visca el cine, visca la música!
2: Visca!
1: Doncs res, família, moltes gràcies per escoltar-nos i ja ho sabeu, qualsevol cosa, comentaris, ens deixeu el que vulgueu, ja sabeu que intentem contestar tot el que podem. Tenim a l'Instagram, tenim al YouTube, vull dir, no dubteu en dir-nos tot el que penseu i no dubteu en mirar Instagram perquè quan fem cosetes, com vam fer amb Balandrau o si en fem alguna altra cosa més d'aquestes, doncs així amb algú que vingui allà a fer una miqueta de cinefòrum i tal, que ja sabeu que ens agrada i que potencia doncs, més el cinema, que és el que ens agrada, i les sales. Així que res, a disfrutar del cinema, a disfrutar de la vida i ens veiem a les sales.
0: Família, salut i metratge, que vagi molt bé. Visca el cinema.
3: Ràdio Arenys, la primera.

0: Mira, quina coreografia que hem fet.
1: Ai, de veritat.
0: Que, que bé que ens ha sortit.
2: Amb un glamour, que hem tingut.
0: Bueno, és que som aquí. Podem anar al programa aquell de ball, Bailando con las estrellas,
2: ja
0: o no sé què.
1: Sí, bueno, i sí, abans hi havia el Lluvia d'Estrelles.
0: El Lluvia d'Estrelles. No, però aquests cantaven.
1: Sí.
2: Això ho feia Albertino.
0: Albertino.
3: Albertino.
2: Mare meva, que ara té un liu també que diu que no sé quan Déu o no sé què, però que és mentida.
0: Aquest sempre té històries. Té fills secrets que no vol...
1: N'hem parlat molt,
0: que no vol...
3: Però ja l'han fitxat per un programa de ràdio televisió espanyola.
0: No, clar.
3: Vull dir que entre nosaltres li pagarem les deutes.
0: Perquè necessita la virolla. Perquè necessita la virolla.
2: Però diu que ja estava pagat, ha dit ara.
0: Bé, com podeu comprovar, aquest especial Corpresos fi de temporada, estem molt ben acompanyats, Joan Bosch presenta els nostres convidats de luxe.
1: Doncs mira...
0: Alguns és de l'altre, una mica lluny.
1: Escolta'm, una mica lluny,
0: No hem vist el seu ball, però estem segurs que sí que ha ballat.
1: Jo crec que sí, segur que sí, perquè ella és de ballar.
2: Sí,
1: que la coneixem. Doncs mira, tenim aquí a l'estudi, ni més ni menys que a la Txarín. A l'altre costat de la mar, Jordi Serra. I des del País de la Bota. Del País de la Bota.
3: De la Bota, quina bota? La bota. Sí, la bota,
1: sempre
3: la bota.
1: Dic, el País de la Bota, des d'Itàlia, Sílvia Cagro.
4: Hola!
1: És la Pantoja Encubierta.
0: És la Pantoja Encubierta.
4: Sí.
0: És que la gent que ja segueix pel Però Facebook...
4: Però he pensat...
0: Digues.
4: Que no ho he fet bé, perquè hauria d'haver posat a la Rafaela Carrà.
0: Bueno, clar, ara no pots.
1: Si vols canviar...
4: No em deixa canviar-ho.
1: Perquè ara
4: no
1: estàs...
4: No em deixa.
1: Ara estem ja directe,
0: ara ja no pots.
1: Estem en rigorós directe. És lògic.
2: Quina llàstima.
0: Bé, però doncs... és igual, tenim la Pantoja.
2: Un altre dia, filmeu, un altre dia.
0: Has ballat, no, Canita, o no?
4: Ja, per suposat, però una mica sola, m'he sentit, perquè, clar, ballar aquí sola, no? M'ha faltat una mica de companyia.
0: Sí, estàvem aquí virtualment nosaltres per fer les ballaruques.
1: Clar que sí, amb la Paquita que ens posa guapos.
0: Sí, amb el color que fa per això.
1: Secador fred, aire fred.
4: Jo necessito que em talli una mica les puntes, la Paquita.
0: Ah, doncs vinga.
1: Paquita, vinga.
0: Comença per la Canita.
3: La Paquita.
1: Home, gràcies, gràcies. I a la Txarín també li farem unes mitges.
0: A tots, que repassi les puntes a tots.
2: A mi la permanente.
1: La permanente a la Txarín.
3: Jo em porto molt curta, no me'l toquin.
0: T'has de tallar una miqueta, Jordi.
2: Sí, una miqueta.
0: No, és que no sabem mai com porto el cabell perquè sempre va en gorra.
2: Ai, és veritat.
0: És un dels misteris de la humanitat.
3: Però en té.
0: És el misteri de la humanitat. Quin cabell té en Joan Bosch?
4: A l'últim programa de Corpresos de l'any passat, on vaig tenir el plaer d'estar amb vosaltres físicament, el Joan es va treure la gorra.
2: Ah, sí?
1: Me la trauré al final del programa.
0: I ensenyes el cap.
1: Exacte. Me la trauré al final. Heu d'estar fins al final del programa.
0: Per saber quin cabell té Joan Bosch.
1: És pelo pantent, ja us aviso.
2: O sigui que tindrem una, al final del programa...
1: Una exclusiva.
2: Una exclusiva, Al final del programa, l'exclusiva.
3: Us treu la gorra i surt una trena amb la Rapunzel,
0: Sí.
1: O un monyo.
0: Escolta, sí. Però amb aquestes calors, aquesta gorra, l'aguantes bé?
1: És d'hivern. És d'estiu, aquesta, home.
2: Ah, sí, porta un ventilador a dins, no?
1: Un ventilador incorporado.
4: Et portaré un barret al pi, perquè et posis d'hivern per arenys.
1: Doncs porta-me, que jo me'l poso.
0: Doncs
1: jo tinc una col·lecció,
0: Tens col·lecció de barrets?
1: De barrets, de gorres, de tot.
0: Hombre.
1: Claro.
5: Doblar l'esquina perfumado de albahaca i manzanilla.
1: La Mari i jo ja ens la sabem de memòria. Bueno, a veure, anem a fer una mica de popurri.
0: De safareig.
1: De popurri de personatges d'aquest any.
0: Sí, a veure, personatges de l'any, Joan Bosch.
1: Un d'ells, la Isabel Pantoja.
0: Ah, perquè ens acompanya a través de la Canita. És com una reencarnació. La Canita s'ha encarnat amb la Pantoja.
1: Exacte.
2: Sobre
1: todo! És una fan.
4: Sí, t'hi va dir, puc reencarnar amb els diners? Ja em podria tocar alguna coseta de les que deu tenir?
1: Bueno, però escolta, que s'ha tingut que vendre pel Cantora,
3: Jo em penso que està molt Canita,
1: Està molt Canita ara, Que l'altre dia de viernes van ensenyar tota la seva casa. Sí, perquè, clar, com que l'ha venut, ara és d'una immobiliària.
0: Ah!
1: I van entrar dintre, està fet una... una pocilga.
6: Sí, però... està feta una,
1: sí,
6: un nyap.
1: I mira si està feta una porqueria, que fins a la Issa Pi va plorar i tot.
2: Ah, sí?
1: De com la va veure, de fet, una caca.
2: De pena, va plorar, sí, sí, de pena.
6: Clar, perquè allà no és només el Casorio, sinó també el terreny, no?
1: Era el templo.
3: Però veien que, hi havia unes maletes, que ningú sabia, sí, el contingut de les maletes... Ai. I que podrien estar carregades de bitllets de l'època de Julián Muñoz.
6: Oi.
3: Si és diner negre, com el treus?
6: Clar, no? Ai, home,
2: pues anar a la plaça un dia amb 20 euros.
3: El vas traient de mica en mica. Mira la Txerín. Mira la Txerín, com ho sap.
1: Poc a poc.
6: Clar, vas pagant coses. Va, que te pago un... Ja està.
1: Vinga, un tallat,
6: un sopar.
1: Un xuxu.
2: No, però van dir que el seu fill...
6: A la cantora sou que mengen xuxus.
2: Sí, van dir que...
4: De Girona.
3: Són boníssims. Boníssims,
2: sí. Amb la crema aquesta a dins, que bons. Ui, no menjaria un xuxo ara?
3: I tant.
2: Però diuen que va anar el seu fill amb una furgoneta i se'n van portar les maletes o no sé què.
1: Ah, es van portar unes joies o algo del padre.
6: Les joies de la corona.
1: Algo del padre. Algo del pare. Es veu que tenia... La Pantoja es va emportar com uns rellotges de no sé què,
6: sí?
1: I ell ho buscava perquè era un record del seu pare.
6: Oh, ah, sí, que tenen que se li havia quedat coses que eren de la seva herència,
1: exacte,
6: no? La Pantoja.
1: Exacte. I va haver-hi una trifulca bestial.
3: Però en els germans els hi han tornat els capotes? Aquells famosos capotes?
2: El capote de Granallora.
1: Jo diria que encara no, eh?
3: Que encara no.
1: No,
3: deuen estar allà plens d'arnes i bruts.
6: Mare de Déu.
3: Un desastre. Mira si fa anys que es va morir, ell, senyor.
6: I què n'opineu d'aquesta campanya del que ha fet la Irene Rosales dels Kikos?
2: Del Kiko.
3: És fantàstica.
1: Fantàstica. Sisplau.
2: Molt bona.
3: La veritat.
2: Sí, sí.
6: Saps de què estem parlant, Canita, o no?
4: Jo no, perquè jo estoy... Passava el Mediterrani i no m'entero de res.
1: Mira la pantalla que
6: te
1: la poso.
6: Mira la pantalla i ho veuràs.
1: Mira, per favor.
4: Aviam.
1: Mira, Le, què posa?
4: Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Uau.
1: Què te parece?
6: És bona.
4: És brutal.
3: Jo trobo fantàstic. Si tu ets l'exdona d'en Kiko, et truquen d'una empresa de publicitat, et paguen uns dinerons.
1: Et paguen un paston.
3: Jo, de veritat,
4: és una meravella.
3: Aquesta mateixa campanya...
1: És una meravella de campanya.
3: Sí, aquesta campanya la podia fer la Marcoti,
1: no?
3: També.
1: Sí, rotllo Shakira total.
4: Rotllo Shakira despechat total.
3: Sí, fantàstic. Oh. Les mujeres facturen, no, que deia?
6: Ja no lloren, les mujeres facturen, claro.
2: Les mujeres facturen,
6: claro. Sí.
2: No, hi haurà facturat molt bé aquesta,
3: No, i a més, per tot el que ha passat aquesta noia, que el que li haurà hagut d'aguantar aquesta dona.
4: Exacte. Un aplaus pel qui va pensar aquesta publicitat, perquè evidentment no ha sortit del seu cervell.
3: Boníssim.
4: El senyor de Grefusa.
6: El senyor Grefusa.
3: El creatiu.
1: És que està molt ben pensada. És que és un 10.
6: És boníssim, és boníssim. Sí.
3: I ara corren alguns memes per internet, que aquests no són de veritat, sinó que són memes, amb la Macoque, amb tots aquests personatges que també han tingut relacions amb Kikos.
6: Clar, ara per jugar amb tots els Kikos que coneguis.
3: Sí, el de la Macoque és molt graciós.
6: El Kiko Matamoros, el Kiko Hernández.
2: El Kiko Hernández.
4: Ah, sí, el Kiko Hernández.
3: El Kiko aquell Kiko que havia sigut... Com es deia aquell, el Kiko? No sé. Que havia anat a Supervivientes.
1: El Matamoros.
3: Un noi jovenet que es diu Kiko.
1: Ah, sí, el Kiko, ja sé, però el no me'n recordo.
3: Un de Moreno que es diu Kiko.
1: No me'n recordo del nom, ara.
3: Que aquest també és l'exnòvio de no sé qui.
2: Però el Kiko Hernández ha desaparegut.
6: Què fa el Kiko Hernández?
3: No ho sé.
2: Ha desaparegut del mapa.
1: El Kiko Hernández ara té un programa amb el Kiko Matamoros que el fan per internet.
3: Ah, que em penso que
6: es diuen Los Kikos.
3: Que es diuen Los Kikos. Los Kikos, sí, clar.
1: Los Kikos es diuen i truquen a gent i els emprenyen.
3: Mira, que també podríem fer un anunci. Som els Kikos.
1: Los Kikos.
4: Sí, disfressats de Kikos.
3: Molt bé, la Kikos.
4: L'hauríem de fer per això a la competència de Grefusa, que no sé si és el Kikonazo...
6: El Churruca.
3: El Churruca, que encara existeixen.
4: Mr. Corn, no sé què.
6: Ah, sí, Mr.
4: Corn. Mr. Corn.
1: Mr. Corn era.
2: És veritat, el Mr. Corn.
4: Sí, algú així.
1: Tal qual.
4: Que eso los comía mi abuelo.
1: Mira, ¿cómo se acuerda?
2: La Canita és la meva neta,
1: home,
2: eh?
1: Que ho sàpiga tothom, eh?
2: Que ho sàpiga tothom.
6: La gent d'Arenys de Mar.
1: D'Arenys de Mar, i de tot arreu, i d'Itàlia.
6: I d'Arenys
1: de
6: Munt.
1: Mar Sánchez.
6: I d'Arenys del Mig.
1: També.
2: I de tot arreu, perquè aquest programa se sent a tot arreu, a tot el món.
1: A tot el món.
6: Que s'enterin a la Xina.
1: A la Xina, també. a la Xina popular, en Pequín, en Pequín.
4: Coronavirus, coronavirus.
3: Ioi.
1: Massatges que te'n recordes.
6: Home, és que amb la Canita ens va enganxar l'època del coronavirus fent el programa juntes. Home, que sí. Fèiem sessions que explicàvem com s'havia de rentar les mans la gent.
1: Home, a veure.
3: Mare meva.
4: Va ser, en la meva època periodística, la cúspide de mi carrera periodística. Explicar cómo lavarse las manos.
6: Sí. Qué bueno. Y posàvem la rumba del coronavirus.
4: Després d'això, xau pescava el periodisme. O sea, que ahí hem picado ya.
6: Sí, però al principi ho agafàvem una mica cachondeo perquè dèiem, bé, això no vindrà aquí. I pues vinga, després...
4: I després ploràvem.
3: I tots ho fèiem, eh? Tots ho fèiem, tots.
4: Que, per cert, el teu marit, encara me'l recordo, dient-me que jo tenia el coronavirus amb una videotrucada des de...
1: Què dius ara? Què va passar? Explica.
6: Clar, estaven confinats i feien videotrucades.
1: I la
6: Carita deia que es trobava malament, que tenia no sé què, i tot el rato en Toni deia que tenia el coronavirus segur. Segur.
4: Fa una paranoia amb el coronavirus.
6: Sí.
4: Però bueno, des d'aquí, una abraçada, Toni. Tinc molt carinyo.
1: Ai, una abraçada. Mira, a veure.
6: Sí. Què estàs fent, Joan Bosch?
3: En Joan està fent coses.
6: En Joan remena. Què remena?
2: Està remenant.
6: Què poses?
2: A posar una música.
6: Què poses?
1: És la rumba del coronavirus.
6: La rumba del coronavirus. Ah.

0: ¿Eres
1: fiesta?
2: ¿Os
1: di?
3: No.
1: No, me parece que estás confundido, ¿no?
4: Penso que no, ¿eh?
1: ¿Estás confuso o no?
5: No,
6: és una altra.
5: No, no, és la de... Mar, tu i jo no sabem. Coronavirus, coronavirus. Lávate las manos, evita los amigos.
3: Sí!
4: Ai, de merda.
1: Eso de mi, ai.
3: Posa coronavirus... Fica al YouTube. Coronavirus, coronavirus, lávate las manos y evita los amigos. A veure què necessites.
6: Ara, ara.
3: L'has trobat?
6: Diria que l'estic trobant.
4: A veure, a veure, a veure.
5: Si no tenim el meu vídeo vestida disfressada de coronavirus, cantant aquesta cançó,
6: sí?
5: Una meravella. D'aquell període vam treure coses molt bones.
6: Ai, que sí o no? Jo el vull, aquest. Sí.
5: És aquesta, Joan.
6: Mira-la, mira-la. Okay.
3: Això ja em sona més, segurament.
4: Ai, per favor, què és això?
3: La trombada de coronavirus.
6: Tenís que cantar, per favor.
3: Però a veure...

0: No, no, no.
1: No era aquesta, no era aquesta.
2: Tampoc era aquesta.
0: No, era coronavirus, coronavirus.
1: Lávate las manos, evita los amigos.
3: Jo no l'havia sentida mai.
0: Pues igual,
3: jo era una pandèmia la que se sonava molt, era el Resistiré.
0: Però
3: el Resistiré tot arreu.
0: Abans del Resistiré... Hi havia la cançó del coronavirus.
3: No, no, no, jo d'exa. Extraterrestre.
1: Que he de dir que la trobarem i ja l'enviarem.
0: Sí.
1: La trobarem, segur.
4: La trobarem.
0: Deixa-ho estar, Joan Bosch, si no ens encallarem aquí.
3: Busca, que si no...
4: Vinga, a veure, anem a parlar d'un artista com Rosalía. Una artista que ha marcat aquesta temporada, perquè jo crec que és una artista molt completa, és una artista que ha triomfat i ha fet un disc dels més venuts i ha fet una cosa que jo crec que és molt, molt lloable, i és tirar-se a la piscina i fer un gènere totalment diferent i que la gent compri el disc, discos seus, després de venir de fer uns
0: reggaetons
4: discos
0: i...
4: totalment comercials.
0: I flamencos, sí, exacte. Sí. No.
2: Una passada.
0: És una artista, doncs, polifacètica, és la prova, i molt bona compositora.
3: I el penúltim no va ser precisament de reggaeton.
4: No, estava molt bé aquí.
3: El penúltim va ser una mena d'experiment.
4: Em va agradar molt.
3: Que cada cançó era un món.
0: Sí.
3: No, és una artista molt interessant, la veritat.
0: I està de gira, encara està de gira.
3: Sí, m'agrada que parlem d'ella en un programa del cor, perquè normalment d'aquests artistes així no se'n parla. Es parla d'altres artistes que també canten, però que ens n'entenem més dels seus amants, dels seus fills, dels seus
0: nets...
1: Però la Rosalía no havia suspès la gira per problemes de salut seu, la d'Estats Units?
4: Per un familiar.
0: Ha tornat.
1: Es que a mi me llegan las cosas tarde.
4: No, ara ja ha vuelto.
0: Estàs aquí con...
4: Ja ha tornat, home, clar.
0: Con los diplomas, y no, diplomas. Que te llega.
1: Clar.
4: A veure, està tan diplomada que...
0: Està diplomada, la Caritat.
4: No tiene tía...
1: Que no tinc ulls per remés que pels diplomes.
4: Clar, està tot el dia sacándose carreras.
0: Claro. Un express de títulos, plas, que tenia un títol.
2: Ara està amb la carrera de l'Italia.
0: La
2: carrera amb l'idioma de l'italià.
1: L'Elon Musk està con la carrera espacial i jo con la carrera de l'italià.
0: Digue'ns algun italià.
4: Algun italià, vinga, algun maco.
1: No, home, no, ara no em feu parlar.
3: Sí, home, mira, bon dia, estem aquí al Cor Presos, per exemple.
4: Va.
3: Bon dia, estem aquí al Cor Presos.
4: Bona sera.
1: Bona sera. Adesso è bona sera, non è buongiorno.
2: Molt bé, cuca, molt bé.
4: Esta mujer de idiomas.
2: Home,
4: sisplau.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Bueno, i un altre artista que també se n'ha parlat molt és Aitana.
0: Aitana.
2: També.
4: Una noia que va sortir d'Operación Triunfo, recordem, d'OT, i al principi no ho teníem molt clar si funcionaria aquesta mena, però realment ha estat convertida en una superestrella.
0: Que em va semblar molt lleig el lladre que se n'en fotia d'ella cantant aquesta cançó.
4: I cantant aquesta cançó?
0: Sí.
4: Tu ho vas
0: molt
4: veure,
0: lleig,
4: Sílvia?
0: Molt lleig.
1: No, però és veritat que tant l'Anna Mena com l'Aitana són superfamoses a Itàlia.
0: Sí?
1: T'ho juro.
2: Sí, l'Anna Mena també.
4: L'Anna Mena.
1: També, perquè han fet una d'elles, no me'n recordo quina, va fer un duet o va cantar una cançó d'un cantant italià i es va posar super de moda. La coneix tothom, aquestes dues.
2: Que aquesta, l'Anna Mena, està fent ara això de la veu dels nens.
4: De la voz, no?
2: De la voz kids. La voz kids. Sí, està ella ja, sí. Ai, jo no sabia això.
4: Carai.
1: Mira, sí, qui és la que canta ja no vuelan mariposas?
0: L'Aitana.
4: La misma.
1: Ah, pues aquesta cançó és d'un cantant italià, que no me'n recordo com es diu.
4: I van fer
1: el duet.
0: Ah.
1: O sea, no és seva, és d'un nano d'aquí i la canten junts. Bueno, Aitana és una diosa.
3: Home, és que tenim unes quantes cantants que ho estan petant,
0: I
3: algunes de per aquí, també, la Bat Gial, que també és coneguda internacionalment.
1: Ah,
3: sí,
1: la
3: Bat Gial.
0: L'Alba Farelo.
3: És la filla de l'Albert Farelo.
0: Sí.
3: De l'Albert Farelo, quina gràcia.
0: Sí.
4: Molt bé, exacte.
1: Me'n recordo, Marc, Perquè, clar, tu i jo pues, hem viscut unes quantes coses a la ràdio. Papes de Roma, coronavirus, moltes coses. I una d'elles va ser l'abat Gyal, quan va sortir... Tu i jo ho vam dir per la ràdio i me'n recordo que li vas dir l'abat Gyal, perquè encara no sabíem com es deia.
0: És que no sabia com es deia.
4: Pobre Marc Sánchez.
0: I qui és aquesta? L'abat Gyal. No, no m'haig
1: inventat. I aquesta qui és? Sí. I ara qui és aquesta?
4: Bueno, i un altre artista que no és l'abat Gyal ni l'esquema anomenat, però que també... doncs ha donat molt que parlar i està donant molt de parlar ara, és la nostra estimada Shakira.
3: Uf, quin pal. A mi...
1: Ja
3: molt, aquesta dona.
0: Ja, ja, ja, el tema Piqué ja és molt pesada.
3: És molt pesada.
0: Està sempre dale, dale, ja, passa pàgina ja.
2: Amb el Piqué, no? Amb el Piqué.
3: I a més, amb això del Mundial, ja va triomfar el Mundial de Sud-àfrica, el Waka Waka.
0: Ha de cantar tots els Mundials, Shakira.
3: Ah, tots els Mundials, sempre la mateixa, sí, que pesada, per dir. Molt pesada.
1: És pesada, és cancineta, sí.
0: És cancineta. Sí. S'ha fet pesadeta.
4: Mare meva.
0: Sí.
4: Una miqueta.
1: Amb el tema me cae gorda ja, la Shakira.
3: Carai.
1: Se dice así...
2: Claro,
0: sí. No, sempre vivint del tema, la senyora
3: Piqué, per l'edat que té, està impressionant. Balla molt bé, canta molt bé. Com a artista està fantàstica.
0: Ah, sí.
3: Però es fa una mica pesada.
4: Ho van dir, que es pensaven que era un doble.
0: Sí. Ho sabeu que això, l'actuació que va fer a la inauguració del Mundial, deien que era una doble i que no era ella?
3: Era ella. Sí, que era ella.
0: Però s'ha fet tantes coses a la cara.
1: Jo crec que podria haver quedat ja amb el Waka Waka i prou.
0: Sí.
1: Que s'hagués quedat ja amb el Waka Waka i prou, ja.
0: Sí, no calia fer, que cada Mundial cantar.
3: El Waka Waka va estar molt bé, Waka Waka.
0: Cada Mundial cantar.
2: Està desfigurada. Bueno, és que aquestes cares les desfiguren en tanta cosa.
0: Per què les dones ens hem de fer putingues per estar bé quan fas edat? No, fas anys.
1: Però escolta'm, no només les dones, que hi ha un munt d'homes ara que es fan una de històries a la... Però tants... És que vaig veure ahir el Beckham, perquè ja m'estava preparant jo aquí per la...
4: Ai, el Beckham.
1: Pel programa. I vaig veure el Beckham... I primer vaig veure a la Victòria i me assusté, però és que luego fui al Beckham y me assusté, porque pensé, madre mía, ¿a cuál peor? Parece que vayan juntos de la mano a ponerse Botox.
2: Ja.
3: També, el Beckham també s'ha fet.
2: Home, clar.
0: Per semblar que tens...
2: I ella, els dos.
3: Doncs l'altre dia, un gran director de cine va fer 100 anys... I el senyor no s'ha fet res i està fantàstic.
0: Qui?
3: Que és el Mel Brooks. El Mel Brooks va fer 100 anys l'altre dia.
4: Carai.
3: I van córrer una foto i es veia un senyor gran, de 100 anys, lògicament, però que no s'ha fet res.
2: És que n'hi ha persona que es conserva, que sigui gran.
4: Sí. Un altre personatge que nosaltres parlem molt d'ella, Chenoa.
1: Grandíssima Chenoa.
0: Home! Sí.
4: Favor, és que aquí la Mari i jo som els fans de Chenoa.
0: Som fans de Chenoa. 51 anys.
4: 51 anys, que acaba de fer ben hermosa.
0: I està estupenda.
4: Ben hermosa.
0: És que no n'hi ficaria 51 anys a la Chenoa, ni de conya.
3: Està molt bé.
0: Està fantàstica.
4: Jo vull dir una cosa, que jo no sé si vosaltres... Jo no tinc res contra el Bisbal, eh?
0: Ai,
4: però
0: ara.
4: No creieu que la Chenoa era massa dona per ell?
0: Sí.
4: Potser. Sí o no?
0: Massa xapalante.
4: Sí o no? Sí o no? A veure, Sílvia, tu què opines? A veure, mojate.
1: A veure,
4: és
1: que no m'agradava gens aquella parella. És que a mi no m'agradaven.
0: No
4: t'agradava la Chenoa i el Bisbi?
1: No. Jo era més de Gisela i Bustamante.
2: Sí.
3: I a més, jo sempre tinc una teoria... que va guanyar la Rosa d'Espanya perquè, ai, pobreta...
4: Però, mira, això ja se sap.
3: I la Chenoa tenia tant de caràcter...
4: Això ja ho ha dit, eh?
3: Que, sí. malauradament, quan una dona té caràcter, doncs hi ha molta gent que no hi veu.
0: Va en contra.
1: Sí. Però, bueno, va anar a Eurovisió, també, la Chenoa.
4: Sí.
3: I tant, va ser...
0: Va fer els coros
3: del Europe Zine.
1: Del Celebration.
4: S'acaba el temps. A veure... Un altre cantant que també doncs, està ara molt de moda i és ni més ni menys que la nostra Amaia Montero.
3: Jo no faig cap comentari. comentari perquè ho sento molt.
1: Jo tampoc.
0: Jo callo.
2: Pobrecita.
1: Jo no comento a Maria Montero.
3: A mi em fa pena.
0: Només diré que haurien d'haver tornat quan estigués preparada. No ara perquè sí, per vendre tiquets i fer peles.
3: Això sí, el que vull dir és que la Leire és l'hòstia, però en majúscules. Va ser la guanyadora del Mas Singer, ho va fer genial, canta molt bé i ells se l'han perduda. Ells se l'han perduda, a la Leire. Ho sento molt.
4: No, jo també ho crec. I es veu que la volen repescar. La volen repescar...
3: Doncs jo els hi faria botifarra. Botifarra.
4: La volen repescar.
1: Però bueno, això què és? Cuando quiero sí, cuando no quiero no.
4: La volen repescar
0: no, la volen
4: perquè
0: diners.
4: Es veu que el que volien fer era fer una gira amb la Amaya, l'aparcaven...
1: O lo que queda d'ella.
4: Lo que queda d'ella, sí, pobrecita. Que queda, sí. Entonces, l'apartaven durant un temps i després tornava. Llavors va dir, home...
1: Això
4: no es fa. Per això va dir que no i no es van posar d'acord.
0: Home, ja té el seu projecte en solitari, que la deixin ara, ja està.
4: Veure, tothom sap que quan acabi aquesta gira, la Maya Montero no crec que continuï.
0: Ah, però estan de gira, encara.
4: Estan de gira, encara.
2: Déu-n'hi-do.
3: Bueno,
4: això, nois, noies...
0: Hem d'acabar ja.
4: S'està acabant el temps.
2: A lo bé que estem.
3: Ha passat volant. Joan, jo et demano una petició.
4: Venga.
3: De cara a la propera temporada,
4: què?
3: I si ens està escoltant a l'altre Joan, que és el director de Ràdio Arenys, que us allarguin mitja hora més al Cor Presos. Perquè de vegades en mitja hora...
4: Però vosaltres no sabeu la feina que ens porta.
3: Sí, però de vegades els que us escoltem en mitja hora ens passa tan ràpid.
4: Hi ha hagut molta gent que ens ho ha dit.
3: Sí?
2: Clar, és que és molt d'aquest.
0: L'any passat
1: vam fer aquesta petició, també.
3: I no hi ha manera de que no s'hi concedeixi.
4: Ja va costar fer el programa.
0: Ja va costar fer el programa perquè el director que hi havia al seu moment no ens volia.
4: No ens volia, i us diré una altra cosa.
1: Espanyolada al Camp Nou.
4: Exacte.
1: Espanyolada al Camp Nou.
4: Que la Canita el coneix molt bé, que n'ha parlat abans.
0: Sí, n'ha parlat abans.
4: Sí,
3: i doncs, diuen qui és.
4: No, diem qui és. No diem qui és. I ens va fer, i no vull dir una cosa, ens va fer un xantatge, Marc Sánchez. Ens va dir que si fèiem a la Festa Major... tindríem el programa. Te recordes que ens va fer posar els autors de Xoca i tot, que van pujar.
0: Sí, sí, sí. Ens va fer la transmissió del pregó i l'inici de la Festa Major de Sant Zenon a canvi de fer...
4: Aquí, Xerín.
0: Si volia fer el programa, havíem de fer l'especial de Festa Major.
3: Creuen la raba bruta, eh? M'ho està sentint tothom,
4: eh?
0: Aquí, els Corpresos, ho expliquem.
2: Ara ho jo. És la veritat.
3: Ara estem al Corpresos.
1: No, que la tigre con cabeza.
3: El de viernes.
4: Exacte.
0: És de viernes.
4: És de viernes.
0: Sí, estamos de viernes. Som viernes.
2: Com te decim? Com?
4: Bueno, escolteu-me, nois, noies.
0: Bon estiu, no?
4: Bon estiu a tothom,
0: ara
4: acabem la temporada.
0: Ara no són aquelles poses de los famosos en la playa, no. L'Obregón banyant-se a l'aigua.
2: Ai, no ho fan, bueno, és que l'Obregón ja no deu estar molt mal cap a
4: sí que farà un.
0: Farà un
4: posado. Pronto.
3: Ara els posados els haurien de fer, doncs, l'Aitana.
1: No quiero verlo.
3: L'Aitana, la Rosalía, són les que els haurien de fer.
0: L'Obregón allà fent la croqueta hauria
1: de fer. No el vull veure.
3: No, la que va fer un posado, que estava fantàstica, la Marta Sánchez.
4: Mira, la Marta Sánchez, que m'ha parlat també. Mira, pues apa.
1: Mira, doncs... avui he escoltat una cançó de Seba, Colgando en tus manos.
4: Ah, mira, sí. Un dia la posarem, també.
0: Mira.
4: Res.
0: Adiós, bon estiu, no?
4: Gràcies, Xerín,
2: adéu.
4: Jordi,
3: la Sílvia.
2: Passeu molt bé, gràcies.
4: I ens acomiadem.
2: Hem passat molt bé, gràcies per
3: tot. Molt bé, hem passat molt bé.
2: Això ho tenim que repetir, un altre dia, perquè ha estat molt bé.
4: Ho repetirem.
2: Bon estiu.
4: Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu.
4: I que vagi molt bé.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Si tens qualsevol cosa a dir-nos, envia'ns un correu electrònic a radio@radioarenys.cat.
1: Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
3: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabruix i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
2: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoi Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 i d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però amb permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Comparteix la música.

Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

comparteix la música de Ràdio Arenys. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys, la primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: La Flama de Farners és la cupla de Cabaret d'Arrel amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La cobla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calilla, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulsor de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
3: Cuplejant. Cuplejan. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
4: El que passarà al Moviments de la Sardana i la Copla aquest setembre passa per Girona, i així us ho expliquem.
3: Obrim el taló.
4: La Copla, la Flama de Farners, posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la Copla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la Copla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de la Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada, la percussió, el piano i a la veu, i Mireia Pagès, el piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari també hi participaran formacions i artistes com l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la Copla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una copla que té oberts diferents projectes de copla fusió. Un d'ells és amb la cantant Néboa, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou quem era. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a voltar pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues coples a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les coples Montgrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Copla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Copla Fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la Copla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'amb So de Copla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les coples Ciutat de Girona, La Principal de Llobregat i La Principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la copla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem. És un temacle.

0: Això era Bandera de plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Millà per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transardània, en el disc Cobla Fusió, la dimensió desconeguda de la cobla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Pata priam, puto priam, pito pito priam.

0: cablejant.cat. Cablejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carril, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicada a Ricard Lloret, calellenc, amb motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carril a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aire Gironins, en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix. De So Carril, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Això era de Soc Arrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
0: L'agenda.
1: Vinga, anem a una agenda d'àplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Celio el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Celio el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24, a les 6, hi ha el 47è aplec de la sardana de Navàs a partir de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte. Notícies. Internacional.
1: I la Copla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Copla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Copla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Copla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Copla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Peire, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Copla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la copla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Copla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Monviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Copla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicofobis. L'escoltem. És de la Copla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500

0: Doblejant. Premi Capital de la Sardana. Als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfers, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Morer, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos

0: reconeixements com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar, respectivament, les sardanes Som-hi Morer o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes Llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930 234 522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Aquest estiu, encara ets a temps de viure el mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Carolina, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon cap de setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Posa Ràdio Arenys, seràs més feliç i el dinar et sortirà millor. El cap de setmana, Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
3: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
2: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
3: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
2: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista AP7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 9:45 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tangues i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. La traslladada de dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si poses Ràdio Arenys, el teu cap de setmana millorarà exponencialment.
3: Bon cap de setmana.
2: La música del cap de setmana la posem a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys.
2: La primera en música.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
2: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
5: Pots saber què fas mirant sèries? Què no veus que et passes el dia al sofà? Escolta la ràdio i fes el que vulguis mentre sona la nostra música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 2:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat però que se celebrarà divendres vinent, i destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre a 10:15 hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on s'agradaria, com a retaule o com a altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
2: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
1: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

Benvingudes, benvinguts. Us parla Joan Puig, veïns de mar, en magnífic dia de juliol, 11, dissabte, fantàstic. No, és d'aquells programes avui que realment m'agraden. Complicats potser per algun tema, però ja m'agrada també les coses una mica de repte. Dic com sempre que aquest programa sí que el compte és aquesta gent que té una sèrie de valors i una mitja cultural bastant per sobre lo normal, i almenys ho demostren quan després del programa rebo els inputs amb gent que hi està d'acord, gent que no hi està tant, però sempre amb educació, amb correcció i amb ganes de millorar, com el de la setmana passada, que vam estar amb la Noemi, que realment va tindre molta repercussió. Jo no sé què passa, però avui, entre el teletrepai i totes aquestes coses que es fan de lluny, hi ha molt poca gent que trepitgi el terreny. Hi ha molt poca gent que vagi a l'emissora de ràdio, hi ha molt poca gent que vagi al carrer. No sé, hi ha coses que l'estar a peu d'obra s'està perdent. Una de les coses que s'està perdent és, per exemple, la persona que hi ha hagut aquest esborall, que tothom diu del Putxet, d'acord, és del Ferrocarril de Catalan, del Putxet, però és el districte de Sarrià-Sant Gervasi, el barri de la Bonanova. Vull dir, no fa falta ser un crac per veure-ho. Però el que sap més greu és que ja es porta més d'un any amb aquest mateix tema, on cada 50 metres hi ha un detector de moviment sísmic, i el que a un li sap molt, molt de greu és que siguin les monges mercedàries, que són molt bona gent, que vegin coses estranyes, que hi ha escletxes, que ho diguin a l'Ajuntament i que l'Ajuntament no faci el més absolut cas fins que s'acaba esfonsant. Penseu que és una zona on la densitat de població és molt alta i on el desnivell, sense ser molt pronunciat, hi és bastant. És a peu de muntanya. No sé, esperem que no sigui un Carmel 2, com va passar en el seu moment, que va ser tot un desastre i que les coses s'arreglin. S'arreglin com aquí a Arenys de Mar, que escolten que una de les platges emblemàtiques que tenim és el de la Musclera, que és del tot recomanable, i a la vegada és una de les que en el seu moment em va agradar més, i que ara ens trobem que és un canvi de parvetzina dels que venen de l'Àfrica, i que la Policia Nacional la setmana passada va detenir a 7, ja no en drogues, sinó que feien el canvi de benzina per les lanxes aquestes ràpides. Esperem que la Musclera torni a ser el que és realment una platja per tothom. I des d'aquí també felicitar per la bona tasca que fa en aquests esdeveniments i amb altres, també molt importants, la Policia Municipal d'Arenys de Mar. Des d'aquí, felicitats. I en aquest Mundial de Futbol també hi ha hagut una frase d'un jugador nòrdic que m'ha arribat al cor i que jo us la tinc de dir, perquè venint d'un jugador de futbol sembla així una mica estranya, però que me la vaig apuntar en seguida. Mai saps el que ha de passar. Tens de viure sempre el moment. Genial. Escolteu, els que som d'una generació dels 80, ni la música dels 60, ni dels 70, ni dels 80, és per tancar els ulls, perquè entre les tres cançons que heu ballat més en tota la vida, segur que aquesta gent dels 80, una és aquesta.

Bonnie Tyler. Quins records. Quin Honis. Quin 1800. Quin Don Quijote. Quin 4. Quina època. Realment, com han dit, que després de 75 anys de vida s'ha mort, d'alguna manera també quelcom d'una generació també s'ha mort amb nosaltres, no? És una cançó que segur que molta gent sí que l'ha escoltada, però aquells que l'hem viscut com una cosa molt directa ens ha frapat. Per això l'hem posada i en guardem una també pel final, que són les coses. Li va sortir malament una operació a les cordes vocals i això és el que li va donar després la fama, els èxits i la glòria. Bé, nosaltres estem preparant una entrevista amb una persona que m'aprecio moltíssim, que està a la Villa y Corte, és a dir, a Madrid, i que estem intentant amb l'Eric, que és un crac, intentant localitzar, perquè n'hem fet una altra que ens ha estranyat que no intentarem potser al final a veure si ens surt o si no que ens truquin, perquè a més ens tenim de veure per altres coses que també estan passant. Recordem que tenim el telèfon de la ràdio, si us voleu posar en contacte, i que també recordem que tenim el correu electric al veïnsdebar@radioarenys.cat, on te podeu deixar els vostres suggeriments i les vostres, i si voleu algú que li fem una entrevista, algun massatge, també sereu benvinguts. Recordar-vos també, si teniu la gent demà, que l'últim diumenge de juliol, el dia 26, el nostre estimat poble veí, Arenys de Munt, fem la reinauguració d'una font centenària. I aquesta és la font que hi ha a la riera amb el Panegai, del 1926. I es farà tota una sèrie de performances, i es farà tota una sèrie d'actes, i ens agradaria molt que vinguéssiu. I si a més dieu que ho heu escoltat aquí a Ràdio Arenys, doncs tenim un petit detall per vosaltres. No sé, en qualsevol cas, penseu que és el dia 26, a les 12 del migdia, a Arenys de Munt, a la font que hi ha amb la riera i justament amb el Panegai. Farà 100 anys que en el seu moment es va construir. Escolta, sí, passem a la següent cançó, intentem fer aquest joc de paraules. Gràcies, Eric.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
2: Bon cap de setmana. El cap de setmana és molt millor escoltant bona música. El passem junts? Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeugi Botella.
2: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
3: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
2: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
1: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: gent el critica, el senyala, però amb ell li importa un bledo. Sabeu qui és? Doncs és el Toni Rovira, el Toni Rovira, que ens porta, com cada setmana, la secció del Toni Rovira i tu. Què ens portarà aquesta setmana? Toni, estàs per aquí o què? Toni?
1: Què tal, amics de la Peixa Tonta?
0: Sí, mira, com esteu? Com estàs, Toni?
1: Joan, Asu, estava escoltant ara de fons el Joselito. Quins records,
0: ai,
1: no?
0: Ai, el Joselito.
1: I és que la vida és important també recordar.
0: I tant.
1: Viure el moment, viure el present, que és el que compta, no? I això és el que hem d'exprimir, però els records, si són bonics, també ens donen força,
0: clar,
1: i seguretat per poder caminar endavant, perquè aquest present sigui molt més millor. I estava pensant en el Joselito, a l'escoltar la seva veu. Quins programes que m'ha regalat. Quin gran personatge. Em sento immensament feliç d'haver pogut conèixer personatges com ells que són històrics en aquest país. El gran Joselito, un home petit però molt gran, de cor, de sentiments i de talent. El pequeño ruiseñor, mare de Déu. Després la vida el va castigar una mica, no?, perquè li va canviar la veu i no va ser tan favorable com era de petit, així com la Marisol va fer un canvi però va poder seguir cantant i també tindre èxit ell, doncs no ha sigut el mateix, no? Ja no va ser aquell Joselito que arrasava, que tenia aquella veu de ruiseñor. Però...
0: doncs no.
1: És igual. Quedarà per sempre més el record d'aquelles pel·lícules del gran Joselito. Doncs procurem recordar. Recordar aquelles coses bones que cadascú de vosaltres heu vigut, segurament.
0: I tant.
1: Amb aquell pare, aquella mare, aquell amic... aquelles persones que heu conegut encara que hagi sigut per un dia i que van deixar aquell record imborrable en el vostre cor, que us van fer sentir, que vam estar davant d'una persona, li vam mirar els ulls i vam sentir tantes coses.
0: Ai,
1: vam,
0: sí,
1: com aquell que diu, penetrar en el seu univers, que és entrar en el seu món interior, descobrir la bellesa que hi ha interiorment a cada ser humà. Això és fantàstic, és imborrable. Això són records que a mi m'alimenten el meu jo i que em fan fer fort, valent i conseqüent.
0: Sens dubte.
1: Avui no podem estar d'una altra manera que només amb un missatge. Però és un missatge d'esperança, és un missatge d'amor i és un missatge de que pensem qui som, què fem, a on anem i com podem mirar aquest present però
0: ai, sí,
1: amb la força del passat i somiant amb un futur que arribarà feliç gràcies a aquest present, que ja ho és també. Bé, Catalunya, us estimo, Joan, Asu, Joan, ens tornem a trobar. Visca la Caixa Tonta, visca, com no, la xarxa. Adéu-siau, amics.
0: Gràcies, Toni. I nosaltres ens acomiadem, ja que parlaves del pequeño ruiseñor, del gran Joselito, doncs amb un fragment de Campanera, un fragment de la pel·lícula en la que trobàvem aquesta cançó ja tan mítica.
2: ¿Lo ve usted? Está deseando cantar.
3: Pues se ha quedado ronco.
4: ¿Ronco yo? ¿Este mejor que nunca?
3: Eso no se hace.
2: Lo que no se hace es vivir a costa de un chiquillo.
3: Yo no hago daño a nadie.

Moltes gràcies, Reyes Sánchez, des de Princeses Poderoses, que la podeu buscar a TikTok, Instagram, com sempre, seguint de prop aquest reality que tant ens apassiona a tots. Y 4 años de l'inici d'Operación Triunfo.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: I avui a l'entrevista no tenim entrevista, sinó un reportatge que vam anar a gravar als càstings de la nova edició d'Eufòria. Estigueu atents i atentes, perquè comencem.

0: Família, som aquí al càsting d'Eufòria. Està a tope. Anem a fer un reportatge sobre el tema, què us sembla? Vinga, som-hi.
1: Que sí, vaig passar el càsting final el 2023, sí. I res, soc Dolor i ja està.
2: Love to you, ooh. Love to you, oh.
0: Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
3: Laura Ventura.
0: Laura, per què et presentes a Eufòria?
3: Perquè m'agrada cantar i... Sí, m'agrada cantar.
0: És la primera vegada que et presentes?
3: Sí.
0: T'has presentat altres càstings?
3: Mai, altres és reality? El primer, sí.
0: Molt bé. I, escolta, quina és la teva motivació principal per presentar-te?
3: Doncs transmetre emocions a través del cant.
0: Molt bé. I què cantaràs? A veure si, no sé, si ho tens clar o què faràs.
3: Una cançó d'Olivia Rodrigo que es diu Traitor i una de Judith Nederman que es diu Vinc d'un poble.
0: Molt maques les dues. Doncs que tinguis moltíssima sort.
3: Gràcies.
0: I que vagi molt bé.
3: Gràcies. Adéu.

0: Així que, bueno, tinc 22 anys, he acabat ara la carrera de IES, a la carrera d'Història de l'Art, i vaig a començar el màster de secundària, que va ser profe.
1: I faria lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, haría lo que fuera por un beso.
2: Amb qui estem ara?
3: Amb Mariona Viladoms.
2: Mariona, d'on vens?
3: De Lleida.
2: Estem, recordem, aquí el càsting d'Eufòria. Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria?
3: Bueno, em vaig decantar per presentar-me a Eufòria, ja que la gent del meu entorn no parava de dir-me que em presentés, que em presentés, que visqués l'experiència. I, bueno, pues ja que tenia la motivació de la gent de fora, del meu motor, doncs vaig presentar-me i vaig passar la primera fase.
2: Genial, doncs aquí estàs.
3: A donar-ho tot avui.
2: A donar-ho tot aquí, a full. I què cantaràs?
3: Cantaré la de Sort de tu i la de You Know, no, ay, la de Valerie de Amy Winehouse.
2: Uau, tremendo. Moltes gràcies, moltíssima
3: moltes
2: sort.
3: Gràcies a tu.
2: Bon dia, amb qui parlem?
4: Hola, sóc l'Helena.
2: Helena, estem aquí al càsting d'Eufòria. I per què et presentes? Quina és la teva motivació?
4: La meva motivació d'entrar a Eufòria és, sobretot, aprendre com estar a la tele, diguem. Aprendre a ballar, a estar a un escenari, a millorar cantant, tot una mica...
2: Una mica de tot,
4: sí,
2: no?
4: Sí, l'experiència.
2: La que si t'has presentat a altres càstings, d'altres programes...
4: No.
2: La primera vegada.
4: Bueno, sí, un cop, fa molts anys, i ja està. Sí, no, d'aquest tipus de programes, molt poca experiència.
2: Bueno, no passa res, escolta, sempre hi ha la primera vegada.
4: Sí.
2: I què ens cantaràs? Què cantaràs avui aquí al càsting? Ho tens pensat o no?
4: Sí, havia pensat... Una de Joan Manuel Serrat, que es diu Menuda.
2: Molt bé, carai.
4: I una d'Ava, que es diu Thank You for the Music.
2: Que maques, les dues precioses.
4: Moltes gràcies.
2: No sé si vols cantar una estrofa d'alguna cosa.
4: Vale, va, canta la de Menuda.
2: M'encanta, sí, sí, ja. Perfecte. La conec jo, eh?
4: Vale.
2: La conec. Endavant.
4: Pensa.

0: Uau, tens una veu molt dolça.
1: Moltes gràcies.
0: De veritat, ojalà que t'agafin.
1: Gràcies.
0: Tens un registre molt, molt guai.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort i que vagi molt bé el càsting.
1: Gràcies.
0: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui parlem?
2: Jo em dic Jana Sales, tinc 21 anys i soc d'aquí de Barcelona.
0: Jana, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs per aprendre molt, per conèixer-me a mi mateixa, per conèixer gent del món de la música i per créixer com a persona, com a artista, sí.
0: Una mica de tot, no?
2: Sí.
0: I provar, no? Que
2: per
0: també
2: provar,
0: està bé,
2: sí, sí.
0: I noves experiències.
2: Noves experiències, totalment.
0: I escolta, que cantaràs al càsting? A veure si ets ho pots dir.
2: Doncs en català he portat una cançó que es diu Nòmada, de Dala, que és un artista que m'agrada molt. I després Something's Gonna Hold On Me, la versió de la Cristina Aguilera, que és la meva cantant preferida.
0: Ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Com tu.
0: Que broma.
2: Sí.
0: Paraules majores, això, eh? Escolta, doncs moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Gràcies.

0: Julien, com estàs?
1: Benvingut
0: aquí a la Caixa Tonta.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, estem aquí als càstings d'Eufòria, nova edició. Déu-n'hi-do el que vas viure tu l'anterior, eh?
1: Quins records. Em fa molta il·lusió venir aquí avui i espero que em convidaran més perquè seré eufòric tota la resta de la meva vida.
0: Tota la vida, això es porta a dins, no?
1: Sí.
0: Parlàvem abans amb l'Aina també, l'Aina de Silva, que també corre per aquí.
1: Sí.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina experiència. Què recomanes a la gent que s'està presentant ara? Que n'hem parlat amb uns quants, estan nerviosos?
1: Sí, això és normal. Què recomano? Dormir bé, no posar-se malalt i no, sobretot, dir que sí a tot, amb moltes ganes, bon humor i bona voluntat. Això funciona sempre.
0: I ara que... Julien, no pares tampoc. Vaig veient,
1: no
0: vaig
1: molt,
0: seguint.
1: No molt,
0: vas fent veritat. Concerts i molta activitat.
1: Bolos per tot Catalunya i Catalunya Nord. Estem creant amb un amic un centre cultural a Ribes Altes, un centre cultural en català. Encara no en puc dir molt, però és un projecte que tinc aquí al cor.
0: Que guai.
1: Tinc un projecte de pel·li que no puc...
0: No desvetllarem res.
1: No puc desvetllar encara, però també poso un peu cap a la comèdia, cosa que volia fer. I mira, coses, m'he de posar les piles per crear també, trobar temps per fer cançons, simplement.
0: També és important, que volem escoltar nou material.
1: Clar.
0: Doncs, Julien, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: I a seguir creant i fer coses, que no pares.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Aina de Silva, com estàs?
2: Doncs estic molt bé. Avui estic als càstings d'Eufòria.
0: Escolta, estàs guapíssima com sempre, eh? Deixa'm dir-t'ho. Perdona. El teu pare corre per aquí, ja l'he vist, que et segueix els passos.
2: El meu pare m'acompanya a tot arreu, pobret meu.
0: A tot arreu, com quan va venir a la ràdio.
2: Com quan va venir a la ràdio.
0: Que va ser més protagonista ell que tu, quasi bé.
2: Quina gràcia, sí.
0: Escolta, Aina, enhorabona per tot el que estàs fent. Ens estem seguint Eufòria Dance Kids. Canvio'm el nom.
2: Eufòria Dance Kids,
0: molt.
2: Quina aventura. Ha sigut molt guai perquè, a més, per mi passar de concursant a presentadora d'aquest format, d'aquest programa que m'ha donat tant, quanta és una bogeria.
0: Mira, mare meva.
2: Sí, bueno, una abraçada molt, molt, molt gran.
0: I què anava a dir-te també? Què és el que tens preparat? Tens preparat alguna cosa o no?
2: M'acabes de fer la meva pregunta preferida perquè molt aviat trec música... Estic molt emocionada, porto preparant els meus temes tot aquest any, així que molt atents.
0: Molt atents. Eufòria Dance Kids i també tenim el Super 3.
2: Exacte, segueixo el Super 3, segueixo el musical del Fil Invisible, fent música una mica tot arreu, ja sabeu que no puc parar.
0: Nena, no pares. Una abraçada ben forta i molta sort amb tot el que facis.
2: Gràcies. Adéu.
3: Doncs fins aquí el reportatge dels càstings d'Eufòria. Us deixem amb els eufòrics que ens van regalar a l'última final del programa aquesta versió del mític Eufòria de Lorin. I també doncs, seguirem la pista del concurs com sempre, aquí a la Caixa Tonta. Vinga, seguim amb el programa.

0: Hola, sóc Omar Ribas i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. La capçalera de la primera temporada emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera,

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, i tant. Una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. A pel·lí. Vinga, que vagi bé.

0: preparats. El primero. Durante.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que al món hi ha un llibre que ningú no ha pogut desxifrar mai? Es tracta del manuscrit Voynich, un document misteriós descobert l'any 1912 per Wilfred Voynich, un llibreter polonès. Escrit en un idioma desconegut i ple d'il·lustracions de plantes, estrelles i figures humanes estranyes, té unes 240 pàgines i data del segle XV, segons proves de carboni. Els experts han intentat traduir-ho durant dècades, però ni lingüistes, ni criptògrafs, ni intel·ligències artificials modernes han aconseguit entendre'l. Alguns creuen que és un codi secret, d'altres que és un engany elaborat, i hi ha qui pensa que podria ser una llengua perduda. Aquest manuscrit inclou dibuixos de plantes que no coincideixen amb cap espècie coneguda, cosa que alimenta les teories sobre el seu origen. Pot ser un herbolari fantàstic o fins i tot un text d'un altre món. Està guardat a la biblioteca de Beinecke a la Universitat de Yale, on segueix sent un enigma. El que el fa tan fascinant és que, malgrat els avenços tecnològics, continua desafiant la nostra comprensió.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants, i el dispositiu també afecta Melilla. En total, hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
4: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Benvingudes i benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, un programa que l'única pretensió que té és fer-vos passar una bona estona des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui sonaran temes de Broadway, del West End londinenc, de musicals produïts a Madrid en castellà i també de musicals autòctons fets a casa i en català. Una mica de tot és el que avui tindrem aquí al Tot ens va bé, però tot relacionat amb les Maries dels musicals, és a dir, personatges que es diuen Maria que formen part d'un musical, bé com a protagonistes, bé com a personatges secundaris. Maria és un nom propi femení d'origen hebreu, el significat del qual i la seva etimologia encara avui dia són debatuts. No entrarem en aquests temes perquè no és la nostra feina i això és un programa de teatre musical. Però el que sí m'agradaria afegir és que el nom de Maria, al igual que les seves variants Míriam o Màriam, són noms estesos per tot el món, sobretot als països que tradicionalment han estat de religió cristiana, per haver estat el nom de la mare de Jesús de Natzaret, segons el Nou Testament, reverenciada ella com a mare de Déu de les esglésies catòlica, luterana i ortodoxa. Dit això, també m'agradaria dedicar aquest programa a totes les Maries, amb totes les seves variants, les Marietes, les Mariones, les Míriams, les Màriams, les Maris, les Maruques, les Marutxis, etc. I molt en especial a una Maria, la meva àvia, que ens va deixar fa pocs mesos a l'estiu. Va per ella el programa d'avui. I comencem el programa d'avui amb una Maria històrica, una Maria que va existir i l'autobiografia de la qual va inspirar un dels musicals més coneguts i populars de la història. Comencem per la vida d'aquesta Maria, que segurament, a mesura que jo us vagi explicant coses sobre la seva vida, endevinareu de qui es tracta. Es deia Maria Augusta Kutschera. Va néixer el 26 de gener de 1905 a Viena i va morir el 28 de març de 1987 a l'edat de 82 anys. Va morir als Estats Units, que això no ho havia dit. Quan tenia 7 anys va quedar òrfana i als 18 es va graduar al Col·legi Públic per a l'Educació Progressista de Viena. Acabats aquests estudis va entrar com a novícia a l'abadia de Nürnberg, un convent de monges benedictines de Salzburg. Mentre era a l'abadia, se li va fer un encàrrec molt especial: anar a fer de mestre dels 7 fills d'un capità de l'armada que recentment havia quedat vidu. El nom d'aquest capità era Georg Ludwig von Trapp. Ben poc se'n sap del que va passar en aquella casa mentre ella feia d'institutiu. Mentre ella estava fent d'institutriu, poca cosa se'n sap i poca cosa ha explicat ella. Però el que sí sabem és que el 1927 la Maria va abandonar el convent i es va casar amb en Georg, amb qui va tenir 3 fills més, que sumats els 7 del primer matrimoni, feien un total de 10 fills i filles. El general von Trapp va ajudar una amiga, la senyora Lammer, amb unes inversions econòmiques i la cosa va anar tan malament que es van arruïnar. La família es va arruïnar. I per sortir de la ruïna van decidir, pares i fills, dedicar-se professionalment a la música. Van participar a diversos festivals i fins i tot alguns els van guanyar. Fins i tot alguns els van guanyar. Feien actuacions per tot Àustria. I cada vegada més eren més i més i més populars. Eren coneguts com els cantaires de la família von Trapp. Econòmicament es van anar recuperant, però quan Àustria va ser annexionada pel Tercer Reich l'any 1938, ells van decidir marxar del seu país i es van exiliar. Però no se'n van anar a Suïssa, no se'n van anar a Suïssa com a la ficció, sinó que van anar a Itàlia. I a Itàlia, doncs ja sabem també què va passar, amb la pujada al poder del feixisme i amb Benito Mussolini. Torna a fer les maletes i torna a anar cap a l'exili. I aquesta vegada se'n van anar als Estats Units, on van seguir actuant com a família musical i van convertir-se en un grup molt i molt popular. Molt popular i amb molt de prestigi. D'ells se'n va fer càrrec un agent artístic. El que va fer va ser canviar-los el repertori musical que ells tenien i també canviar-los el look. Canviar-los per convertir-los en més nord-americans i menys europeus. La Maria, ara ja Maria von Trapp,
va escriure la seva autobiografia i gràcies a ella tothom va conèixer aquesta història. I aquesta història va inspirar un parell de pel·lícules que es van rodar a Àustria i Alemanya. I també va inspirar un espectacle teatral amb composició musical de Richard Rodgers i lletres i llibret de l'Oscar Hammerstein II. Estic parlant de The Sound of Music, el so de la música, aquí més conegut com a Sonrises i Làgrimes o Somriures i Llàgrimes, i també conegut a indrets de parla hispana com a La Novicia Rebelde. Aquest musical es va estrenar a Broadway l'any 1959, i des d'aleshores ençà no hi ha hagut dècada que no s'hagi estrenat o se n'hagin fet reposicions en algun lloc o altre del món. A Londres, a Madrid, a Barcelona, a Mèxic, DF, a Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a Tòquio, Ottawa... Se n'han fet gires pels Estats Units, gires per Anglaterra i molts muntatges també als instituts i a les universitats d'Estats Units i d'Anglaterra. Un musical que no ha parat de representar-se des del 1959 i que agrada i és odiat a parts iguals. D'aquells musicals. És un d'aquells musicals que o t'agrada i molt o no el suportes i el detestes. Però que, això sí, no deixa indiferent a ningú. Part de l'èxit d'aquest musical també ve de la versió cinematogràfica de 1965, dirigida per el Robert Wise, amb la Julie Andrews donant vida a la Maria, en Christopher Plummer com a Capità Von Trapp i una esplèndida Eleanor Parker com a baronessa. És que a mi m'agrada molt l'Eleanor Parker. Què hi podem fer? M'agrada, és una actriu que sempre m'ha agradat molt. També dir que entre els actors secundaris hi havia la Marnie Nixon, que feia de la germana Sofia, una de les novícies del convent. La Marnie Nixon va ser una gran actriu i una gran cantant de Hollywood, però que va ser totalment invisible. Segur que aquest nom no li sona a ningú. A ningú. A vosaltres segur que aquest nom, Marnie Nixon, no us sona de res. Però ella va ser qui va enregistrar la veu de les cançons del Rei i Jo, del My Fair Lady i del West Side Story, perquè la Deborah Kerr, l'Audrey Hepburn i la Natalie Wood, grandíssimes totes tres com a actrius, no cantaven gens bé. Però clar, els productors les volien a elles de protagonistes. La versió cinematogràfica de The Sound of Music, de gairebé 3 hores, va guanyar 5 Oscars de Hollywood, entre ells el de millor banda sonora adaptada, millor direcció i millor pel·lícula. Del musical original, del de 1959, protagonitzat també per una Maria, la Mary Martin, de qui ja en parlarem en algun altre programa, n'escoltarem el tema descriptiu i de presentació que en fan les monges i novícies del convent de la seva companya Maria, la protagonista del musical. Entre altres coses, diuen d'ella, en anglès, i per això ara jo us ho explico, que és bellugadissa, que xiula pels passadissos de l'abadia, que és irresponsable i sempre arriba tard a la capella, però en canvi és la primera en arribar a l'hora de dinar. També diuen d'ella, doncs, moltes coses. Tots són retrets, menys una novícia, companya d'ella, que el que diu és que la fa riure i que sense ella el convent està apagat i no té vida. Escoltem la cançó, ara sí, la cançó titulada Maria.

La següent Maria és fictícia. Va ser creada a partir de l'any 1933 per l'escriptora, actriu i periodista australiana Pamela Lyndon Travers. Amb la Maria novícia de The Sound of Music té algunes característiques en comú. Totes dues són joves, són solteres, són mainaderes i a totes dues l'imaginari col·lectiu els posa la mateixa cara, ja que totes dues, en les versions cinematogràfiques, van ser interpretades amb només un any de diferència per la mateixa actriu, la gran Julie Andrews. De ben segur ja heu esbrinat de qui estic parlant, i és que estic parlant de la mainadera Mary Poppins, que arriba a Londres pel cel, procedent de no sabem on, gràcies a un paraigua volador que, a més, parla. I què va fer Londres? Doncs a fer-se càrrec dels fills de la família Banks, la Jane i en Michael. Uns infants un pèl descuidats per part dels seus progenitors, un pare dedicat de ple a la seva feina al banc i una mare sufragista que és més temps fora de casa que a casa. Amb la seva manera de ser, és una institutriu severa i molt estricta, però també gràcies a la seva alegria, jovialitat, espontaneïtat i els seus trucs de màgia, farà aprendre als infants Banks més d'una lliçó que els ajudarà i els servirà durant la seva infantesa i també la vida adulta. En aquest cas, primer va ser la pel·lícula, l'any 1964, i després el musical de 2004, al cap de 40 anys. A ningú se li va ocórrer fer un musical abans? Sí, a molts productors, entre ells la pròpia productora Disney. Però la resposta de l'autora de la sèrie de llibres de la Mary Poppins, la Pamela, sempre els deia que no els donaria el permís ni els vendria els drets. De la relació tibant entre en Walt Disney i la Pamela Lyndon Travers, perquè aquest aconsegueix els drets per fer-ne la pel·lícula de 1964, n'hi ha una pel·lícula molt interessant que es titula Salvant el senyor Banks, de l'any 2013, on queda molt ben reflectida aquesta relació que van viure l'autora i el creador dels dibuixos animats, ells interpretats per l'Emma Thompson i el Tom Hanks. El 1993, el productor teatral Cameron McIntosh es va reunir amb l'autora de la Mary Poppins i va aconseguir convèncer-la perquè l'autoritzés a convertir la seva sèrie de llibres en un musical. A causa de la seva disconformitat amb la versió cinematogràfica de 1964, la Travers va imposar una condició, i és que només creatius anglesos i ningú directament involucrat en la pel·lícula de Disney participessin del projecte. Per tant, no es podien incloure les cançons originals de la pel·lícula. Què va passar? Doncs la senyora Travers ja tenia una edat i el 1996 es va morir. I un cop morta, el McIntosh va iniciar converses amb el president de la Disney Theatrical per fer una possible col·laboració. I amb aquesta col·laboració, doncs, així poder utilitzar les cançons dels germans Sherman. Amb l'acord de les dues parts, un primer esbós del llibret va veure la llum el 2002. D'altra banda, hi va haver uns nois joves, un compositor i un lletrista que es diuen, perquè estan vius, George Stiles i Andrew Drew, que van escoltar que s'estava preparant un projecte sobre la Mary Poppins. I el que van fer va ser gravar una maqueta amb una cançó en la qual presentaven el personatge. La cançó és la cara Escoltarem, Practically Perfect. Van gravar aquesta maqueta i amb tota la garra, amb tota la barra del món, i sabent que el pitjor que els hi podia passar és que els diguessin que no, li van enviar la maqueta, doncs, al productor, en el senyor McIntosh. El McIntosh la va rebre, la va escoltar i va quedar encantat i immediatament va dir: aquests nois me'ls heu de contractar, perquè aquests nois seran els que es faran càrrec de composar les noves cançons del musical. I així va ser. I el musical es va estrenar el 15 de desembre del 2004, ara fa gairebé 20 anys. Doncs anem a escoltar la Mary Poppins, que és un personatge que es considera a ella mateixa gairebé perfecta en tot, com la cançó que van enviar-li aquests nois en el McIntosh. El McIntosh els hi va comprar, els va contractar, i mira per on. Tenim un musical meravellós que des del 2004 es pot veure a diversos punts del món. La Mary Poppins, una dona amb l'autoestima ben alta i molt empoderada, perfecta, molt perfecta, tant que no podia formar part del Club de les Imperfectes, les nostres companyes de ràdio, que cada dimarts, a la mateixa hora que nosaltres, ens parlen de la imperfecció de dones i també d'homes, per descomptat, i que no paga la pena ser tan fastigosament perfecta com la Mary Poppins. No, no.
perquè tot el que ens fa imperfectes, com éssers humans, és un tret distintiu de la nostra personalitat i la nostra manera de ser, i que no cal ser tan perfectes com ens imposa la societat en què vivim, i que cal ser feliços tenint en compte les nostres imperfeccions i fent-nos càrrec d'elles, tot acceptant-les i millorant-les si s'escalau. I ara ja, després de tot aquest parlament que us he fet d'imperfeccions, escoltem ja la Mary Poppins cantant-nos la cançó Practically Perfect, pràcticament perfecta, amb la veu de la Laura Michelle Kelly, que és qui va donar vida a la Mary Poppins a la versió teatral del clàssic de la Factoria Disney, que es va poder veure a Londres l'any 2004. Practically Perfect.

Pel que fa a la següent Maria, hi ha molta controvèrsia sobre la seva existència i sobre qui era realment ella. D'aquesta Maria se'n fa menció al Nou Testament i també diversos evangelis apòcrifs. Qui era realment encara segueix sent un enigma. Parlo de la Maria de Magdala, també coneguda com a Maria Magdalena. Magdala era un poble de pescadors i Magdalena el seu gentilici, com Arenys i Aranyenc, perquè ho entengueu. L'Església Catòlica ens ha venut una imatge molt concreta d'ella, la d'una dona que després d'haver estat una gran pecadora, decideix abandonar el pecat i seguir a Jesús de Natzaret per redimir-se i canviar de vida. Sense acabar-ho d'afirmar obertament, l'Església insinua que Maria Magdalena va exercir la prostitució. Per tant, pecadora, prostituta, redempció, fidel seguidora de Jesús, i fins i tot algú ha arribat a dir d'ella que era una escalfabraguetes que seguia Jesús amb tal de fer-lo caure en la temptació. Així és com ens la descriuen alguns membres de la Santa Església Catòlica. La Santa Església Catòlica d'aquí, perquè pel que fa al cristianisme oriental, sí, sí, a l'Orient no només hi ha musulmans i budistes, també hi ha altres religions, entre elles el cristianisme. El cristianisme oriental venera i honora aquesta santa perquè la consideren propera i molt fidel a Jesús i, a més, la consideren una més del sèquit d'apòstols que ell tenia. És una figura molt apreciada, per tant, la Maria Magdalena a Orient. Què diuen els historiadors? Doncs els historiadors en diuen de tots colors. I n'hi ha alguns que consideren que aquesta Maria de Magdala no havia estat mai prostituta, no era cap pecadora i tampoc era ni deixeble ni apòstola de Jesús. Únicament era la seva parella, la seva muller, la seva dona. I també hi ha qui encara fila més prim i assegura que era la mare dels seus fills. D'aquesta manera es desmuntaria una mica la imatge que sempre ens ha arribat de l'Església Catòlica, tant pel que fa de la Maria Magdalena com del Jesús de Natzaret. I evidentment, la Maria Magdalena no podia faltar al musical Jesucrist Superstar, una òpera rock creada el 1970 mà a mà entre l'Andrew Lloyd Webber i en Tim Rice. El primer va fer la composició musical i el segon va escriure les lletres de les cançons. Aquest musical, que es centra en els últims dies de la vida de Jesús de Natzaret a través de la mirada de Judas Iscariot, es va estrenar a Broadway l'any 1971, després de l'èxit que havia tingut un disc conceptual que es va editar un any abans i que en principi es va crear sense cap mena d'intenció de convertir-lo en un espectacle teatral. El muntatge teatral es va estrenar a l'octubre del 1971 i ben aviat va aconseguir fer-se un lloc al pòdium dels musicals del Broadway d'aquella temporada i de les següents. I després de l'èxit aconseguit a Broadway, se'n va fer una nova versió l'any següent al West End i el 1973 se'n va fer una versió cinematogràfica que, al igual que el muntatge teatral, no conté cap mena de diàleg. Tot el musical és cantat, com les òperes. De fet, el Jesucrist Superstar sempre ha estat considerat una òpera rock i no pas una comèdia musical. Doncs bé, ens anirem a escoltar la cançó. I la cançó que escoltarem avui pertany a l'encara recordat muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 1975, concretament al Teatro Alcalá Palace, que actualment és el Teatro Nuevo Alcalá, on sovint també s'hi poden veure musicals com Matilda i Billy Elliot, i dir que la versió espanyola va ser protagonitzada per l'aleshores popularíssim, era el cantant més popular d'Espanya, jo crec, Camilo Sesto, que interpretava el personatge de Jesucrist i que a la vegada va ser l'impulsor i productor d'aquest projecte teatral. Estava molt ben acompanyat per un altre gran actor i cantant, però que a la vegada va ser un pèssim gestor de les GAE, en Teddy Bautista, que era qui es va posar la pell del traïdor Judas. I també acompanyat de la noia que escoltarem ara, que era l'actriu i cantant que donava vida a la Maria Magdalena, que no era altra que l'Àngela Carrasco, una cantant dominicana que en aquell temps començava a ser força popular, però no com a cantant, sinó per sortir a la televisió com a presentadora. Els programes que presentava també aprofitava per cantar una mica de tant en tant, i en un d'aquests programes el va veure el propi Camilo Sesto, que era el qui produïa el musical, i va decidir que aquella noia seria la Maria Magdalena. Escoltem ara sí la cançó de la Maria Magdalena, que es titula És més que amor, la cançó en la qual expressa que sent quelcom diferent i molt especial cap a Jesús de Natzaret, molt diferent del que ha sentit per altres homes fins ara. Una vegada més ens trobem que la Maria Magdalena és definida pel lletrista de l'òpera rock en Tim Rice com a dona que ha anat amb molts d'homes amb els quals l'amor només era fingit.
i així seguia doncs, una mica la imatge, de, la imatge que d'ella tenim i que ens ha venut l'Església. Pel que diu la lletra, pel que diu la lletra de la cançó, ara sembla que ha trobat l'amor de veritat, l'amor pur i profund en la persona de Jesucrist de Natzaret. Escoltem-la. I don't know how to love him, era el títol original, jo no sé com estimar-lo, que en la versió castellana la van titular com Es más que amor, que pertany al musical Jesucristo Superstar de 1975, interpretada per l'Àngela Carrasco com a Maria Magdalena. Basta.

A continuació farem una mica d'arqueologia del teatre musical. I no, tranquils, no ens n'anirem a l'antiga Grècia, on les tragèdies també comptaven amb música i cançons enmig de tanta declamació. No, ens n'anirem al Broadway de fa 102 anys. A l'any 1920 es va estrenar un musical titulat The House That Built Jack, la casa que va construir en Jack. Es tractava d'una comèdia amb un argument, uns diàlegs i unes cançons. I dic això perquè en aquella època el que es podia veure a la majoria dels teatres eren el que coneixem com a revistes, vodevils, o en argot de Broadway, els folies. Eren espectacles que comptaven amb coreografies espectaculars, amb dones també espectaculars, que exhibien gran part del seu cos mentre ballaven i cantaven. També en aquests espectacles hi havia sketchos humorístics per fer riure la gent, actuacions musicals de cantants solistes o de grups i algun que altre número de màgia o d'espiritisme. Això eren els folies. Però la casa que va construir en Jack era una comèdia, amb un argument, amb cançons i amb personatges. Els personatges eren, per exemple, en Jack. En Jack del títol era un noi ambiciós que volia fer-se ric per poder construir un niu d'amor i compartir-lo amb la seva enamorada, la Mary. Tenia un plan per fer-se ric i aquest plan consistia en la construcció d'unes cases que podien ser transportables perquè si et cansaves del lloc on vivies, doncs te'n poguessis anar a un altre, únicament movent la velloc i estalviant-te una mudança. Recordem que estem parlant d'un musical de 1920. Una idea brillant, la d'aquest noi en Jack, que no obstant no li va anar massa bé. Però quelcom extraordinari passava a l'argument i acabava la història d'allò més bé, amb en Jack ric i casant-se amb la seva enamorada Mary. Aquest musical va ser tot un èxit i una de les seves cançons, la que avui escoltarem, es va convertir en tot un hit musical de la dècada dels anys 20, del segle passat. Una cançó famosíssima en aquella època, però que ara no coneix ni reconeix gairebé ningú. Es titula Love Nest, niu d'amor, amb la qual en Jack ens explica el seu desig de formar un niuet d'amor amb la seva enamorada Mary. Aquest personatge, la Mary Howells, que va caure tan i tan i tan bé al públic, segurament pel carisma de l'actriu que l'interpretava, la Jeanette Belly, va caure tan bé que els espectadors, quan parlaven d'aquest musical, l'anomenaven com el musical de la Mary. Era el musical de la Mary, el musical de la Mary. I era tan i tan repetitiu que aquest musical es va acabar convertint en el musical de la Mary. I els productors, sense canviar ni la història ni les cançons, el van rebatejar amb el títol de Mary, el musical, que és com ara se'l coneix. Escoltem ara, doncs, i us demano una mica de paciència i comprensió, perquè el que escoltarem és l'original de 1920 i sentireu el cric-cric del disc, que aleshores encara no eren vinils. No, els vinils van començar a aparèixer a finals dels 80, a principis dels 50. Eren uns discs d'una altra textura. Doncs anem a escoltar la cançó Love Nest, niu d'amor, interpretada per l'actor i cantant John Steele, del musical Mary, de 1920.

Warmth and love inside.

0: Acabem d'escoltar Love Nest, del musical Mary. Una cançó que va ser una de les que més va sonar a la ràdio d'aquell temps. A la ràdio d'aquell temps, dels anys, de principis dels anys 20. Una cançó que va ser interpretada per molts solistes diferents, cantants d'èxit d'aquell moment i les més famoses orquestres dels Estats Units la incluïen al seu repertori. Fins i tot es va convertir en la sintonia d'un popular programa de ràdio titulat Burns and Allen Show, que presentava el mític George Burns juntament amb la seva muller, la Gracie Allen. Parlant de ràdio, la ràdio serveix per entretenir, que és el que estem fent ara mateix nosaltres, i també per informar. Nosaltres també us informem i donem dades sobre els musicals, però nosaltres, perquè nosaltres, doncs sí, en sabem una miqueta de musicals i ens informem i tal, tal, tal, però nosaltres no som periodistes. No som periodistes com la Gemma Roig, l'Enric Sierra o l'Elisabet Teixidor, que us informen de temes molt més seriosos que el teatre musical. Parlant de periodistes, la propera Maria també és periodista. Treballa a un diari, mira, com l'Enric Sierra, també treballa a un diari, però no forma part de la direcció del diari perquè en aquella època no hi havia dones en càrrecs de tanta responsabilitat com té el nostre company Enric Sierra. És periodista, redactora, i cobreix tota mena de notícies relacionades amb crims. Ella es diu Mary Sunshine, treballa pel Chicago Evening Star i és un bombonet de personatge secundari del musical Chicago, creat l'any 1975 pel duet format per en John Kander i en Fred Ebb, que ja havien sigut els creadors també del musical Cabaret. Ambientat al Chicago de finals dels anys 20 del segle passat, ens explica la història de dues convictes que es troben a la presó. Elles dues són la Belle McKelly i la Roxy Hart. I la Mary Sunshine, la nostra següent Maria, cobreix les notícies sobre els seus respectius crims i els seus posteriors judicis. Aquesta periodista, en lloc de fer carnassa i sensacionalisme, com fan altres companys del gremi, es dedica a ser amable i sempre intenta posar-se al lloc de l'altre, intentant veure-hi la part bona, fins i tot a una assassina com la Roxy Hart. D'això, l'advocat Billy Flynn se n'aprofita molt astutell per vendre-li la moto, i molt ben venuda, per netejar la imatge i la reputació de les seves representades davant l'opinió pública. La utilització dels mitjans de comunicació per part dels advocats és un dels temes que tracta aquest musical, entre d'altres, d'aquest musical que es va estrenar a Broadway l'any 1975. El personatge de la Mary Sunshine, ei, i ara aquí faré un spoiler, i si no has vist mai el Chicago al teatre, perquè la pel·lícula aquest personatge no hi té gaire importància, la veritat, si no has vist el musical del teatre, abaixa el volum uns segons i després torna a pujar, val? Perquè aviso, i qui avisa no és traïdor, ara faré un spoiler, sí? El faig, tu pagues, vale? Vinga, el faig, Isaac. L'Isaac em diu que sí, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, em diu que sí. Doncs vaig a fer l'spoiler, perquè segur que alguns dels que ens estan escoltant ja l'han vist i ja saben el que diré. Doncs aquest personatge, la Mary Sunshine, una senyora d'una edat inconcreta, molt femenina ella, molt amable, molt dolça, molt carinyosa, al final de l'espectacle es descobreix que és un home! És un home! I habitualment és interpretat per actors, homes. I el programa demà, quan agafes el programa demà, el seu nom doncs ve amb una inicial i punt. I dic que si, per exemple, és Isaac Albarracín, com el nostre tècnic, seria I. Albarracín. Per tant, pot ser una Isabel, pot ser... I això fa molta gràcia. A la pel·lícula, però, ho va interpretar-ho una dona, tot i que la pel·lícula amb prou feines tenia cap mena d'importància aquest personatge. La pel·lícula va ser la Christine Baranski, una gran actriu de musicals i de pel·lícules de pel·lícules de Hollywood. Una actriu molt coneguda, que si la busqueu al Google, Christine Baranski, segur que quan veieu la seva foto dieu, ah, mira, sí, la Christine Baranski. I ara ja no m'enrotllo més, i ara sí que és el moment d'escoltar la Mary Sunshine, que ens canta una cançó en la qual ens diu que hi ha una mica de bondat en totes les persones, fins i tot en les que cometen crims. A little bit of good, una mica de bondat.
1: Now look. In a few minutes, there'll be a whole bunch of photographers and reporters, and that sob sister from the Evening Star is coming. I don't figure we'll have any trouble with her. She'll swallow hook, line, and sinker. Her name's Mary Sunshine.

La propera Maria potser és la Maria més coneguda dels musicals. És una noia jove, entre 15 i 17 anys, porto-riquenya, alegre, divertida, somiadora, una noia amb un encant especial, recent arribada a Nova York, on viurà amb el seu germà Bernardo i la seva promesa Anita, que es convertirà en la seva millor amiga i confessora. En una festa s'enamorarà d'un noi que es diu Toni, i en Toni també s'enamorarà d'ella. Un amor impossible, degut a que cadascun d'ells pertany a dues colles de joves rivals, els Jets i els Sharks, que lluiten per fer-se amb el control de l'Upper West Side de Nova York. Estic parlant, lògicament, de West Side Story, un musical ambientat al Nova York de finals dels anys 50, que és l'època en la que es va estrenar a Broadway. La producció original va ser de l'any 1957 i li va costar 10 anys, exactament 10 anys, composar-la al Leonard Bernstein, el seu compositor. Les lletres d'aquest musical i de la cançó que ara escoltarem d'aquí uns moments, doncs són d'un dels més grans compositors de tota la història dels musicals, que és el Stephen Sondheim. West Side Story, per qui no ho sàpiga, és una versió actualitzada del Romeo i Julieta de Shakespeare, on les famílies Montescos i Capuleto han estat substituïdes per colles de joves adolescents, els Jets i els Sharks. Quan un exmembre dels Jets, en Toni, s'enamora de la germana petita del líder dels Sharks, la Maria, aleshores comencen tots els problemes que poden provocar un amor prohibit entre membres de diferents colles. Es va estrenar l'any 1957 al Teatre Winter Garden de Nova York, a Broadway, sota la direcció i coreografia de Jerome Robbins. El 1961 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per el Robert Wise i el propi Jerome Robbins, amb la Natalie Wood com a Maria, i que comptaven el repartiment amb grans actors com la Rita Moreno, en George Sakiris, en Russ Tamblyn o en Richard Weimer. Aquesta pel·lícula va guanyar 10 Oscars de Hollywood, entre els quals hi havia el de millor pel·lícula. L'any 2021, Steven Spielberg va fer una nova versió que també va guanyar un Oscar, el de millor actriu de repartiment. El 1996, Ricard Reguant en va dirigir una versió teatral a Barcelona, al Teatre Tívoli, sota la producció de Focus. I el 2018 se'n va fer una nova versió a Madrid, que es va poder veure al Teatro Calderón, produïda per Som Produce. I el proper juliol del 2025, concretament els dies 29 i 31 de juliol, es podrà veure, més que veure, escoltar el Gran Teatre del Liceu, on es farà una versió en concert i l'Orquestra Simfònica del Liceu estarà sota la batuta del gran director musical Gustavo Dudamel. Escoltem ara ja el tema que porta per nom Maria, del muntatge original de 1957, en què en Toni clama al cel l'amor que sent per aquesta noia que acaba de conèixer a la festa, aquesta noia que es diu Maria. La cançó és interpretada pel primer Toni de la història, el primer actor que va fer de Toni, que era en Larry Kert. Maria.

i ja sona la sintonia i ens n'hem d'anar, i se'ns han quedat unes quantes Maries encara per posar. Però bé, intentarem posar-ne una, però ja aprofito per acomiadar-ne. Avui a les vies del so ha estat l'Ivan Albarracín, qui us ha parlat aquí al darrere dels micros, en Jordi Serra, i d'un Romeu i Julieta nord-americà passarem a escoltar l'últim tema d'avui, que no ens dona massa temps, per presentar-lo, però passarem a un altre Romeu i Julieta, en aquest cas català i 100% autòcton, que és el Maricel. Al Maricel hi ha una Maria, que és una secundària, un personatge secundari d'aquest musical. És la germana petita de la Blanca, la protagonista, i ella doncs, té un número musical que és Les Pomes, que l'interpreta juntament amb el Gromet Idris, que és amb el que avui acomiadarem el programa d'avui. Dir-vos que la setmana que ve tornem, i la setmana que ve ens posarem ben guapos perquè ens n'anirem de casori. Sí, sí, repassarem alguns dels casaments més famosos de la història del musical. Res més, nois i noies. Res més a afegir, només que passeu una bona nit i us deixem amb aquesta última cançó, Les Pomes.

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes de el públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres

0: Els programes especialitzats segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores, amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
1: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Manel, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard,

0: Ràdio Arenys.
1: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
2: Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits. Tot això a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I mentre mig país està de festa major aquest cap de setmana, entre les localitats que viuen la seva festa grossa s'hi troba el poble de Sant Pere de Molanta, a l'Alt Penedès, que avui té com a actes destacats un correfoc i una nit jove. Ens ho explica des de Canal Vino l'Èrdula, Raimon de Cara.
2: Amb inici des del centre cívic Gatzara i final a la pista poliesportiva, el correfoc començarà a 11:15. Un dels al·licients serà veure en acció a la colla local amb els nous vestits que estrenen per aquesta festa major i la bèstia de foc a Bobinoc. A continuació es preveu iniciar la pista la nit jove amb el grup de versions, els amics de Manel i els DJs Allats i Alco. Gemma Vendrell és la presidenta del grup de joves de Sant Pere Molanta.
3: Nosaltres l'any passat ja vam portar el Roger Allats. Ens va agradar molt la proposta que ens va fer. Es va adaptar molt al públic que hi havia i al grup previ que havia tocat. I aquest any vam decidir tornar a fer-ho i vam un company seu, que és el DJ Alco, i estem molt contents realment amb la proposta que portem.
2: Qui aguanti tota la nit jove pot esperar despert fins a les 7 del matí de diumenge, quan surtin al toc de les gralles les matinades fent un recorregut pel poble que acabarà amb un esmorzar.
1: Gràcies, Raimon. I d'altra banda, els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'ha prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor, un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM i en Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch.

Hi havia una vegada un home que en morir es va adonar que se li acostava Déu i que duia una maleta amb ell. Déu li va dir, bé, és hora de marxar. L'home, tot preocupat i sorprès, li va dir, ja, tan aviat? Tenia molts plans per fer encara. Ho sento, li va dir Déu, però és el moment de la teva marxa. Què portes a la maleta? Li va preguntar l'home a Déu. I Déu li va respondre, les teves pertenences. Les meves pertenences? Va dir l'home amb veu alta i novament sorprès. Portes els meus diners, roba i joies? Això que dius mai et va pertànyer, eren de la terra. Portes els meus records? Li va preguntar l'home a Déu. Els teus records mai et van pertànyer, eren del temps. Portes els meus familiars i amics? Em sap greu, però ells mai et van pertànyer, eren del camí. Portes la meva esposa i fills? No, tampoc els porto a la maleta perquè ells mai et van pertànyer, eren del teu cor. Portes, doncs, el meu cos? Tampoc, perquè el teu cos mai et va pertànyer, era de la pols. Llavors portes la meva ànima? No, la teva ànima és meva. I en aquest moment, ple de por i una mica de ràbia, l'home li va prendre la maleta a Déu i quan la va obrir, va veure que era buida. Amb llàgrimes de desesperança en els seus ulls, l'home li va dir a Déu, mai vaig tenir res? Així és, li va respondre Déu. Cada un dels moments que vas viure van ser només teus. La vida només és un moment teu.

Per no estimar-te, de Martí Pol. Per no estimar-te, estimaré la veu d'allò que em diu tot el que tu no goses. Per no marcir-les, estimant-ne més el perfum de les roses. Per no estimar-te, oblidaré el neguit i em faré una cançó amb l'alegria i una cançó per dir-la cada dia i cada nit, com diu una rara lletania. Per no estimar-te, t'he estimat molt més. I ara dins meu, tot és la teva crida. Ni inquietud ni plany. Tu només, meravellosament empresida.

qui ens va deixar a la vora d'una mar en sabia de la remor blanca, de la maror i la pau, del vestit més blau del planeta. Qui ens va deixar a la sorra, vaixell i veles, en sabia dels vents lliures de timons i direccions per arribar a bon port. Tanmateix, només ens resta perdre pors, saltar ponts amb la força d'un onatge, nedar contra corrent o ballar la seva dansa.

Economia i emocions, de Josep Torrents i Missé. Les emocions són la brújula que guia el comportament dels éssers humans. Se'n deriven els sentiments i també la presa de decisions, entre elles les econòmiques, ja que venen aquestes predefinides des de l'inconscient, amb una càrrega emocional molt alta, incloent, per exemple, l'esforç que suposa estalviar, les nostres inversions en els mercats més petits, fins als més complexos, com ara les borses de valors, on les permanents oscil·lacions de les cotitzacions tenen molt a veure amb la nostra percepció emocional. Així podem afirmar que les emocions són experiències relativament breus i poc conscients i que es caracteritzen per una intensa activitat mental que genera un alt grau de plaer o de displaer. Per la qual cosa, tots experimentem emocions, però no tots som capaços de reconèixer-les i gestionar-les. I a vegades podem prendre decisions econòmiques, bones o dolentes, producte principalment de les nostres emocions i sentiments, que si estem centrats, equilibrats, alegres, feliços, ens poden afavorir i, ans al contrari, si ens sentim ansiosos, estressats, frustrats, insegurs o amb baixa autoestima, podem caure en el caos i prendre una decisió incorrecta i ens poden dificultar gestionar la nostra economia de forma adequada i favorable per nosaltres.

acabarem estimant-nos per sentir les mateixes tempestes sota el mateix cel i sense saber-ho, allí estarem. No és amor, és més que això. És un refugi, un secret, un dolor, una abraçada en què morir.

tallar els vincles de dependència de Anthony de Mello. Quan el mestre ja vell va emmalaltir, els deixebles no feien més que suplicar-li que no es morís. El mestre els va dir: però si no me'n vaig, com podreu arribar a veure-hi? I què és el que no veiem, mestre? Tu ets amb nosaltres, van preguntar ells. Però el mestre no va respondre. Quan ja s'acostava el moment de la seva mort, els deixebles li van tornar a preguntar: què és el que veurem? Que te n'hauràs anat? El mestre, amb una mirada múrria als ulls, va dir: tot el que jo he fet ha estat seure a la vora del riu i donar-vos aigua. Quan jo me n'hagi anat, confio que sabreu veure on és el riu.

deixo fluir i em perdo. A Trenc d'Alba, de Josep Maria Asensio. Deixo fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure albir sigui el batec del meu cor, desitjant no viure més primaveres tancades en el calaix del record. En el cresol del silenci parlarà l'ànima i, retrobant-se ella mateixa, retrobarà aquelles ànimes que, plenes de vida, han traspassat el llindar de la nostra guarida. Ànimes que, des d'aquella dimensió, per nosaltres desconeguda, són l'aire que ens acarona i ens donen força per seguir el camí.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de Jaume Sobirana. I, en segon lloc, la Pim Ilian ens farà reflexionar amb una cita del neuròleg, psiquiatre i filòsof austríac Viktor Frank. Espero que la nostra selecció us agradi. Patrimoni de Jaume Sobirana. El verd del vent entre les fulles, l'ombra de l'hora a la paret, el gest que fa mentre es despulla i l'aire que ens envolta, net de paraules com una treva, el món és ple de coses meves.
1: Un pensament em va petrificar. Per primera vegada a la meva vida comprenia la veritat abocada en cançons de tants poetes i proclamada a la saviesa definitiva de tants pensadors. La veritat que l'amor és la meta última i més alta a què pot aspirar l'home. Va ser llavors quan vaig aprendre el significat del més gran dels secrets que la poesia, el pensament i el credo humans intenten comunicar. La salvació de l'home és a l'amor i a través de l'amor. Vaig comprendre com l'home, desposseït de tot a aquest món, encara pot conèixer la felicitat, encara que sigui només momentàniament, si contempla a la ser estimat.
0: Doncs molt bé, m'agrada aquest pensament del Viktor Frank, que jo faré un esment al llibre que va escriure, L'home a la recerca del sentit, un llibre que he recomanat. Ho dic perquè me l'he llegit, eh?
1: Jo
0: ja fa
1: també,
0: molts anys.
1: I és molt recomanable.
0: I és recomanat ara mateix aquest llibre per les persones que estiguin tractant de trobar un sentit a la seva vida. Ell el va escriure des de la seva experiència i acabar estar en quatre camps de concentració, i a partir d'aquí Frank va mostrar que l'existència humana és una realitat única que mereix ser viscuda i que la llibertat interior i la dignitat humana són indestructibles. Què en penseu?
2: A mi, de tot el que s'acaba... L'Edurne m'ha arribat a l'ànima. Perquè la pregunta de l'Edurne és dir, per què vivim? I vivim per estimar, vivim per crear, vivim perquè som la realitat de l'univers. L'univers, sense nosaltres, no tindria sentit. Nosaltres som la resposta de l'univers. I l'Edurne... Amb el seu poema, que per l'edat que ens costa, per alguna cosa ha tingut un premi. I el premi no és un regal. El premi realment és el reconeixement d'un sentiment que l'Edurne ha sigut capaç d'escriure'l.
1: És un volcà.
2: La felicito, l'Edurne.
1: És un volcà de sentiments.
2: L'Edurne m'ha arribat a l'ànima.
1: Sí, jo també. És un volcà de sentiments i la veritat és que ho ha sabut expressar d'una manera molt clara i molt concisa, molt neta. Jo també la felicito.
0: Doncs jo també, i també felicito aquestes preguntes i reflexions que tots ens fem quan a vegades estem aixonats, quan a vegades estem atrapats en nosaltres mateixos, perquè a través de l'escriptura, i tinguent en compte que l'escriptura també és terapèutica, podem trobar solucions i podem inclús trobar sortides i podem trobar la nostra llum. També m'agrada la música que hem escollit després de sentir aquest poema, petit taller de cançons, no ens desdibuixeu. Clar, parla de somnis, no? És com que tot està lligat, no? Una miqueta la vida què és, no? O per què vivim? Comencem pels somnis, comencem per produir pensaments positius, comencem per trobar-li un sentit, encara que sigui aquesta monotonia. Bé, també comentar... Volies dir alguna cosa?
1: Sí, jo només volia una frase que m'ha colpit, perquè crec que és molt intensa i molt acertada, que has dit tu quan has llegit el relat de la maleta. La vida és només un moment teu.
0: És veritat, eh? Això també dona que reflexionar i que pensar, no? És un moment, no? Perquè si vas a mirar... A veure, a quina edat tenim? Quina edat tenim, no? Quan vam començar a aterrissar aquí en el planeta? Vull dir, és que... Tu mires com tu mires, és un moment. Però aquest moment, a veure, està farcit d'emocions, sentiments, records, experiències, creixement personal, espiritual, etcètera, etcètera, no?
2: Però els moments també són il·lusions.
0: També són il·lusions, clar que sí.
1: Sí, sí.
2: Un moment és una il·lusió.
0: Llavors, parlaré d'un altre moment. Aquest altre moment l'has recitat tu, a Trenc d'Alba, quan dius deixo fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure àlbir sigui el batec del meu cor, desitjant no viuré més primaveres tancades en el calaix del record, en el cressol del silenci parlarà l'ànima. Això de cressol també m'ha arribat a l'ànima, eh? Tu ja parles de l'ànima, no? Què és per tu un cressol? És una llàntia? És una llàntia per
2: foc.
0: Fer llum?
2: És el foc, és el foc de és la passió de l'ànima.
0: És la passió de l'ànima, no?
2: És la passió de l'ànima. Per això sempre es diuen, jo ho he dit diverses vegades i em repeteixo, de l'abundància del cor parla la boca. Per què? Perquè en el cor hi ha la passió. I sense passió no hi ha paraules, no hi ha amor, no hi ha criteri. No tindria sentit.
1: És bo parlar des del cor, com parla molts poetes, i l'Adurne, una d'elles. Jo també parlo des del cor,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ens agrada molt.
1: També soc del club.
0: Ens agrada molt el que dius. També comentar-te, doncs, el poema de Lledó Aragó, que m'ha frapat, doncs, aquest fragment. Tanmateix, només ens resta perdre pors, saltar ponts amb la força d'un onatge, nedar a contracorrent o ballar la seva dansa. Aquí jo atrapo ara la paraula por. La paraula por, que és una emoció que ens priva a vegades de ser qui som, que ens lliga i ens empresona. Però dintre de la por hi ha diferents estadis, i ho dic jo perquè m'hi dedico, no? A intentar, doncs, a sanar pors i fòbies, no? Hi ha la por sobtada, que pot ser, imaginem, un ratolí que veiem pel camí, que ens volen fer mal, que ens robin. La por indefinida. Jo, per exemple, en tinc una, que és escalar, perquè vaig tenir un ensurt i la veritat és que li tinc molt de respecte a l'autoritat, a lo desconegut. I el pànic és allò que dius, és algo irrefrenable, irracional, i que no pots, per exemple, ni volar, ni sortir pel carrer o a la foscor, etc etc. Es tracta d'una por irracional, jo dic, perquè es pot sanar, es pot transmutar, es pot equilibrar.
2: Si no tinguéssim pors, que feliços seríem.
0: També.
1: I tant.
2: I quantes emocions perdudes.
3: Ràdio Arenys. Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Comparteix Radio Arenys, la primera música. 1, 2, 3, 4.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: At night they would

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent.

0: Les properes hores, amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV 7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Aquesta veu tan meravellosa del Joan Borràs no és només el que té aquest noi. Bueno, aquest noi que ara té... bueno, va néixer el 54, o sigui que si feu números ho sabreu. En Joan, com diu ell, és un aprenent etern de les coses boniques. A més de cantar, de pintar, de meravella i de fer teatre, que és un gran actor, també escriu. I abans d'ahir la nit vaig acabar de llegir un llibre que es diu La remor de l'absència, que em sap un greu que s'hagi acabat, perquè de veritat que és fantàstic, em va encantar, i a més és un retrat del que és en Joan. O sigui que, Joan, carinyo, moltes felicitats i moltes gràcies al destí per haver-te posat al meu camí. I aquí estem. Aquí estem a Ràdio Arenys, la Martina i tota una tropa per allà fora, l'Oriol, la Gemma, la Marina... No, la Marina encara no hi és, oi? Bueno, és igual, els que siguin. L'Anna ja la tenim de vacances, però aquí estem, la Martina, darrere de la peixera, i ja ho vaig dir la setmana passada, els ordinadors li tapen la cara, només li queden els ulls, i té uns ulls que semblen dos faros de color, un blau grisós, preciosos i molt grans, molt, molt maca, físicament i com a persona, fantàstica, i com a professional, serà extraordinària. Ens sentirem a parlar. I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé, perquè tota la penya que em solen fer companyia durant l'any, doncs estan de vacances. Bé, de tota manera, tenim els oients, que són el més important. Aviam, jo avui voldria començar el programa, però no amb una cançó. Joan, dels acudits, amb el teu permís, carinyo. Però és que estava preparant el programa i em va sortir a l'Eugenio amb un acudit que jo li havia sentit moltes vegades i l'anava molt a veure i tot això, que es diu l'eclipse. I clar, jo he pensat que, donades les circumstàncies, doncs esperem que demà no passi el mateix que diu l'acudit, perquè, bé, doncs això, escoltem-lo i passem una estoneta divertida. Endavant.
1: Dice que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice: a sus órdenes, mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo: a sus órdenes, mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo: a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, habrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo: a sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel, en traje de campaña, por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo: vale, tito. Y al cabo les dice a los soldados: digo, mañana a eso de las 9:30 Parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, Raúl.
0: Bé, doncs, això és el que hi ha. És allò del dicho, me han dicho, i una cosa es pot anar deformant de manera que va passant d'una persona amb una altra, va canviant i arriba, doncs, al que ha arribat a l'acudit. Em sembla que no ho he dit. Soc la Rosa Montner i estic aquí perquè tots ho passem molt, molt, molt i molt bé. I ara començarem. Què et sembla? Comencem amb un millón de amigos, ¿vale? Doncs en Roberto Carlos ens interpretarà aquesta cançó que jo sento, ja ho he dit moltes vegades. Quan la vaig sentir per primera vegada, li vaig dir al meu marit, algun dia jo tindré un millón de amigos. I avui, als meus 81 anys, jo sento que tinc un millón de amigos. O sigui, que per tots vosaltres, un millón de amigos. Està oberta, la matrícula, o sigui, podeu seguir-vos a qui vulguis, pot seguir matriculant. Vale? Vinga.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta fantàstica cançó que a mi m'enamora, escoltarem una altra cançó que també és del Roberto Carlos, però que jo la primera vegada que la vaig escoltar va ser aquí en l'estudi, cantada pel Christian, que llavors ara posem discos quan ve, però els primers temps cantava aquí en directe, cosa que era una mala passada perquè, és clar, aquelles hores del dematí, tenint en compte que el programa durant l'any és de 10 a 12, doncs si he actuat el dia abans o el que sigui, el cas és que al dematí ja se sap que els cantants no tenen la veu com l'han de tenir. Però s'esforçaven, fins que vaig dir, bueno, no val la pena. L'únic que canta en directe és el Jan, perquè ve amb la guitarra. Però, i de tant en tant també posem algun disc. Però el Christian va cantar per primera vegada aquesta cançó amb la que jo em vaig sentir molt identificada. I llavors teníem en Jordi de tècnic i em deia, Rosa, per què plores? Perquè em va emocionar. El Christian ens interpreta Còncavo i Convexo.

Molt bé. Bé, doncs com cada setmana, quan baixo, sota de casa meva tinc la perruqueria La Pelo. I hi ha unes nenes molt maques. A més, ja sabeu que, ho he dit moltes vegades, que les millors coses de la vida les he dit a la perruqueria, començant pel marit. I bé, també, vist d'aquesta manera, també el pitjor. Però vaja, és igual, deixem-ho amb el millor. Llavors, les nenes aquestes tan maques que si necessito alguna cosa, si em porten algun paquet o així, jo no estic a casa, doncs, en fi, que més val un veí a la porta que un parent a Mallorca, doncs per totes aquestes noies, nenes, per mi, que estan a La Pelo de la platja de Caçadors, escoltarem Voy en un coche. Tinc ni idea de qui la canta, però és igual. Voy en un coche.

Doncs ara escoltarem un francès, el Georges Dassin, que ens interpreta a ti. 93 795 79 12. O sigui, si voleu trucar, ja ho sabeu. Vinga, endavant.

0: Sabies que...
1: A l'estat de Vermont, als Estats Units, la llei prohibeix expressament tenir un rus d'abella sense registrar-lo. Sembla una llei d'allò més curiosa, però té una raó de ser molt important per la salut de les nostres amigues les abelles i per l'agricultura. Aquesta normativa i altres de similars en diverses parts del món tenen com a objectiu principal el control i la prevenció de malalties que afecten a les colònies d'abelles. En tenir un registre dels apicultors i la ubicació dels seus ruscos, les autoritats poden monitoritzar la salut de les poblacions de les abelles, actuar ràpidament si es detecta un brot de malaltia i informar els apicultors sobre les bones pràctiques i les noves amenaces. A més, facilita la gestió de la pol·linització per a les collites locals. Tot i que sembli una llei estranya, en realitat és una mesura crucial per protegir aquests insectes vitals per al nostre ecosistema i la nostra alimentació.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys.
4: Tenim una meravellosa trucada. Hola, carinyo. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Hola, Joan, amor. Com estàs, rei?
5: Bé, bé, aquí passant calor,
4: molta
5: com sempre.
4: Calor, molta calor, eh? Aquest any s'està passant molt, de veritat.
5: Bueno, què farem?
4: Mira, tu, o tenim calor, o la terra té ganes de ballar, o... Toca el que toca, eh?
5: És el que n'hi ha, és el que n'hi ha.
4: I tant.
5: Però bueno.
4: Sort que hi ha persones tan meravelloses com tu. Escolta'm una cosa, no t'he fet la competència, amb l'Eugenio?
5: Per què?
4: Perquè, bueno, l'has escoltat, el programa?
5: No, ah. M'he posat ara, m'he escoltat. Avui he entregat una miqueta més tard.
4: Ah, perquè hem començat el programa amb l'eclipsi de l'Eugenio. Saps quin és, no?
5: Ara mateix no em ve al cap, però bueno...
4: Ja l'escoltaràs.
5: Ho escolto i ja està.
4: Molt bé, carinyo.
5: M'he anat de vacances.
4: Ah, oh, sí?
5: Sí, m'he marxat de vacances amb la dona, els crios, i la sogra.
4: El so? Que ben acompanyat.
5: Estaré una setmana, només.
4: Ah, molt bé. I què? Digues, i on estàs?
5: I vaig amb la dona, els crios i la sogra. Una setmana. Diu, coi, per què t'emportes la sogra? Diu, així se me hace muy largo.
4: Molt bé, pobres sogres. Molt bé. Veus, és una manera de plantejar-se la vida positivament. Eh?
5: Ahí està.
4: Sí, senyor.
5: Bueno, ja he demanat la cançó.
4: Molt bé.
5: I... El Kiko Veneno.
4: Molt bé.
5: Hace calor.
4: Hombre, me lo dices o me lo cuentas. Jo no crec... Vaja, jo no recordo ni amb la menopausa haver suat com estic suant aquest any, de veritat, eh? És horrorós. Però bueno, mira, és el que hi ha.
5: Què farem?
4: Molt bé. Vinga, carinyo, doncs sí. Moltes gràcies, un petó molt fort i fins demà passat, si Déu vol. Vale?
5: Vinga, a veure.
4: Adéu, rei. Avui et sento perfecta, de veritat. Avui t'he sentit molt bé. Vale?
5: No, pues avui estic amb les mans lliures del telèfon i no amb els auriculars.
4: Doncs mira, de veritat que et sento perfecta. Vale?
5: Vale, ja ho sabrem pel pròxim dia.
4: Vinga, molt bé, carinyo. Vinga. Vale. Petonet.
5: Adéu,
4: carinyo. Bé, doncs, el Kiko Veneno, el Joan.

Ara, a continuació, tornarem a anar-nos cap a França i escoltarem, però en espanyol o en castellà, el Charles Aznavour amb una cançó meravellosa d'una pel·lícula trista, però només menys meravellosa, que és Morir d'amor.

Una vegada, un amic meu em va dir: Rosa, tu no has sido nunca tan feliz que has deseado morirte. Jo li vaig contestar: muchas veces, pero si me hubiera muerto la primera, no hubiera tenido ocasión de comprobarlo las otras. O sigui que és el que hi ha. Bé, a continuació escoltarem el Tom Jones, que després d'estar anys sense actuar i sense... Bueno, actuar, estava a Las Vegas i no gravava, jo què sé. El cas és que va tornar a cantar l'any 2000, van gravar el disc, la cançó, ell va tornar l'any 2000 una mica recabutxotat. Ara torna, bueno, després va tornar a estar maco perquè se va deixar la barba i tal, però en principi, pobre meu, l'havien inflat com una pilota. Però bé, cantar i la veu continuava i continua tenint la meravellosa. Llavors, quan va venir, o quan va tornar l'any 2000, va tornar amb aquesta cançó, Sex Bomb.

Molt bé, doncs després d'aquesta bomba sexual escoltarem una cançó que a mi aquesta sí que em fa viatjar als primers guateques de quan tenia 14, 15 anys, però jo vaig començar joveneta. De fet, el primer guateque que vaig anar tenia 13 anys i va ser el 20 de juliol de 1958. Després, aquell dia no recordo quina cançó vaig ballar. El següent va ser Dos Gardènies, que va ser el setembre del mateix any, el 28 de setembre del mateix any. Però després, ja no me'n recordo de les dates, però uns que a mi m'agradaven molt, i estic segura de que no és a mi sola qui li agradaven, els Platters ens interpreten Remember One.

Bé, doncs després d'escoltar aquesta meravellosa cançó, és fantàstica, eh? A part de que estic segura que no m'ha fet viatjar a mi sola, eh? Estic segura que tots els que l'hem ballat ens ha transportat als anys 50, no? Perquè això era els anys 50, principis dels 60, més els 50 que els 60. Bé, i ara, per un oient des dels primeríssims, dels que fa 13 anys que ens escolten, i que la primera vegada que me'l vaig trobar per la Riera jo no el coneixia, després he tingut ocasió de comprovar que és una persona fantàstica, però no ell sol, ell, el seu fill, la seva Montse, la seva dona, la Montserrat Danés, que a més tenen un jardí amb, jo què sé, no sé si tenen 200 o 300 testos de sabatetes d'arenys, d'orquídies, meravellós, que un dia em va venir a buscar aquí la ràdio i em va dir, vine amb mi, vine amb mi, i m'ho va ensenyar, realment molt, molt maco. Doncs Joan, per tu, la primera cançó que em vas demanar, Les nanes de la cebolla, d'en Joan Manuel Serrat.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat

0: Aquest dissabte a la tarda, un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llerga, Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Molt bé. Quan jo estava al col·le, llavors, als anys 50, era moda estudiar francès. I ens quedàvem de 12 a 1 a fer dos dies a la setmana classe de francès. I teníem un professor, pobre home, que li preníem el pèl i, bueno, fèiem tot el que volíem i menys estudiar, menys aprendre. Llavors em vaig anar, el dia que em va tocar examinar-me, va examinar el director de l'escola i em va donar una pàgina perquè llegís. I jo vaig llegir, vaig pensar, mare de Déu, vaig estar llegint i em va deixar llegir fins al final, tota la pàgina. Quan vaig acabar, em va dir, senyorita Monné, usted no sabe absolutamente nada de francès. Tenia raó. Per això aquell dia vaig decidir que la propera vegada que neixi, amb tots els meus respectes, naixeré Déu. I diré que tothom parli igual. Perquè en una casa, dues persones parlant la mateixa llengua no s'entenen, doncs imagineu amb la d'idiomes que hi ha. Però vaja, hi ha el que hi ha i qui mana, mana. I ara escoltarem... aquí havíem dit... Ah, sí, veieu? Un altre. Que és en espanyol o en italià? La canta en espanyol. Doncs el Domenico Modugno ens interpreta a l'Hombre del Frac.

Ai, com m'agradava el Domenico Modugno. I com ens agradava, vaja, a tots. I ara, a continuació, us en recordeu que hi havia la quadrilla de los 11, que en deien, en els que hi havia el Frank Sinatra? Doncs un dels de la quadrilla, també hi havia el Peter Lamford, em sembla que es deia que era cunyat del John Fitzgerald Kennedy. I hi havia el que escoltarem ara, el Dean Martin, que ens interpreta Que Serà, Serà.

quina veu tenia aquest home, eh? A part que era guapo i era un bon actor i tot això. Bé, i ara escoltarem una altra cançó. Aviam, les veus dolces, meloses, en falset, com per exemple pot ser la del Christian, m'enamoren. Però la dels baixos, com la d'aquesta cançó, dels Platters, el 16 Ton, uah, m'encanta. Endavant, 16 Ton.

Uau, quina veu! De veritat que m'enamora. Els Mocedades, de les primeres cançons que van cantar, cantaven el Pangelingüe. I també hi havia un que va morir, que no sé si era un dels germans Urdanga o d'algun altre del grup, i cantaven el Pangelingüe, i també el cantava, era un baix fenomenal. L'he estat buscant, perquè ja dic, a mi aquestes veus m'encanten, i a la Martina també. Doncs l'he estat buscant, però és que no el trobo. El dia que el trobi, si el trobo, el posarem. Potser com que la cançó l'hem seguit cantant, però sense el punt del baix del noi aquest que va morir. De totes maneres, ara escoltarem un altre molt nostre, en Joan Manuel Serrat, amb mi

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Ràdio Arenys.

I com les empaita mare, eh? Les mosques, amb el... Primer el flit, us en recordeu? D'aquells catxarros que eren... Tenien aquell tubo... Feien com una creu, però sense la part de dalt, i tenien la manxa, i posava, i es deia flit, el que tirava. Encara hi ha gent que diu, tens flit? Però és un esprai. Bé, i ara tornarem a escoltar en Roberto Carlos amb una cançó que també surt la paraula amic. Roberto Carlos, mi querido, mi viejo, mi amigo.

Bé, i ara tornarem a escoltar el Christian. Quan abans us he comentat que al principi de venir cantàvem directe, o sigui, estava aquí. I hi havia una cançó que era amb la que solíem acabar el programa i la cantàvem tots. O sigui, ell cantava la cançó i nosaltres el que en diuen a l'estribillo, que no sé com se diu en català, doncs la tornada. És un sol, aquesta Martina. Doncs bé, la cançó que ella era molt divertida perquè cantàvem tots, no? I era guai. Escoltarem pel Christian, Yo te amo.

guai. Tampoc he cantat sol. L'hem acompanyat. Tu l'has cantat també? Una miqueta. Molt bé. Doncs Yo te amo, del Christian. I ara a continuació tornem a escoltar el Charles Aznavour amb Le Portant.

Molt bé, doncs després de l'Hipòcrita, de Charles Aznavour, escoltarem amb un cantant nostre, en Joan Baptista Humet, que als anys últims, als 80, sí, als anys 80, estava en plena eufòria, va gravar molts discos i, en fi, i de repent va deixar de cantar, no va deixar de gravar. Després, al cap dels anys, va tornar, i va tornar i va cantar, va treure una cançó que es deia "Yo solo fui a comprar tabaco". Volguem dir que se'n va anar, però va anar a buscar tabac. I com que anys enrere, sobretot hi havia les minyones, que els dijous anaven, tenien festa el dijous a la tarda i se n'anaven a ballar a les canyes o qualsevol ball, a Barcelona parlo, no? I llavors solien conèixer soldadets que estaven, bueno, que també tenien festa i s'anaven a ballar, i algun dia els hi deien un moment, ara torno que vaig a buscar tabac, i ja no tornaven mai més, no? Llavors ell va tornar, però va dir ei, que solo fui a buscar tabaco. En Joan Baptista Humet, pobrissó, poc després va morir, però ens va deixar cançons tan boniques i tan significatives pels anys 70, als principis dels 70, abans he dit dels 80, no, era el 70. Quan va tornar ja eren els 80, però el 70, abans de morir Franco, va fer cançons tan boniques i tan reals com aquesta, Laietana Bajo.

Ei, senyor, el que hi havia als anys 70, i aquesta gent jove d'ara que en fi, que voten el que voten. Esperem que reaccionin, perquè, francament, les dictadures són horroroses. I les postguerres, no cal parlar-ne. Bé, i ara tornarem a escoltar els Platters dels anys 50 amb My Prey. When

Uau! Bueno, li estava dient a la Martina que quan ballàvem, de veritat, així agafats, ballar aquestes cançons eren fabuloses, però és que, a més, quines veus que bé cantaven. Em sembla que encara canten els Platters, clar, evidentment han anat canviant la gent, però meravellosos, de veritat, sempre. I ara ja hem arribat a allò que toca dir, que tornarem demà passat en el programa Temps era Temps, passat l'eclipse. Ja podrem comentar aviam com ha anat. I si algú vol trucar i ens ho vol explicar, doncs fantàstic. O sigui que la Martina, la Marina, que en aquests moments també està al control, i la Rosa Montner i tots els que hi hagin per aquí, us diem que ens tornem a veure o escoltar-nos el dijous, i ja ho sabeu, amb la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé. I l'última cançó, en Roberto Carlos, que abans ens ha cantat Mi querido, mi viejo, mi amigo, dedicada al seu pare, i ara ens interpreta Lady Laura.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostoll, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície

0: provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. És el primer cop que aquesta població veu el castell total completat. Els vermells l'han acompanyat del 3 de 9 en folre i el 2 de 9 en manillat i un pilar de 7 en folre. Els castellers de Vilafranca han descarregat dos gamma extra, 4 de 9 en folre i agullà i 5 de 9 en folre. A més, el 4 de 9 folrat i l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha carregat la supercatedral a primera ronda i després ha optat pel 4 de 9 en folre i el 4 de 8 amb el pilar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: La primera en música es diu Ràdio Arenys.

0: amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: ¡Qué gentuza, qué mierda!
7: Yo tengo un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Que no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
1: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
12: Adiós.
1: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
13: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Avui estem reivindicatives.
1: Sí, tenim moltes coses a dir.
0: I algunes les portem a la punta de la llengua des de fa setmanes. Per exemple, cal presumir que fa dues setmanes vam assolir els 100 seguidors a xarxes. També ens fa molt felices saber que la rebuda dels nostres programes a la plataforma YouTube no baixa de 100 visualitzacions per programa i, oh, la gent de Facebook. De vegades arribem a acumular més de 300 visualitzacions a aquesta plataforma de Facebook.
1: Oh!
0: Oi que sí?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una salutació a la gent del Facebook. A més, és que els vam descobrir una mica tard, perquè no sabíem això.
0: No sabíem res de vosaltres i us estem molt agraïdes. Facebookeres o facebookers, no sé com dir-ho.
1: I tant, molt agraïdes.
0: A més, ja sabeu que som de 8 a 9 del vespre, dels dijous, que ens deixen fer a plec, no sempre, però quan ens deixen hi som, en directe tant a la sintonia 91.2 FM com per YouTube o Facebook. En el grapat de coses que queden per dir, val a dir que tenim a tocar les barraques d'Arenys de Mar, oi que sí, Aina?
1: I tant, així que ja ho sabeu, ens hem de reservar els dies dimecres 8, divendres 10 i dissabte 11.
0: Farem una repassada ràpida de la programació, però abans una petita pregunta, Aina. Què significa per tu les barraques d'Arenys?
1: Doncs saps que jo fa temps que no hi vaig, però
0: tu i jo
1: ens hem de posar al dia.
0: Ens hem de posar al dia, però tu i jo vam començar a anar-hi quan teníem, no sé, 15 anys.
1: Sí, una cosa així. Sí que hi havíem anat i
0: molt
1: aquest
0: aviat.
1: Any... Ens tocarà anar-hi.
0: The comeback, el retorn. Bé,
1: sí, sí, sí.
0: La programació, ara sí que sí ens posem serioses, perquè comença el dia dimecres 8. Què passa el dimecres 8, Aina?
1: Dimecres 8 hem d'anar a la plaça de

0: a l'església, perquè hi ha actuació de Miquel del Roig i Amics de Manel, a les 11.
1: I saltem el divendres 10, que us l'heu de reservar també, perquè a les 11 de la nit a la platja de la Picòrdia tenim una ració de música de qualitat. Tenim a Doctor Prats, de un grup que es diu Pelucas, que em sembla icònic, es diguin així, Pelucas, amb dues esses al final, i P de Pujol, que ja és un clàssic d'Arenys.
0: Doncs ja ho sabem, ja sabem què fer divendres. Però dissabte 11, perquè no s'acaben divendres, també hem d'anar a la platja de la Picòrdia amb les actuacions de Saxeni, Brou i Lia Jensen.
1: A més, s'ha de dir que les barraques han estat sempre un esdeveniment molt popular on t'hi trobes a tothom del Maresme i és una bona ocasió per presumir de parella, d'amigues, trobar-te aquell crush de l'institut que et va dir que no, però ara és la teva revenja personal per dir-li tu que no. O sigui, és com l'esdeveniment on hi passa tot el Maresme, és el començament de l'estiu després de Sant Joan i crec que és important ser-hi.
0: I tant, a més, aviam si algú ens convida alguna cosa, a la barra...
1: Si us plau, que som de Radio Arenys, això ja dona un caché.
0: Exacte.
1: Bé, de pas aprofitem per dir que estrenem la darrera etapa del programa. Estem ja en la trama final del programa.
0: Sí, sí, després vacances de Radio Arenys.
1: Exacte, i a veure si ens renoven o no. Dit tot això, i havent-nos desfogat, crec que és hora de centrar-se en el programa d'avui, no?
0: Sí, potser que sí, que ens hi passem.
2: Ja està bé, voleu fer favor de treballar?
1: Ai, Déu meu! Rebem ordres des del cel.
0: Exacte.
1: De la iaia que m'anà a treballar, que m'encanta. Bé, avui a l'Aplec farem un repàs multitudinari a una realitat lingüística que moltes vegades queda invisibilitzada, però és que també no pot faltar el nostre testimoni artístic per fer aplec amb artistes emergents i joves. Per tant, avui, a la part final del programa, no us desconnecteu, perquè farem una trucada... en exclusiva, amb la Laia, l'Helena, l'Alícia i l'Abel del grup Dissabte Club, amb K, que són unes ties molt canyeres i molt guais que ens parlaran de la seva gira 2026, de les seves novetats, i són un grup de covers, o de versions, de temes
0: Exacte.
1: Populars de la música en català.
0: Molt bé, doncs, aviam, què ens han de dir?
1: Exacte, i de moment, avui no faràs té de lletres, que és la teva secció.
0: No, avui... Anem a l'Alguer.
1: Anem a l'Alguer, perquè faràs una versió extensa d'una investigació doctoral que estàs fent allà, no? Que has fet fa poc allà, que et vas absentar del programa unes setmanes perquè estaves a l'Alguer.
0: Sí.
1: Fent què, exactament?
0: Jo vaig anar a l'Alguer, a l'Ateneu Algarès, concretament, per fer una recerca sobre rondalles, per comparar les rondalles mallorquines amb les rondalles algareses. Però un cop allà doncs, vaig tenir l'oportunitat de descobrir moltes altres coses de l'Alguer, de poder conèixer la gent d'allà, i tot el patrimoni, tota la cultura, que és superrica i superinteressant, és un lloc que, si no hi heu anat, sisplau, aneu-hi,
1: doncs
0: perquè són els nostres germans.
1: Sí, de fet, aquest programa intentem reivindicar això, el català com una llengua que unifica, fa família, però que també potser falta, escau, saber totes les diversitats dins d'aquesta família, no?, lingüística.
0: Exacte, les famílies són diverses, el català també.
1: Sí. De fet, això fa molt per a Aplec i Drames, no?
0: Sí. A Aplec i Drames no ens cansem de reivindicar la nostra cultura i patrimoni. I, si bé és cert que sovint ens situem a la comarca del Maresme o, fins i tot, en un àmbit més local, com és Arenys de Mar, volem recordar que, si existim, és sempre dins d'una cultura compartida amb totes les terres de parla catalana. Fa poc que ha estat Sant Joan i encara tenim el regust de la coca, de la revetlla en família, dels petards, de les fogueres i potser alguns d'haver begut una mica més del compte.
1: Ai, ai, ai.
0: Però també tenim present la flama del Canigó, que passa de mà en mà i arriba tot el territori a la Diada de Sant Joan, Diada dels Països Catalans. El català no acaba amb les fronteres dibuixades als mapes, perquè no entén d'administracions i, en canvi, travessa els Pirineus i creua la Mediterrània. De Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer. Avui, amb aquesta idea ben present, volem fer un recordatori. El català és divers i ric en dialectes i, per això, no només tenim una manera de dir les coses. Connectem en directe a les 8 del vespre, però no només podem dir vespre, sinó que és també el capvespre, sora baixa, boqueta nit, hora foscant, fosquet, arran vespre, a toc d'oració, a dos foscants. Fa poc que ha estat Sant Joan i els dies no volen donar pas a la nit. A les 8 del vespre encara no hem vist la posta de sol, però avui, i no només avui, li'n direm d'una altra manera, colgada de sol, pronunciat colgara de sol o tramunt. Aquestes dues nomenclatures es poden sentir actualment a l'Alguer. La primera és l'opció més tradicional i la segona és un italianisme que s'ha esmunyit en la llengua col·loquial dels algaresos. Dedicarem una part del programa a aquest territori, l'Alguer, una illa dins d'una illa, perquè ho és dues voltes, lingüísticament i geogràficament. Als anys 60, després d'una separació de segles, es va produir el retrobament. Una eixida que va portar catalans, valencians i illencs cap a l'Alguer. Però volem que aquest contacte es mantingui viu. Per aquest motiu, avui parlem de l'Alguer.
1: Uau, aplaudiments, sisplau. Quina superintroducció, Aina. Bé, no hi ha dubte que és un temazo el que portes avui. Parlem de diversitat. Fa poc va ser l'orgull. Crec que també hi ha una diversitat lingüística important que s'ha de defensar.
0: Exacte.
1: I que recerques com la teva la posen de relleu. Però és que, a més, cal dir que, bé, Aina, podries ser una evangelitzadora de la llengua catalana. De fet, parlant de diversitat, això m'ha recordat a un exemple d'una persona destacada en aquest paper de fer divulgació i evangelització de la cultura i llengua catalana, com la Normani Corday. No sé si la coneixeu, però la Normani Corday és una membre de Fifth Harmony, i el 2014-2013 a xarxes es popularitzava aquestes declaracions que feia ella.
3: Feliç dia de tothom. No ens fareu espanyols. No ens farà. Tinc raó, no? Pues sí. A Catalunya celebrem amb panellets...
4: Vinga.
5: Sigue, vinga.
3: Castanyes torrades...
5: Que asco, les castanyes!
4: Ah!
3: Vaig a ballar sardana.
4: És la puta. Ole, ole, ole, ole!
5: Tia, que l'ha hecho genial!
4: Soc la puta.
3: Això ho he robat en el tall anglès. Els ingredients no venen en català, estic molt enfadada. A partir d'ara, li faré boicot a les Pringles.
6: Dines
3: o... Anem a introduir influències catalanes.
6: Així?
3: Carla Sabater, Josep Carreras, Roger Mas, Montserrat Figueres
6: i el Joan Magan.
5: Eren molt pesat, independentista.
3: Oh, què has dit? Digues-m'ho a la cara.
5: Vinga.
3: Catalunya és Espanya.
5: Remix dels Segaors, que m'encanta.
4: Ja, calla-te i baila.
5: Que és molt pesat.
3: Estem fent la promo de Abajo. Estic caminant bé.
7: De Oaxaca,
3: eh? Oh, qui tot s'ho menja, tot s'ho caga. Ara anem a recollir els passos de premsa. Oh, està tot ple d'espanyols. Quin fastidi.
1: Val, Aina, ja em coneixes, jo sóc molt burinot. I havia de trencar aquest ambient de diplomàcia amb la Normani Corday, que evidentment no és ella, és un doblatge que es va popularitzar, que bé, feien un doblatge a tot el grup de les Fifth Harmony en uns vídeos que feien ella casolans a la seva gira, i van tenir la característica de posar-li a la cantant la Normani la personalitat, bàsicament, de ser catalana, independentista, i de defensar-ho cada vegada que podia. I bé, era una comparació una mica atropellada per part meva.
0: Ens ha agradat molt, ens ha agradat molt.
1: Doncs bé, a veure, parlem de l'Alguer. Per què a l'Alguer es parla català, Aina?
0: Ens hem de remuntar segles enrere.
1: D'acord.
0: Amb el papa Bonifaci VIII.
1: Mira, ara que s'han parlat tant dels papes...
0: Sí, ara que va venir a la Sagrada Família.
1: Exacte.
0: Doncs aquest papa, l'any 1295, concedeix el territori en feu a Jaume II. Concedeix l'Alguer. Però no és fins l'any 1323 que l'infant Alfons en pren possessió.
1: D'acord.
0: Què passa? Doncs que, clar, allà hi havia població local, no? I revolten. Llavors, a partir d'aquestes revoltes, el que fan és expulsar tots els autòctons...
1: Ostres, que maco, no?
0: Això ho vam fer nosaltres, catalans?
1: Sí, sí.
0: I llavors repoblen l'Alguer amb població catalana, que prové sobretot del Penedès i del Camp de Tarragona.
1: D'acord, o sigui, enviem gent nostra en allà.
0: Exacte.
1: I en quina posició els enviem? En posició benestant?
0: Sí, el català, bé, els catalans llavors ocupen classes altes i hem de pensar que fins al segle XV l'Alguer és un territori que és totalment aïllat. Si ja ha estat, doncs hi ha tota una muralla per la banda de mar, doncs estava completament emmurallat i aïllat de la resta de l'illa, de l'illa. Perquè si no hem ubicat ara l'Alguer, que
1: exacte,
0: no us hem dit...
1: Mapa, geografia.
0: Exacte. L'Alguer es troba a Sardenya,
1: val,
0: Itàlia. I, doncs, bé, abans això formava part del domini català i tenim aquesta part que està aïllada. Però a partir del segle XV, doncs, es produeix una desmilitarització i comença una certa obertura de l'Alguer, perquè hi ha comerç amb Barcelona, Gènova i Marsella.
1: Ok. Si comença a estendre les seves xarxes d'influència...
0: Exacte.
1: Més enllà del territori italià.
0: I bé, pensem que l'Alguer, molt, molt aïllat, que tampoc tenia molts contactes amb la resta d'Itàlia o Sardenya. Però al segle XVI es produeixen una sèrie d'epidèmies de pesta, la qual cosa comporta doncs, molta mortalitat d'aquesta població que ve de Catalunya i s'ha de repoblar el territori. I aquesta repoblació es fa amb la població sarda, de Sardenya.
1: D'acord.
0: Exacte. Doncs què ens sembla si ara posem una cançó?
1: Em sembla molt bé, de fet la tens preparada, no? Perquè sí, crec que sí. El cantant el vas conèixer d'aquesta cançó.
0: Sí, el vaig conèixer. El cantant d'aquesta cançó és Àngel Maresca, que Ostres. És també conegut com l'Oberber de l'Alguer, perquè té una barberia. I ell treu la guitarra tot seguit i ens canta cançons com aquesta.

0: aquest senyor té una veu que sí. imposa, no?
1: Sí, sí. Jo em vaig emocionar moltíssim. Bé, últimament m'emociono per tot, però...
0: Estem així totes.
1: Sí,
0: acabament
1: sí, sí.
0: de curs, no? Comença l'estiu.
1: Sí, però és que increïble, perquè m'hi va dur l'Aldo Dore, que és la persona que m'hi feia l'acollida a l'Alguer, amb un investigador català, també, que és Andreu Bosch, i vam anar a la barberia i es va posar a cantar, i també hi havia un pastor que va posar-se a cantar, i tenia una veu, però increïble. I té allà la guitarra, i és la cosa més normal del món, posar-se a cantar les cançons tradicionals de l'Alguer, moltes compartides amb les que tenim aquí a Catalunya, però, clar, amb aquest dialecte algarès.
0: Que, de fet, a la cançó ja sentíem alguns mots, no?, que sonaven familiars, però no del tot igual a com parlem nosaltres.
1: Exacte.
0: Et volia preguntar, aquesta barberia és un lloc concorregut, és reconegut, aquest barber? És popular?
1: Sí, sí, sí. De fet, és que té vídeos a TV3 i l'han entrevistat per tot.
0: És una celebritat, Aina.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: t'hi has juntat
1: sí.
0: amb qualsevol a l'Alguer, tu?
1: No, amb la millor companyia.
0: Amb les elits.
1: Bé,
0: de fet, parlant d'elits i parlant de gent coneguda, tenim un oient que ens escolta des de Nova York.
1: Sí.
0: I ens ha enviat, de retruc, que parlem avui de l'Alguer sí. i dels dialectes de Catalunya, ens ha enviat un àudio, no? L'has aconseguit tu, Aina, aquest àudio. Per tant, ara l'escoltarem. Donem pas al nostre reporter de Nova York.
1: Sí.
2: Hola, em dic Alexander Maisel i sóc investigador en lingüística dels Estats Units de visita a l'Universitat de Barcelona. Aquest any ha estat divertit perquè quan la gent descobreix que vinc a Nova York per estudiar l'alguerès, no s'ho poden creure. Ja sabia que l'alguerès era un tema molt nínxol, però més que això, aquí a Barcelona, la gent m'ha explicat que això de ser neoyorquès i estudiar l'alguerès és com ajuntar dos conceptes oposats. La meva recerca se centra en la influència del sard sobre l'alguerès. En concret, em fixo en la gramàtica, en coses com, per exemple, com en alguerès es diu fet l'as en lloc de l'has fet, o el gat meu en lloc de el meu gat, o si jo cantessi en lloc de si jo cantés. Cadascun d'aquests trets gramaticals prové originalment de la llengua sarda. En concret, intento mesurar la cronologia d'aquest canvi gramatical per influència del sard i veure com va créixer després d'una pesta al segle XVII a Sardenya, en la qual va morir més de la meitat de la població. L'abril passat vaig passar un mes a l'Alguer coneixent gent i anant a l'arxiu, convidat a l'Ateneu Alguerès. És un lloc preciós i la gent va ser extremadament càlida i acollidora. Vaig poder veure totes les seves tradicions de Setmana Santa, com, per exemple, la processió del poble al Divendres Sant, en la qual baixen l'estàtua de Jesús de la catedral i la porten a peu per la ciutat, seguida pels plorants. Em va semblar molt interessant que els plorants estiguessin separats en dos grups, un que pregava en italià i altre que pregava en alguerès. Fora d'això, vaig poder veure un concert en sard, una obra de teatre en alguerès i uns castells de la colla castellera de l'Alguer. L'Alguer és un lloc increïble, tant pel seu emplaçament pintoresc com per la seva riquesa lingüística i cultural. Estic molt content d'haver-hi pogut anar.
1: Moltes gràcies, Lex, per aquest àudio tan meravellós i per explicar-nos tant la teva experiència com la teva recerca. Jo volia comentar unes quantes coses d'aquest àudio. Primer, parlaré de la part més d'experiència. Em sumo a tots els comentaris que ha fet ell, perquè és que tot el dia hi ha programació cultural a l'Alguer i sempre hi ha conferències o porten algú per parlar de qüestions de l'illa, de la llengua... També hi ha una cultura popular que és viva.
0: Quin goig.
1: I el que ha dit, doncs, és que m'hi sumo. Jo també vaig poder veure una actuació dels castellers de l'Alguer per les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina i, a més, en l'arribada del Correllengua allà. Així que l'experiència la comparteixo molt, de lloc preciós i de gent superpropera, acollidora i encantadora.
0: El que bé, doncs, ja sabeu, oients, heu d'apuntar l'Alguer a la vostra ruta aquest estiu.
1: Exacte.
0: Si no teniu indret per anar-hi de vacances, ja us podeu fer una idea del que us podeu trobar. Però més enllà d'això, jo m'he quedat també amb una part important que hi fa menció de la gramàtica, no?
1: Exacte.
0: Com té aquesta fusió amb el sard, que tu abans ens has dit que els sards van venir a causa dels efectes que havia tingut la pesta sobre la població catalana que havia estat enviada en primer lloc allà. Quines són les, no sé com dir-ho, quines serien les despeses, no sé, les despulles que resten d'aquesta influència sarda al vocabulari avui dia, tu que has estat allà convivint-hi?
1: Clar, el que ha explicat l'Àlex, que ho sap molt millor, doncs, perquè és el que està estudiant, no? La influència del sard en l'algarès. Doncs el que hem de pensar és que el català, o sigui, els catalans eren la classe alta. I llavors els sards, que són els repobladors, són classe baixa, sobretot treballadors del camp, la campanya que allà en diuen, o també servents. Llavors, ells assimilen el català perquè llavors era la llengua del poder. Tot i això, el sard és la seva llengua pròpia i s'introdueixen molts trets del sard en l'algarès, que és el que està estudiant ell. I, per exemple, doncs, podem trobar en la fonètica, jo diré, rotacismes, que, per exemple, en comptes de divida, diuen vira.
0: Uh-huh.
1: O assimilacions de diversos tipus, com, per exemple, tot l'any, que seria tot i l'any, o tot banyat, top banyat, o metàtesis, com de, en comptes de dir pobre, dir prova.
0: Això
1: són trets que venen, exacte, del sard. I recordem que això, que és la llengua que entra per les classes baixes, o sigui, tenim aquestes influències sardes que entren en l'algarès i que es conserven avui dia.
0: Mm-hmm. Molt interessant, no? També això m'està recordant a la repassada que vam fer a un anterior programa sobre el mític conte de la rateta Porigueta.
1: Sí.
0: De fet, aquí tenim una cançó que ens dona pas a aquest tema.

0: aquí tenim una rondalla que nosaltres també compartim, sí, la rateta Porigueta. Què ens ha de dir això, Aina? Què ens has de dir d'això?
1: Bé, no sé si recordeu que en un programa anterior vam parlar de la rateta Porigueta o la nostra rateta que escombrava l'escaleta, perquè tenim aquesta cultura comuna, aquesta rondallística compartida, i no, jo vaig aprendre l'Alguer, perquè quan vam fer aquí el programa jo no ho sabia, perquè no vaig buscar gata al diccionari, perquè penses que saps què vol dir, no, gata? Sí. I un cop allà a l'Alguer vaig descobrir que gata era tant gat com gata, o sigui, masculí i femení, i sempre és gata, com he vist aquesta gata.
0: O sigui que tothom que hi vagi aquest estiu a l'Alguer, estem donant els tips, els consells lingüístics, exacte, per no quedar com un turista, sinó semblar un algarès de primera.
1: Un algarès més, sí. I sí, i això passa. I també, clar, en la rondalla jo pensava, doncs serà una gata, i no, realment és un gat. És un gat. Ostres. En masculí.
0: O sigui que allà el que predomina és el gènere femení com a genèric, no?
1: Bé, és en aquest cas.
0: En aquest mot,
1: sí, és en aquest mot, no, aplicat. Val, sí,
0: perfecte.
1: Sí, sí.
0: De fet, tenim un altre àudio.
1: Tenim un altre àudio, sí, sí.
0: Qui ens l'envia, aquest àudio?
1: Ens l'envia l'Aurora, que ella és algaresa.
2: Bon dia, sóc Aurora i sóc de l'Alguer. Estic estudiant psicologia, però tinc altres passions. M'agrada cantar i la música en general. I, a més, m'agraden massa les llengües, sobretot el català. Tinc la fortuna de poder parlar l'algarès i cada dia, també amb altres persones, provem a mantenir viva aquesta meravellosa llengua. Tantes voltes, simplement emprant-la.
1: Bé, moltes gràcies, Aurora, també per aquest àudio tan meravellós, també.
0: La veritat és que sí. Gràcies, sí. Lex, i gràcies, Aurora, sí, perquè això aporta molt al programa, també, veure que ens sentiu des de tan lluny i que també teniu coses a dir sobre, sí, aquest tema.
1: Sí, sí. Bé, l'Aurora, com haureu pogut sentir, ella parla l'algarès, o sigui, ella fa servir aquesta varietat dialectal. I també el que podem veure amb el seu exemple és que actualment les dades de parlants de l'algarès no és que siguin gaire altes, i fa molt de temps que ja s'apunta a desaparició, substitució lingüística, etc. Però hi tenim joves, com és el cas de l'Aurora, que són aquesta resistència, que encara volen parlar algarès, que no sempre és l'opció més escollida, perquè allà hi domina l'italià, ara mateix. Però m'agraïm, doncs, aquest testimoni, sí, en algarès.
0: De fet, sí. I jo què sé, el català, jo penso, és divers. Però això, per contra, també pot tenir una cara B, no? Que pot ser la cara B dels malentesos, potser.
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: No?
1: Bé,
0: sí. Quins exemples tenim de punts en comú, de paraules, que són un enclau, una localització per trobar-s'hi, no? Una paraula pot ser com una agrupació per trobar-s'hi, però també per diferir diferents significats.
1: Sí. Doncs podem pensar en el cas de maco.
0: Val.
1: En el cas de l'Alguer. O sigui, que si nosaltres anem a l'Alguer i diem que maco, no?
0: Sí.
1: Això, doncs no vol dir el mateix, perquè maco en algarès vol dir boig.
0: Ostres.
1: Sí.
0: O sigui, completament diferent. Si jo, sí, dic aquest noi és molt maco, estic dient que és un sonat de la,
1: sí,
0: vida.
1: Sí, sí, sí. O sigui, no estaràs fent-li cap mena de falac, no? Sinó que estàs dient boig. I tenim una llegenda que explica aquest canvi semàntic.
0: Quina és?
1: Bé, doncs tornem a Sant Joan.
0: D'acord.
1: Perquè hi havia un matrimoni que tenien quatre filles i buscaven el fill. I el dia de Sant Joan els va néixer aquest fill, que era vell com una rosa.
0: Oh.
1: Amb dos ulls clars, amb una carn que pareixia feta de llet i sang. I li posen Lluís. I tothom tot el dia li està dient que és tan vell, que és maco, no? Perquè
0: sí,
1: maco en el nostre sentit, que és molt maco aquest nen, aquest minyó, que dirien
0: aquest minyó, m'encanta, minyó.
1: Sí. Però un dia la iaia veu que el minyó té febre, el porten al metge i no es cura, el busquen tota mena de remeis i res de res, a res, que diuen allà, i no mostra cap millorament. Perd el seny i tot.
0: Ostres.
1: I el nen es torna ximple. A més que té un aspecte, doncs, que li canvia la cara, ja no és tan maco com nosaltres ho entenem.
0: Una metamorfosi en tota norma.
1: Sí, el pobre minyó amb aquesta febre, doncs, va tornar boig. I clar, abans li deien sempre a Lluís lo maco, lo maco, lo maco. Però a partir d'ara, quan ja deien lo maco, aquest maco fa referència al defecte físic, a l'expressió de ximplesa.
0: Ostres, que fort!
1: I d'aquí queda aquest sentit de doncs, de boig. Llavors, això vol dir ximple, malalt de cap, d'home de poc seny... I la rondalla, bé, aquesta llegenda d'explicació, no?, per entendre el canvi semàntic, creem aquesta llegenda, acaba d'aquesta manera, diu. Ara bé, si un català, nosaltres, vindrà a l'Alguer, quan voldrà donar les gràcies o fer un compliment o un acte d'obsequi a una vella xicota, no digui, si és molt maca, perquè no tindrà... cap fortuna.
0: O sigui, que hem d'anar amb compte en aquests detalls.
1: Exacte. Ah, i una altra cosa, ara que he dit català,
0: sí.
1: Català pronunciat catarà, allà, a part dels catalans nosaltres, saps què és?
0: Què és?
1: És una panarola.
0: No m'ho puc creure.
1: Sí,
0: a tu t'encanten,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és que vaig tenir una mica d'experiències amb panaroles, no hi entrarem, però...
0: No, però un moment, panaroles també és molt propi que hi hagin a Barcelona i als voltants.
1: Sí, no, panaroles n'hi ha tot arreu.
0: Sí, també però... ens unim amb les panaroles, amb la gent de l'Alguer. Sí, sí.
1: Però ells els diuen catalans, aleshores. O sigui, ah, mira, un català.
0: Això ho fan, això ho fan de manera pretesa? No ens volen allà?
1: He de dir que ens acullen molt bé. O sigui, tothom t'obre les portes a casa i tal. Però és una cosa més de... Clar, hi va haver-hi, no?, una dominació, una conquesta del territori.
0: Mira.
1: I per això, doncs, per això ens mereixem el nom.
0: Sí. Això està molt bé, perquè hem parlat de la situació del segle XIV, del segle XV, però és que ara, si parlem de conquestes i de dominació, és impossible no passar per sobre d'un tema que és el turisme. Com és l'Alguer avui dia i quin impacte està tenint el turisme en la seva gent i en la seva socialització?
1: Com podem veure amb la resta de territoris del domini lingüístic, som zones molt populars, ja, molt de turisme, i clar, això també té un impacte, per exemple, que podem veure també en el paisatge lingüístic del lloc, perquè sí que hi ha moltes coses doncs, escrites en italià, però també en anglès. És una zona turística, ara.
0: Ai,
1: i... Però bé, com ens passa aquí exactament, tot i això es manté la tradicionalitat. I, per exemple, tu vas passejant pel costat del port i cada dia hi ha una tertúlia de, jo m'imagino, mariners jubilats, i perquè estan morenos, morenos, sí. I es nota la pell de la feina, a l'aire, no?, a l'aire lliure, i que parlen en català cada dia, i això per mi són les restes de, doncs, d'aquesta vida més tradicional que hi havia a principi de segle. Que m'agradaria fer un petit incís de... primer parlem del català com a llengua de prestigi, però això al segle XX canvia, perquè les classes altes comencen a parlar en italià. Sempre es produeix per les classes altes, que canvien la llengua. Mm.
0: De fet, tenies un recull, no?, d'entrevistes,
1: sí.
0: De l'Alguer important.
1: Sí.
0: Que això potser podem trobar explicació d'aquest canvi que es produeix,
1: sí,
0: al segle XX, estaves dient.
1: Exacte. Tenim... Jo tinc el recull personal de parlar amb un matrimoni que em van explicar bé que ells tenen una sastreria, en tenien, ara estan jubilats, i van fer una mica com si fos un consolat, no?, d'acollir els catalans que hi anaven, i etc. I doncs ara em van acollir a mi, que són Pasqual i Natalina Melai.
0: Doncs una salutació pel Pasqual, sí. I per la Natalina, que t'han acollit,
1: sí.
0: Molt bé.
1: I, exacte, i ells em van explicar que ells, doncs, els seus pares treballaven a la campanya o eren pescadors, i, clar, ells parlaven català. I ell em va explicar que quan anava a l'escola els obligaven a parlar en italià. Aquí veiem el canvi d'ideologia, sí. De com les llengües canvien. L'italià, llengua de prestigi, obligar a ensenyar els nens a l'escola a parlar en italià, i a ells, doncs, els que parlaven algarès, els pagaven perquè no el parlessin.
0: Ostres, que fort. Bueno, sí. De fet, és el que també hem viscut al nostre propi territori. Depèn de la dominació política,
1: sí.
0: Es persegueix a la llengua del poble en aquell moment, no?
1: Exacte, i també tenim testimonis d'això al Rosselló i a tot arreu. Però, a banda d'aquest testimoni que he volgut compartir, perquè me'l van explicar personalment, tenim un llibre que és Històries de l'Alguer entre la Marina i la Campanya, d'Andreu Bosch i Rodoreda, i Susana Sana, on es recullen testimonis de gent, doncs, que va viure aquesta vida més tradicional algarès a principis del segle XX. Que, per exemple, descrivien, doncs, com els mariners, molts anaven a pescar i no tornaven.
0: És molt fort, i també crec que com els nens anaven al cinema, no?
1: Sí.
0: I diu, per coses si se deixaven lo boneto al cap, aquest boneto veniva robat d'un altre més pobre d'ellos que no tenia monaco boneco. Monaco boneto, perdó.
1: No t'anima, manco boneto.
0: Manco
1: és a dir,
0: boneto, és a dir, què acabo de llegir?
1: Què has dit? Ah, doncs que anaven amb això, el bonet, un barret, no?, per no passar fred, però no tots en tenien perquè no tots tenien diners, no?, i que si se'l deixaven al cap, un altre potser els hi robava perquè no tenien diners i passaven fred. O, per exemple, doncs, l'experiència d'una dona doncs, que explica que a l'hivern no duien calces, calces mitges. Igualment, doncs, anaven a collir l'oliva. I diu, era una vida de sofrència, la vida del pobre algarès, però era sempre content. I per mi això és un gran aprenentatge de... que a vegades ens queixem per qualsevol cosa, però aquí ens ensenya, doncs, dificultats, etc. Però sempre contents, sempre alegres, cantant i contant rondalles, també, que sempre anem escombrant cap a casa, cap a les rondalles. I expliquen com tots es reunien i llavors algú explicava aquestes rondalles, que era, aquell era un moment d'intimitat, de gràcia. Ningú sabia que era pobre, era un modo de viure vell. I si a costat hi havia una altra família i sabien que aquella persona sabia viure bé les rondalles, alhora, en aquella hora, picaven. Ah, venim al rodó. Sí. Alhora, el rodó s'allargava de més i aquell verger calenta. I llavors, doncs, així comencen a explicar-se doncs, les rondalles. I que així, doncs, cada vegada s'ho expliquen uns als altres.
0: Això està molt bé i, de fet, m'agrada molt el que has dit perquè també és el que hem pogut veure amb l'àudio de la noia que ens ha enviat, com es deia?
1: Aurora.
0: L'Aurora, que al final és la resistència d'allò minvat, però encara així viu. I això és una lectura molt optimista per anar tancant aquest bloc de les varietats dialectals. De fet, també cal afegir que hem repassat la situació de l'Alguer al segle XV i com les classes benestants catalanes van difondre la llengua i com aquest gir del poder polític al segle XX fa que tot just es capgiri la situació, no? I que els algaresos siguin la resistència popular i la resistència de les classes baixes i una llengua que s'està mantenint viva, com hem pogut veure amb els àudios, sobretot de l'Aurora, que és d'allà, sí, i que és una jove que continua donant vida a aquest patrimoni cultural i lingüístic. Més enllà d'això, tenim també les despulles d'aquesta realitat amb l'escrit de Salvador Espriu, que és l'aranyenc més internacional que pot haver-hi, i de fet has trobat un poema que s'escau molt a aquesta lectura.
1: Sí, aquest poema, si aneu a l'Alguer, el podreu trobar en un monument, i apareix un fragment del poema, que és quan Espriu va anar a l'Alguer, perquè hi va haver aquest retrobament als anys 60, i hem de pensar que, doncs, que aquí hi havia la dictadura franquista i arriben els catalans, els valencians, etc., a l'Alguer, i de sobte es troben en un lloc de llibertat, que poden parlar català lliurement amb la gent que hi viu. Recordem, el 60 allà ja comença com això, a no haver-hi transmissió generacional de l'algarès, però sí que la gent el parla. I tots els catalans s'emocionen, doncs, de poder parlar-lo allà. I escriu un poema que el dedica a Rosselló Porcel.
0: Home...
1: desitjant, doncs, que Rosselló Porcel hagués pogut anar a l'Alguer amb ells, que no va poder perquè ja era mort. El llegim?
0: I tant. A veure què ha de dir el Rosselló Porcel aquesta vegada en Salvador Espriu, perquè s'hi refereix a ell moltes vegades.
1: Sí, tant. I diu, estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant, a l'Alguer, i senties amb mi com és viu i arrelat i tan clar aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer? Allunyat, amic meu, que ara ets el xiprés, a l'indret on comencen a obrir el record i el valer el camí que et va ser sempre car. El camí de la mà de l'Alguer.
0: Oh, és maquíssim.
1: Sí.
0: És molt maco.
1: Amb això jo també em vaig emocionar molt. A més, és en un lloc preciós, però preciós.
0: La localització, si aneu a l'Alguer, visiteu-la, perquè tu em vas enviar una postal d'aquest indret i és maquíssim. Quan cau el sol d'hora baixa, és una localització que val molt la pena visitar. Bé, ara sí que sí, Aina, gràcies per la teva activitat, gràcies al Lex per participar, també per la seva investigació i per l'Aurora, per mantenir viu el record d'aquesta llengua, el record i la realitat, perquè seguim vives, com a varietat dialectal i com a catalanes també. És important tenir aquesta lliçó optimista, també crec que és important divulgar la llengua i la seva diversitat, fer-ho amb píndoles com aquest programa és sempre un privilegi, i de la mà de doctorandes com tu, encara més.
1: Oh.
0: Ara sí que sí, tenim una cita amb unes persones molt especials. Avui parlem i fem aplec amb les nostres convidades via telemàtica, les tenim a l'altra línia del telèfon, som uns privilegiats, i és que ens visita Dissabte Club. Per qui no les coneixi, Dissabte Club és un grup de joves que fan versions del... Fan versions de cançons populars que tots i totes coneixem i es van conèixer una nit a Club Mataró. I des d'aleshores el seu objectiu és celebrar la vida i fer música de qualitat. De fet, aquí tenim un tema seu perquè us feu una idea de com de bones són.

0: Els taurons són molt interessants.
1: Bel, Laia, Lena, Alicia són les membres d'aquest grup Dissabte Club i les tenim a l'altra línia del telèfon. Acabem de sentir el seu tema Al Dente, que ha composat per les seves amigues, la Lena, membre del grup. Com esteu, noies?
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Som aquí l'Aina i jo amb moltes ganes de parlar amb vosaltres.
3: Sí.
1: Vosaltres també, mireu. Farem una cosa. Us presenteu una a una al micro, sí, perquè crec que si parleu totes alhora es bloqueja la trucada.
2: Vale, d'acord.
1: Super.
2: Jo soc la Laia, soc la guitarrista.
1: Benvinguda, Laia.
4: Jo soc l'Alicia, m'agraden les crispetes, i soc la baixista. Soc la baixista i també la vocalista, en algunes ocasions.
3: Molt bé.
5: Jo soc l'Helena, la bateria, i també faig veus. I m'agrada molt les tortites veganes.
6: Oh. I jo soc la Bel, canto i a vegades soc el baix i encantada de ser aquí.
1: Doncs molt benvingudes.
3: Sí, molt bones presentacions.
1: Exacte. Primera pregunta. Com és que sou totes juntes? Perquè és una cosa molt poc comuna quan entrevistem a grups. Sou totes juntes? Viviu juntes? Us dueu bé de veritat?
2: No, mira, vam marxar juntes de vacances fa un parell de dies.
3: Ah.
2: I som aquí a un poble remot de l'Aragó.
3: Molt bé.
1: Oh, molt xulo.
3: Sí, sí.
1: Doncs acabem d'escoltar Al Dente, que és el vostre tema que ha fet l'Helena, que tot i ser bateria també escriu lletres.
5: Sí, bueno, sobre l'Helena, ara parlem. Sí, bueno, a veure, últimament estem mirant de fer més temes propis, perquè com heu dit fem versions i tal, i bueno, aquest tema fa temps que el vaig treure, la veritat. I ara, doncs,
4: però l'hem adoptat una mica.
5: Sí.
1: La veritat és que fa molt per vosaltres, pel vostre segell. També caldria dir que les vostres xarxes socials a l'Instagram, per exemple, és Dissabte Club, amb K, perquè la gent us segueixi la pista, però perquè també es faci una idea de com d'important és la vostra impremta, el vostre segell personal. De fet, quan es penja aquesta cançó a YouTube, a la descripció, es posa. Aquesta cançó va per les meves amigues, entre parèntesis lesbianes. Perreo pa los nene, perreo pa las nena. Digue'm que m'estimes, que tot serà diferente. No et refis gaire, que la cosa està al dente. Ara parlarem què significa això d'estar al dente per vosaltres, però creieu que a hores d'ara, no sé, per exemple, els aldarulls que van patir les fades fa no gaire, és important posicionar-se, a més estem al mes de l'orgull, és important fer una passa al davant a l'hora de publicar música?
4: Sí, o sigui, és un sí rotund. Nosaltres, que creiem que és important donar veu a aquests atacs que patim, i així ho intentem fer sempre que podem, també als nostres concerts, doncs intentem, més enllà de, doncs, el repertori que fem i les cançons que toquem, parlar i alçar la veu, doncs, per aquelles coses que hagin passat recentment o també de quan nos ha en els concerts que fem, i creiem que sí, que això és important, i mirem de fer-ho també, mirem de tocar, o sigui, sempre estem disposats a tocar en concerts o en esdeveniments més grans on hi està més gent involucrada, doncs que vagin una mica també a respondre a això o a facilitar, doncs, que ens organitzem i que tinguem espais, doncs d'oci, però també d'organització.
3: Molt bé, agraïm molt aquesta resposta i tan contundent. Volíem preguntar-vos una mica pel vostre repertori. Quina mena de cançons ens podem trobar si venim a un dels vostres concerts? Com l'escolliu? Això, expliqueu-nos una mica.
2: Doncs mira, com que tenim un gust musical una mica variat,
3: d'acord,
2: i ens costa posar-nos d'acord, doncs el que fem és barrejar, doncs, tots els nostres gustos musicals. A la Bel li agrada més el pop anglès.
3: Sí.
2: A l'Helena li agrada bastant a l'urban. La Batgirl, bueno, la Batgirl ens agrada a totes. Després també una mica ens agrada el funky, a l'Alicia li agrada el funky. A mi m'agrada bastant el rock. Llavors, pues, barregem tot i fem una mescla de tot. També música catalana, en castellà, anglès...
1: Toqueu totes les tecles.
4: Sí, alguna vegada en algun lloc ens van posar alguna cosa com que Dissabte Club és una playlist que fas amb les teves amigues o alguna cosa així.
1: Això sabe molt bé el vostre esperit, jo crec. I a més, també l'esperit d'aquest programa, perquè volíem parlar de la diversitat lingüística. Evidentment, hi ha diversitat de gèneres musicals, també. Però també penso que és un potencial molt gran veure com es fan interpretacions del panorama internacional musical des d'un grup català, no? Perquè al final no sempre tradueu les lletres, és el que heu dit, canteu en anglès, en castellà i en català, però sí que és veritat que el segell de casa hi és i interpreteu les cançons des d'aquí, des de Catalunya. Com viviu una miqueta aquesta rebuda del panorama català a allò que canteu? Creieu que ens agrada més un repertori que un altre, a nivell general?
4: Sí, no ho sé, també crec que ens estem... Si estem una mica fora ara mateix, si estem una mica a la perifèria del que vindria a ser el panorama català, perquè encara som així com super undergrounds i tal. Llavors, o sigui, nosaltres ens intentem fer un lloc i intentem que la nostra música, el nostre repertori aporti alguna cosa i com tingui una marca i que pues, faci sentir alguna cosa a la gent i pues, sí, com les persones que viuen a Catalunya, però també que viuen arreu, puguin sentir-se representades en allò que fem i pues, puguin gaudir de la música que fem.
1: Si us ha passat pel cap fer alguna versió en català o traduir alguna lletra, o quan escriviu fer alguna lletra en català? Bueno, aquesta del Dente és sí. En gran part en català. Com és aquest procés creatiu?
5: Bueno, aquesta cançó que la vaig escriure jo normalment, és veritat que abans d'escrivir en anglès...
1: D'acord.
5: No, el típic que t'agafa i de com pot ser internacional i pues, escrius en anglès. Però quan tu escrius en la teva llengua materna, crec que és més complicat en el sentit de que t'exposes més i ets més vulnerable. Per tant, jo crec que el canvi va ser més així. També com, o sigui, és agafar en perspectiva com ha canviat el català en temes d'ús com a llengua de la música. Uh-huh. Abans teníem potser els catarres i ara de cop tenim la muixca, que és un canvi bastant important en el sentit de quin ús l'hem donat al català. Llavors, com jo crec que ara és més fàcil potser fer lletres en català i que no siguin, pues, això, xarango i més trompetes i tal. Llavors, com... Jo, si escriure cançons, ho faré en català, i crec que la majoria de les meves amigues que aquí estan amb mi, també.
3: Sí, doncs, aplaudim la decisió.
1: Sí.
3: I res, que ens ha agradat molt la cançó i també la qüestió que has comentat de la vulnerabilitat em sembla interessant, doncs això que certes coses només es poden dir en la teva llengua materna. I tenim actuacions properes, pròximament, que on us podem anar a veure?
1: Aquí volem les exclusives.
6: Vale. Sí que teníem un final de gira el 4 de juliol a Molinos.
1: Exclusiva. Però... Barri de Mataró.
4: Sí.
6: Però tenim una nova data, tenim el 5 de juliol, dinamitzarem el Les Bingo a la Pepa Maca.
1: Què dius? Parlar-nos una mica de la Pepa Maca. Quin és aquest espai que s'ha obert fa poc a Mataró i quin és el seu propòsit? Perquè crec que fa molt pel propòsit del programa, també.
5: El casal de la Pepa Maca de la Joventut Treballadora de Mataró, bàsicament es va obrir amb el propòsit de que el jovent, tant a Mataró, no, que és on està, però també com del Maresme i tal, tinguessin un espai on poguessin gaudir de l'oci, però també organitzar-nos i doncs, parlar de temes importants avui en dia, com podria ser el que va passar a Fades, però com tenir un lloc on es puguin tenir aquests debats i crear com... No sé si comunitat, però com un espai on puguis compartir pues, les teves vivències del dia a dia i sobretot com a classe treballadora doncs, totes les adversitats que ens enfrontem.
1: M'agrada molt l'incís que es fa en aquesta associació de la Pepa Maca per la joventut treballadora, perquè estem avasats a una situació molt complexa que moltes vegades ens porta a un abisme de treballar i no parar i viure una mica d'esma, no? I aquests espais són molt necessaris també pel jovent treballador i tenir un oci compromès i sobretot de qualitat i que, no sé, que faci plantejar-te preguntes i conèixer gent nova o també visibilitzar realitats comunitats que normalment estan al marge, crec que és necessari per donar-les a conèixer i també això, fer xarxa. Més enllà d'això, ens apuntem l'espai de Pepa Maca, a Mataró, que tothom hi busqui informació. També us volia parlar del vostre bateig, d'allò que us va fer un grup, que ara parlem de Dissabte Club. Què significa per vosaltres Club, que és un altre dels espais més mítics, no només de Mataró, sinó del Maresme, no? Com va ser aquell dissabte on us veu conèixer totes quatre i bé, com va ser aquesta anècdota de conèixer i començar a fer música? Qui va tenir la idea?
2: Mira, doncs va ser el típic cas de sortir de festa amb amics en comú i res, d'una nit per l'altra fer noves amistats i res, vam seguir sortint de festa a Club al mateix lloc de sempre, casa nostra, i després d'un bon temps doncs, vam saber que totes tocàvem un instrument i pues, vam dir per què no fem un grup de música.
4: Sí, així va ser.
3: Bon inici, eh?
1: Bon inici. Una pregunta, noies. Coneixeu el panorama cultural del Maresme? Existeix tal cosa? Com és ser artista emergent al Maresme? Hi ha realment un recolzament institucional fort o costa fer-s'hi lloc i acabar dissenyant una agenda de bolos? Una gira.
4: Jo el primer que he pensat, o sigui, és divertit, ens ho passem bastant bé al Maresme i hem tocat a llocs molt guais. Sí que és veritat que és el que comentava abans, o sigui, per molts dels bolos que tenim, bueno, els últims, per exemple, que hem fet han estat al Cindyfest, bueno, no és al Maresme, però hem tocat també a la Guinagüeta en un casal de joves. Llavors, bueno, és, en el nostre cas és fora de les institucions que nosaltres hem pogut trobar bolos i ens hem pogut muntar la nostra gira i això, llavors... o sigui, sí que és complicat fer-ho a través de les institucions, tampoc sé si ens interessa, o sigui, ens agrada molt i gaudim molt com els concerts que fem en aquests llocs, i això també és veritat que es cobra millor quan el contracte te'l fa un ajuntament, llavors intentem demanar quants més diners millor.
1: De fet, parlant de diners, clar, moltes vegades és una pregunta inevitable fer. Es pot viure de la música o el vostre objectiu és arribar a aquest punt on t'ho pots permetre o sempre ho penseu com un mes a mes del mes molt propi de la vostra amistat, un intercanvi de passar-vos-ho bé i tenir com una afició que us uneix més i suma la vostra amistat?
4: Sí, idealment ens agradaria... i crec que parlo per totes, poder viure de la música. I és, o sigui, creiem que és difícil. No sé si visualitzem que és una possibilitat, però sí que li veiem futur a Dissabte Club, sí que ens agrada buscar per assajar, tenir concerts, i també amb el que comentàvem abans, amb el dia a dia que portem, ens costa a vegades doncs, trobar moments per trobar-nos per assajar, doncs, perquè treballem o estudiem. I pues, això, la vida va molt accelerada, però ho intentem i en la mesura que puguem pues seguirem fent-ho així.
1: La veritat és que aquest programa versa sobre la resistència i sobre la importància de veure les coses des d'una vessant optimista, que moltes vegades, encara que sigui difícil aconseguir-les, és important també visibilitzar allò que es manté viu, tant lingüísticament com artísticament. Aquest projecte és important que el defenseu i sobretot que sigueu compromeses com esteu fent fins ara. La veritat és que és un projecte que a nosaltres també ens ha agradat molt i portem setmanes tafanejant. Us hem d'agrair que estigueu aquí fent aplec amb nosaltres, sí, encara que sigui des del telèfon. I sí que és veritat que sempre ens agrada transmetre un testimoni pels possibles oients que ens estiguin sentint o escoltant i que pensin, jo vull ser artista, vull fer música amb les meves amigues. Quines tres últimes paraules, consells els hi diríeu a aquesta gent?
4: Pues que ho facin i que intentin passar-s'ho bé i que... Sí. I que vinguin als nostres concerts, també.
1: Val.
3: Ens l'anotem.
1: Sí, ens l'anotem. Fem repassada, no?, de les dates. Sí. Era 4 de juliol. I l'altra quina era, noia? Sí. Era 4 de juliol a la FM Festa Major de Molins.
2: A Mataró. I el 5 de juliol a un bingo lèsbic que farem a la Pepa Maca.
3: Perfecte.
1: Molt bé.
3: M'ha agradat molt això de l'alegria que transmeteu i això de per passar-s'ho bé, perquè trobo que és molt important i que això després es nota tant als concerts com amb el que hem pogut escoltar nosaltres des d'aquí, des de la ràdio. I res, que ens ha agradat molt i a veure si venim pròximament.
1: I moltes gràcies. Si voleu dir les vostres xarxes perquè tothom que escolti aquest programa s'animi a seguir-vos.
4: Vale, el nostre Instagram és dissabteclub, tot junt i amb K, no amb C, punt oficial.
1: Perfecte. Doncs una abraçada molt forta des del Calisai, on gravem el programa en directe. Bel, Laia, Lena, Lícia, no hi ha dubte que us seguirem la pista. I estem aquí per qualsevol cosa que necessiteu a nivell de promoció o fins i tot venir físicament, que seria una passada.
5: Sí. Ens encantaria.
1: Doncs una abraçada molt gran i bon estiu i bones vacances.
3: Bon estiu.
4: Adéu, bones vacances.

0: sí que sí, que acomiadem el programa. De fet, és important dir que estem a la recta final, que teníem l'objectiu de parlar de diversitat lingüística i també de donar veu a artistes emergents. I avui ho hem tornat a fer.
1: Sí, s'ha aconseguit.
0: S'ha aconseguit treure el programa endavant. Hem d'agrair a la Marina, que està fent de tècnica, i de fet ens acomiadem fent honor als tècnics i les tècniques del programa que ens porten aguantant tot el curs, amb una cançó que no s'hi pot adherir més. Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band. També afegim aquest agraïment en Joan Bosch, que també ens fa de tècnics molts dies i sempre estan a la guingueta seguint les nostres ordres i fent-nos el camí més fàcil. Moltes gràcies, nois. Aquí la tenim.
1: Moltes gràcies.
0: Ja sabeu, Aina, ens veiem el dijous vinent per fer programa. I de 8 a 9 del vespre sempre som aquí fent aplec i esperem que us agradi molt aquesta entrega i la de la setmana vinent. I qui sap, potser l'any vinent tornem si ens retroben. O sigui, si ens retornen a contractar, no ho sabem. Hem intentat dur la realitat del jovent a la ràdio i crec que ho hem fet de puta mare.

0: Moltíssimes gràcies, nois, per ser una setmana més, i noies i noies, tothom.
1: Moltes gràcies.
0: I ara sí que sí, una abraçada molt càlida. Ens veiem la setmana vinent. No deixeu de fer aplec.

Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem. Imperfectes.

0: Molt bona nit, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes, passant 9 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Som les Imperfectes, perquè esteu escoltant Ràdio Arenys, el 91.2 o bé a través de les xarxes socials, i aquesta és la nostra hora, els dimarts a les 9 del vespre, és l'hora de les Imperfectes, fins avui, perquè és el nostre últim programa d'aquesta temporada, perquè fem, sempre diem el mateix, que fem com les escoles. I llavors dimarts que ve ja no hi ha escola, oi, Sílvia Relats?
1: No, divendres és l'últim dia.
0: També. I a més, dimarts que ve és, és la revetlla de Sant Joan. Ah, sí. Que, a més,
2: no
0: tenim excusa.
2: Mullets, no? La setmana que ve no tindríem mullets, aquesta hora.
0: Ni teníem intenció de fer un programa especial de l'arribada de la Flama del Canigó a nosaltres, ni res per l'estil. Benvinguda, Sílvia Relats, que ja Vitola, Judit Puig, que ja t'hem sentit, i Míriam Puig,
3: Oli,
0: Cristina
3: bona nit,
0: Soler,
3: bona nit.
0: Marta Manzans,
4: bona nit.
0: Esther Comí.
5: Molt bona nit.
0: I molt...
5: Dic que estic a punt de plorar avui.
0: Per què?
5: Perquè és que hi som totes.
0: Quasi totes.
5: Bueno, és que amb els últims programes, home, Déu-n'hi-do, no? Avui.
0: Sí, ens ha costat. Aquest any ens ha costat.
6: Hem remuntat.
0: Mira, l'últim dia aquí estem i ens faltava acabar de saludar en Joan, Joanet. Que fa possible que ens estigueu escoltant, perquè ell allà a la seva taula tècnica i amb les càmeres doncs, fa possible que ens estigueu escoltant des de casa, que ens estigueu veient a través de les xarxes socials. Sabeu, com sempre, que ens encanta que ens feu arribar els vostres missatges, tot i que és veritat que ho hem de dir, que oients, estimats, estimades, són molt previsibles i des que fa bon temps i s'ha allargat el dia,
6: literal,
0: ja no tenim missatges, esteu pel carrer voltant i encara no sou a casa havent sopat escoltant-nos. Però... Escolteu, que us estimem igual,
1: No passa res, ho poden recuperar.
0: Ho poden recuperar. Sí, oi?
3: Ja no poden enviar missatges.
0: Molt bé. Escolta una cosa. Avui ho hem anunciat, Últim programa d'aquesta temporada, de la sisena temporada de les Imperfectes. Últim programa per això, perquè ja s'acaba l'escola i nosaltres fem el mateix que fan les criatures. Som una mica criatures. I ho som, oi?
6: Ho som.
0: I per tant, doncs res, primer de tot, doncs que gràcies per haver-nos aguantat una temporada més, gràcies per haver-hi sigut, ens ho hem passat molt bé, hem tingut dies més difícils que d'altres, moments més difícils que d'altres, però, escolta, això és el que això és el que som,
6: el que
0: unes imperfectes, i n'hem fet, n'hem fet una mica de bandera, i per tant...
2: Sí, jo crec que no passa res.
0: No enganyem a ningú.
2: Això som molt transparents, no?
0: Sí. Vull dir que... Un dia heu estat a casa, estàveu a punt d'escoltar el programa i anàveu pensant, és que a mi em sona que això que he sentit... Jo crec que això que acaba...

0: de dia ho havia sentit algun dia o que d'aquest tema ja n'havien parlat. Doncs sí, hem hagut de repetir algun programa aquesta temporada, cert, però és que som dones molt ocupades i no és que estiguéssim a casa mirant el Netflix la majoria de vegades, vull dir, potser algunes sí, tampoc posaré la mà al foc per tothom, però realment doncs ens ha passat això. La Comí ho té tot apuntat, qui ha vingut, qui no ha vingut. Qui no ha faltat mai, Comí?
1: Exacte.
0: Qui no ha faltat mai?
1: Ella mateixa.
2: Has fet la suma?
1: Has fet la suma i la resta i has mirat a veure...
0: No, no sé la feina.
1: Aquesta feina s'havia d'haver fet.
3: Doncs a veure, Comí, mentre anem xerrant, compta quants programes hem fet aquesta temporada.
2: Sí, perquè ahir vaig apuntar, mira.
4: Jo surto amb el pare de la temporada i ho has
0: recordat. Ho vols fer, si ho vols fer? Trobo que et pressionen molt, eh?
5: Sí, sí. La Sora ja té el teu guant i tu m'hi mires.
4: Jo tinc un cop flipes aquesta temporada, però...
3: No
0: teniu
3: una
0: suïta. Hem de dir que... No, que avui, vull dir, més que res, perquè ja ho avancem també, eh? Vull dir que tota aquesta prèvia, així, per dir que avui tampoc no tenim convidat, no tenim convidada. Això és la notícia. Altres vegades potser també ha estat expressament perquè volíem parlar d'algun tema concret, potser, però avui era pensat, era l'últim dia, ens ve de gust xerrar nosaltres, ens ve de gust explicar-vos doncs, com hem viscut aquesta temporada, explicar-vos què volem fer aquest estiu també, no? Quins plans tenim i coses també que han anat passant últimament perquè es mereixen una entrevista. El que passa, com que som nosaltres, no ens fem entrevistes. Llavors, mira, saps què necessitem, Joan, per fer la introducció aquesta del que explicarem ara? Sí, la cançó d'en Joan Dausà. En Joan Dausà ha fet una cançó nova amb la Mamaduixa. Sí. A veure si l'heu escoltat a les xarxes. Escoltem-la aquí una mica nosaltres, ara.

0: és enganxifosa. És una enganxifosa, oi? Mica, sí. En Joan Dausà, que és... anava a dir un fan, no. La Sílvia Relats i d'altres, no? Però la Sílvia Relats sí que és fan d'en Joan Dausà.
1: Sí. He de dir que sí.
0: He de dir que sí.
1: Friki fan pels meus fills.
0: Friki fan pels teus fills.
2: Una mica friki fan sí que
1: és. És el que em diuen, que soc friki fan.
0: Però no hem posat aquesta cançó perquè sigui friki fan, perquè és que en realitat ja fa anys que ho és, vull dir que podríem anar fent, diguéssim. Sinó que en Joan Dausà, de sobte a les xarxes, va dir: gravaré un videoclip d'una cançó nova i necessitem gent. Hi ha dues imperfectes.
2: Friki fans.
0: Friki fans.
2: Una,
0: sí, bueno, una friki fan i l'altra que va dir...
3: Jo m'hi apunto. Jo
0: m'hi apunto.
3: M'agrada molt.
0: Que són la Sílvia Relats i la Cris Soler, que surten al videoclip d'en Joan Dausà. Surten al videoclip d'aquesta cançó que estem ara mateix emetent per pantalla la foto.
1: Sabem que hi vam anar i sabem que surt.
0: Home, no, que s'ha trobat i se us veu.
3: No estem dit sortim, eh?
1: Som aquestes.
0: Sí que se us veu, dona.
1: Si fas una captura de pantalla...
0: Home, clar que se us veu.
2: De color vermell.
0: Aquí esteu, ballant.
1: Sí,
0: sí. Super estiuenques, a la platja d'on? On vau anar? A veure, va, expliqueu-nos això.
1: Vam anar a Sant Martí d'Empúries, a tocar de l'escala el 3 de juny, em sembla, no? Fa, sí.
3: Podria ser, sí,
1: dimecres,
3: que posa el 3 de juny.
1: I no ho podíem explicar fins al divendres passat, que va ser quan va sortir el videoclip. Ens van demanar que discreció, que no pengéssim res a les xarxes. No, sobretot que no pengéssim res a les xarxes. I res, el que deies, va fer una crida per Instagram que, bueno, que la gent que hi volgués anar enviés un vídeo i nosaltres vam dir, no, no, he de dir que tots els grups que tinc tothom m'ho va reenviar, i has d'anar, i has d'anar, i bueno, i jo deia, doncs va, anem-hi, qui ve, no? I al final, doncs, no, la Cristina i dues amigues més hi vam anar. Primer això, primer va dir que volia que enviéssim un vídeo i vam dir, no, no, és igual. Però després va fer una altra crida i va dir, només, doncs, per venir de figurant cap a la tarda vespre, allà a la platja, vam dir, home, doncs això sí, però i vam escriure, però igualment ens va demanar el vídeo, total, que vam haver de fer un vídeo i enviar-li.
2: Ah, deu fer un vídeo, això no sabia jo.
1: Sí,
2: deu
1: fer un vídeo.
2: I què deies en el vídeo?
1: Pues no sé, que era superfan, friki fan, i que m'agradaria anar a gravar el videoclip i ja està. Bueno, total, que ens van contestar, ens van donar les instruccions, que ens esperaven allà, que havíem de portar roba així estiuenca dels anys 80,
3: sí.
1: I rei, nosaltres, doncs, cap a Sant Martí d'Empúries. I va estar guai, va estar molt xulo.
3: Vam passar una tarda molt divertida i molt guai. Jo la veritat és que anava amb la sensació de que hi hauria molta gent i que era bulto, i quan vaig arribar dic, aviam on està la gent. Inclús en una de la producció li vaig dir, però hi ha més gent a part de nosaltres? I em diu, sí, sí, la platja està plena. I quan vaig arribar la platja no estava plena, i dic, aviam, al final sí que sortirem. Jo anava en plan bulto i dic, no, crec que sí que al final sortirem, de veritat.
0: I vam anar amb més aranyenques, oi?
1: Vam anar amb dues aranyenques més, sí.
0: És que hem passat la foto de vosaltres amb Mama Duixa i ens vam veure que està sortint. Vull dir que espero que no fos secret, que ara he fet aquelles coses, no?
1: Sí, amb la Berna i l'Eva.
0: He tingut un moment de suor, de pensar.
1: No, cap problema.
0: És que a vegades disparo massa de pressa.
1: Oh.
0: I molt bé, són simpàtics o què, aquests nois?
1: A veure, simpàtics, tampoc vam parlar. És veritat que en un moment es van posar com per fer la foto, no? I tothom va fer cua i van fer foto, però així ràpida.
3: Estàvem per la feina.
1: Sí.
3: Però suposo que també portaven allà tot el dia, al migdia allà devia fer també...
1: Calor, feia
3: més calor,
1: vent, feia molt de vent, també.
3: Sí. Sí, una mica d'airet.
0: I vist que fèieu com una coreo, no?
3: Sí.
0: Perquè us van explicar què havíeu de fer, perquè en el moment que hem vist del videoclip esteu realment ballant,
3: allò,
0: no?
3: Allò ja abans era lliure.
0: Allò era lliure.
3: Sí, era lliure.
1: Sí, en realitat en el videoclip, al moment de coreografia, no es veu.
3: No es veu gaire.
1: Tothom balla així molt, sí, molt lliure. Sí. Però bueno, està bé, perquè no, mirant-lo reconeixem els moments.
3: Sí.
1: Ara estan gravant aquell grupet que es van enfilar allà amb un mur.
3: Sí, exacte.
1: No? Després hi havia uns que van fer un passadís, no? També es veu.
3: Com vam arribar... feien el passadís, sí. Després hi ha les roques i després lo del xiringuito que sortia a aquella noia i tal, sí. I la seva dona i a tots aquells moments vas veient, ostres, això, vam veure com gravaven.
1: I després que vam córrer tota la platja,
3: ah, sí.
1: Vam creuar un pont i vam anar a l'altre costat i és el moment final, que també es veu que jo feia
3: clar,
1: temps que no corria tant.
3: El vídeo són molts flaixos. El vídeo és de molts flaixos, sí. I jo pensava que potser era... I clar, al final has de dir, ah sí, aquell moment, ah sí, aquell.
1: És molt ràpid.
3: És molt ràpid, sí. Però va ser una bona experiència.
4: Dos minuts de videoclip, no? O tres minuts, no? Sí. I és tot una tarda de gravació, d'hores,
1: i d'així. Sí.
4: És tot el dia,
1: eh? Al matí ja, a partir de les dues crec que van començar i nosaltres vam arribar a les sis.
3: Sí.
1: Nosaltres vam fer la part final. Però ens ho vam passar molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí. És enganxosa, perquè jo explico que quan va sortir, que ens la vam passant pel grup, ja tenim la cançó, realment totes ens, clar, Joan Daus ens esperàvem alguna cosa, perquè aquest noi, vull dir que ens agrada molt, ens agrada molt, però l'estil és bastant similar tot el que fa, diguéssim. I és veritat que era com especial aquesta. I vam dir, ui, veia cançó així, però s'enganxa molt, sí, o sigui, la vas veient.
1: La cançó està feta com perquè sigui la cançó de l'estiu, o clar, una de les cançons de l'estiu. Sí. En el concert que jo vaig anar a Girona, que va ser el primer de la gira d'ara del nou disc, va explicar la història, i aquesta cançó està dedicada a la filla petita, que es diu Julieta, que la filla gran ja en té una de l'altre disc. I llavors, pues, papa, has de posar una cançó al disc, no?, que parli de mi, no sé què. I un dia li van fer la conya, allò, mira, ja en tenim una. Amb, no, la tornada aquesta de Julieta, t'has mullat la samarreta. Bueno, i al final van dir, home, doncs no està tan malament.
0: Clar.
5: Ho va explicar l'altre dia als taloners de RAC1.
1: Sí,
5: literal,
1: també,
5: no?
6: Jo vaig escoltar, sí. I com feia ahir, ell fa moltes cançons, perdoneu, és que ara estava escrivint.
1: Fa moltes
6: cançons i fa sorolls d'animals.
1: Sí, estàvem
6: a la segona part, fa moltes cançons.
1: Sí, que va fer la Gavina, no?
6: La Gavina, i llavors els taloners li preguntaven, però bueno, escolta'm, però aquest que crida en el disc qui és? I llavors li posen i diu, no és ningú que cridi, som jo.
3: Sí,
6: llavors ell va explicar que té diverses cançons amb què fa sorolls d'animals diferents.
0: Oh, mira, un dels que ens ha quedat pendent era en Pere Alsina, que vam dir que un dia vindria, que és amb el cant dels ocells.
4: No sé si es coneixen en Pere Alsina i en Joan Dausà.
0: Home,
4: sí,
0: home, que n'hem d'apuntar per projectes futurs, allò, perquè ens ha quedat pendent,
4: Bueno, li podem dir a en Joan Dausà, que potser tindries, mira, 10 punts més a Sílvia, si el posem en contacte.
5: I què li vas dir a en Dausà, a veure?
1: No, que no li vaig dir res.
5: Però ens vau veure, no?
1: No, res,
3: no.
5: No li vas tocar l'esquena, o alguna cosa?
1: Sí, em vaig acostar.
3: Jo em vaig acostar
1: al mamaduixa. Ens vam repartir.
4: Però no hi vas poder dir,
1: No.
4: Et vindré a veure al concert de...
1: Sí, això sí, però perquè just els de davant, no sé si es coneixien o què, i la dona, que és la que feia les fotos... Vale, la seva dona és la que li donaves el mòbil i feia la foto, no.
0: Ah, la dona d'ell.
1: La dona d'ell és la que estaven allà i feia les fotos així ràpid. I llavors, just els que estaven davant nostre, els hi va dir, no, que aneu a Mallorca. I llavors jo, que estava just allà, vaig dir, jo sí. Aprofitant l'ocasió. I llavors ell va dir, ah, que guai. I ja està.
5: Bueno, molt bé, d'acord. Tu, que estiguis a Mallorca...
1: És que em fa vergonya,
5: eh? Estiguis a Mallorca, tu crides, soc la dona del vídeo!
4: Home, jo crec que això, vídeo, concert a Girona, concert a Mallorca, ja et dona dret a, no sé, a una entrada
5: d'alguna cosa, no?
4: Sí, alguna cosa, no?
5: És que em sembla fatal que no tingui el meet and greet aquest. S'has de conèixer't, perquè...
0: Què és això?
5: Bueno, que tu pagues un plus més i estàs amb el cantant abans després del concert i pots fer una foto i
1: no
5: xerres.
1: No sé si ho faria, perquè és que tindria molta vergonya, no sabria què dir.
5: Ja, però ell segur que ho fa, perquè ho van mirar per tots els concerts i no hi havia...
1: Jo ja tinc una altra foto amb ell, de quan va venir fa uns anys aquí a Arts d'Estiu, a Pineda.
3: Ja, però una mica de hi-hi, ha-ha. Ja,
4: clar, a part de la foto, la Mimi vol dir un any d'allò, no?
5: I mai se sap per la vida.
1: Sí. Bueno, us he de dir que...
0: la foto i posar la foto sense permís, he pensat no explicaré ara això, però
1: això
0: és molt bo.
1: Arrel de la foto que vaig penjar quan va sortir el videoclip, no? Que era una foto, bueno, d'un trosset del videoclip, no? Un trosset, la foto que vaig com ampliar, que sortíem només ell i jo, és a dir que vaig rebre, no, allò, els corazoncitos típics, i vaig rebre una resposta a la història que em deia que si el meu marit era en Joan Dausà. Va ser boníssim. I clar, dic, no, ja m'agradaria, però no.
5: Jo et vaig dir que seguissis la broma.
0: Clar, era com digue-li que sí, digue-li que sí.
1: Sí.
4: O la mà, no,
5: què passa,
4: no, allò.
1: Sí. I dic, no, però sí, m'ho vam preguntar,
5: una relació.
0: Molt bé. Però ets amb dir totes que, escolta, que el marit que tens ja està bé.
5: Això és veritat.
4: Que és estupendo.
1: A veure, em van dir que s'hi semblava i dic, bueno, tant com a semblar-s'hi, potser tenen un aire.
3: Perdona, però jo et vaig dir que tu tens un aire a la dona, també.
1: Tu i la Solent va dir que jo m'assemblava a la dona.
5: Això m'ho va dir només veure'ns el dia de la platja. M'han dit que tinc un aire a la dona.
1: No, m'han dit no, m'ho ha dit la Solent.
3: Sí, jo la vaig veure, vaig dir, teniu un aire.
4: És coneguda la dona d'en Joan Tausà?
5: No. És anònima.
4: No hi és.
1: Sempre podem fer una trobada, no?
0: És estrangera, no? No és italiana o alguna cosa així, eh? M'ho estic inventant?
1: Sí, no
3: sé. No sé, molt guapa,
5: no sé ni qui és la dona.
3: Molt guapa i té un tipasso i molt bé.
5: Ja,
3: molt
5: sincera, com la Sílvia, igual.
0: Com la Relat.
1: Alta prima rossa, bueno, jo potser fa 20 anys.
5: Però tu tinc...
4: No, molt no, la Mans ens està buscant.
3: Dona, Joan Tausà.
0: Sí, oi?
3: Molt
1: es diu
0: Eli.
1: Com es diu? Eli. No me'n recordo ara.
5: Eli, italiana.
7: Si aquesta... Si sí, aquesta és la dona, a la Relat no s'assembla en res.
5: Aquesta qui és?
1: Aquesta?
7: La dona.
3: No,
1: en el videoclip,
3: no és aquesta.
5: A veure, qui és aquesta? Ensenya-me la
3: no que em sona.
5: A veure, gira.
3: Surt en el videoclip.
1: Sí, en el videoclip portava un top vermell. En algun moment se la veu.
5: A veure.
3: Aviam, sí, quan estan en
5: la... Aquesta és la Maria, és una influencer.
3: Pues aquesta no és.
7: Doncs pues no, la Jan Tausà ha sortit això. Ho sento, eh?
5: No. Mira...
1: Ja la buscarem, després us l'ensenyo.
5: A veure, crec que...
3: Bueno, és així, m'has vist aixinadets, sí. Rosa, sí, no. I amb el cabell així
1: aquesta
3: com tu.
1: Sí, sí. Primer.
3: Aquesta sí que té un estil.
5: Ah, mira, ja la tenim aquí.
3: Té un rotllo.
0: Ja l'hem trobada.
1: Bueno,
5: sí.
0: Sí, però jo estava buscant això. Jo crec que una vegada vaig sentir una entrevista i alguna cosa hi havia d'Itàlia. Si no era ella d'Itàlia, se n'havien anat tots dos a Itàlia a fer un Erasmus o alguna cosa per l'estil.
3: Aquesta no és, eh?
0: I
3: aquesta no és.
0: Hi havia alguna cosa així, diguéssim.
5: Vaja,
0: però vaja.
5: Molt bé,
0: molt bé.
5: Eli.
0: Fantàstic. No sé, doncs... Jo crec que tenia una entrevista, això si sapiguéssim que dues anellenques que participen en el videoclip d'en Dona. Ah, és que les hauríem fet venir.
3: Ja l'hem fet ara.
0: No, jo crec que ja l'hauríem fet venir. Sí. Per això he pensat, doncs...
5: Es van donar menjar, en plan típic refrigeri.
1: Ah, sí, ens van donar...
0: Sí, és aquesta. Ja ens ha posat la foto en...
1: Estàvem al costat d'un xiringuito d'allà.
0: Ja, nosaltres no fem corazón i cuore, vull dir que ja
1: I
0: està.
1: I ens van fora. Donar
3: sí, una beguda
1: i un entrepanet.
3: La que volia, sí,
5: un entrepanet.
1: Sí.
5: Mm. Ja, ja, Juani.
0: Molt bé. Fantàstic.
3: Bé, però el millor és estar allà a veure la gravació i la veritat que s'estava molt agradable. La gent hi havia molt bon rotllo. No era agobiant, vull dir, i a més era divertit. Vull dir que la...
4: Sí. Home, és que no sembla experiència, que... no? Perquè això...
3: Sí, volem més.
1: I hi havia gent molt diversa.
3: Volem
1: també.
3: Més.
5: Us podem anar apuntant de figurants, saps?
1: Com no, hi havia gent gran, hi havia força les dones grans,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí.
1: Hi havia molta... Així...
3: Molta varietat d'edat, sí.
5: Sí. Ho podran organitzar des de l'esplai. Avui anem...
4: Però molt de públic femení?
0: Mira,
4: o...
0: estava pensant el mateix.
5: Home, clar.
1: A veure, majoritàriament, però sí. També hi havia homes,
3: però també hi havia homes,
1: eh?
3: I colles, hi havia colles, també.
5: Això és com el concert de l'Aitana.
0: Sí, que això no ens hi vam apuntar, perquè s'havia d'anar, no sé, a la tarda, però pensa, si això ho haguessin fet a la platja de Canet o d'Arenys, segur que... Ah, doncs va, ens hi acostem, no?
1: Hem de dir que la majoria de gent era de per allà, a l'Empordà.
3: Sí, molta gent de la zona, sí.
1: Saps? Vull dir que nosaltres érem, jo crec que érem les que veníem de més lluny.
5: Veníeu de Barcelona.
3: No, algú devia venir de Barcelona, eh?
1: Vols dir, molt bé.
5: Un dimecres a les 5 de la tarda. Fins aquí no vols de?
1: Home, vam arribar aquí a les 11.
3: A les 11 vam arribar, sí.
1: Tota la setmana.
5: Potser érem les úniques de la província de Barcelona.
3: Però bueno.
1: Jo crec que sí que érem les úniques segons.
0: Que estàs fent molta feina, eh, Comir?
6: Ui, la Mimi.
0: Ui.
6: La Mimi i la Soraya fan una competició a veure qui guanya.
5: Però si
0: home, jo crec que guanya la Soraya,
5: clarament,
0: eh?
5: Clarament guanya la Soraya, però
6: de moment anem 17-18, eh?
5: No pot ser.
6: I tant.
1: Has faltat molt, eh?
6: Sí.
1: Mimi,
6: no
1: has vingut?
6: No, mira, 18-18. La Mimi empata.
5: La Soraya no ha vingut
6: no
5: programes
6: mai,
5: ni flipades.
1: Són 18 faltes, això.
3: Són 18 no, faltes. Faltes.
5: Ell apunta les faltes.
3: No, clar, és que hauries d'apuntar.
6: Qui ho apunta?
3: Eh? Pues haig de comptar.
5: Vale. Però una cosa,
6: no, perquè estic apuntant el per què no han vingut, perquè ho direm per antena.
5: No, no,
6: se'ls caigui la cara de vergonya.
5: Faltes justificades, 18 faltes justificades.
1: Quin total de programes
3: hem fet? La Soraya ja no dona ni excuses.
0: quants en portem.
6: És igual, però hi ha excuses per la Soraya també.
0: Jo pensava que avui vindria la Danés, que volia la...
5: Ja, tio.
1: La Danés és la que està en producte imperfecte, s'ho passa la mar de bé, però no ve mai.
3: Però ens ha fet producció, eh?
0: Sí, ens ha fet producció. Podria ser, clar, podria ser el seu paper, molt bé. Hola, nena i cunyada, us diu la Maria José.
5: D'acord. A les altres que
0: us donin. Les altres que... No, nenes, que som les altres, que no són elles dues, bones
5: com a petonets.
1: Ara feia dies que no ens veia res, també.
5: Perquè ha estat liada de creuer,
6: també té falta, també té falta. També té falta, la Maria
1: José. I l'altre dia també parlàvem d'aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
6: Ai, sí, també.
1: Aquest hivern no ens ha saludat gaire.
4: Esperem que sigui perquè...
0: Sí, perdona,
1: no aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
0: Sí. No, és veritat.
1: No ens ha... La Mercedes?
0: Sí.
1: Mercedes. Sí. No ens ha escoltat gaire.
3: No, potser ens ha escoltat i no ens ha dit
0: potser no ens ha saludat, clar. Però és veritat que ens anava saludant, no? Ara és que ens hem quedat així com mirant,
5: sí,
0: perquè
5: que...
0: tenim un missatge d'Instagram, però...
5: és un Twitch.
0: I s'hi posarà heavy. Ah. És que està en anglès, estem fent traducció i interpretació.
5: Llavors ens diu, en blanca, el seu...
0: Ho diu Hanchtest68, que no sé si és que és de l'any 68, potser, no?
5: Està més a prop vostre.
0: Sí. Sense cap mena de dubte.
4: Ens passa una miqueta i tot, sí.
0: El seu username, Aristim34. Aquest està més a prop teu.
5: Carai. El 34, home, sí, perquè és ben gros i del 1934.
0: No, 34.
3: Que té 34 anys.
5: Ah, no, perquè aquest 68 deu ser del
0: 1968.
5: Com ara que els nens es fiquen...
0: 07, 08,
5: saps? Que dius que és això.
0: Perquè diuen això. Qui ha dit pel futbol? Qui ho ha preguntat?
5: No, jo ho he fet a figura retòrica. Ah, aquest és el del futbol, no?
0: No, és futbol, clar. Ells diuen que són 06, 05.
1: 09. Qui és aquest? Un 09.
0: Aquest és 09.
3: La meva filla és 010.
0: Sí, 010. 010.
5: No,
3: sí.
5: De fet és 10, no?
3: No, no, 010, diuen.
5: Ja, però el 06 llavors és 006?
0: No, perquè, clar, no. Bona estem parlant dels anys, eh? Perquè no ho sàpiga.
3: De sí,
0: quan ha nascut l'any 2006, el 2005, el 2007, doncs ells diuen...
5: 06.
0: Soc 06. Soc, i diu 010,
3: la
0: doncs,
3: eh? La diu 010.
5: Clar, veus, és que no...
0: Bueno, perquè no, s'ho estan inventant.
5: Sí, 0, 0, 0, 0,
0: 0, serà 0, 012.
5: Sí. Jo soc 97, llavors.
0: Sí, 012 és un telèfon d'aquests, així com...
5: Sí. No, 112
0: és una generalitat.
5: No, 112
0: és una generalitat. Els hi podríem proposar una campanya publicitària de ple de gent del 012 de l'any 2012. Molt petits, no?
5: Molt bé, aquí donen idees tu, al govern.
4: Són menors d'edat, no?
1: 14.
0: Són menors d'edat, sí.
3: Sí, sí, clar.
0: Però que la facin l'any que ve o l'altre, no passa res. Serà que no surten menors d'edat a les xarxes i als llocs fent anuncis.
3: Ara estan fent la majoria els del 2008.
0: Ara fan la majoria els de 2008.
3: La meva neboda l'altre dia, sí.
5: Literal, a Instagram veus molt 08, 03.
0: Literal, bro.
5: Bro, literal. 100%.
0: 6-7. No ho hem entès mai.
5: No, 6-7, que vaig flipar.
3: 6-7, perquè nosaltres no ho podem dir, 6-7.
5: Perquè
3: no tenim edat.
5: Jo puc dir 6-7 o no?
1: Suposo que estàs al límit, eh?
5: Jo crec que a vegades faig coses que al meu cosí petit li faig com bastant de clinx.
3: La
5: Adriana,
3: pel mòbil no pots pagar, mama. I com que no?
5: Tu pel mòbil
3: que no? No, que no puc pagar pel mòbil. No sé, que hi ha massa.
0: Què vols dir que no pots pagar pel mòbil? Si és fantàstic.
3: Em va veure pagar pel mòbil i no, no.
0: A mi l'altre dia no funcionava i vaig pensar...
3: Tu
0: t'aixeta,
3: no?
0: O t'aixeta
3: física.
0: Diu, mira, no diré 6-7, però pel mòbil, escolta,
3: criatura.
0: Però bueno,
3: tampoc podem dir,
1: però,
3: eh?
0: No, però tampoc.
1: La cançó de 6-7 l'heu sentit o no?
5: No.
0: No. No, no. Ara la busca en Joan.
1: No, no,
0: en Joan però què vols dir escandalitzada?
1: No, que jo estava a casa amb el meu nebot i em dic, què fem ara? I em diu, tieta, ballem. Que el meu nebot, nen, em digui, no és perquè sigui nen, però bueno, és que el meu nebot, dic, ballem? Dic, vale. I m'agafa el mòbil... I em poso una cançó amb Swahili, que el nen se la sabia tota. Swahili. I jo, mira, me'l vaig quedar mirant i al final la cançó deia 6-7, 6-7, i dic...
0: Però és Swahili de veritat?
7: No. Parla japonès, no sé què parla aquella cançó.
0: Val, no, pensa que era suaquí.
4: Quan et dic,
0: quan la trobin Juanito ens la posarà.
7: No, que...
0: Ja la tenim.
7: Posa la forma.
8: A casa de la escola, fazen un listão. Aí a professora falou, vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem.
0: Mas não é japonês, né?
8: Mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor.

0: Professora Sixel, és per tu.
1: És fantàstic.
2: Tens els deures fets?
3: Sí.
4: No he encetat. Vinga.
0: A veure, el balanç...
5: Primer dic que
0: són les 9:30.
3: El total de programes.
5: El total de programes de cada una que ha fallat.
0: No, quan és el total de programes?
6: Quants programes hem fet a la temporada?
5: 29.
0: 29.
5: Molt pocs.
0: 29
5: programes. Val?
6: Val.
5: La Manzans. Ha faltat a 4 programes.
0: Imagina't.
5: Estàs fent un rànquing
6: o no?
5: No, estic... No, però deixa la primera per l'última. Un, perquè tenia un sopar amb els sogres. Un altre, perquè estava malalta. I un altre, no va dir per què. I l'últim, perquè tenia sopar rotllo love amb l'Isaac.
6: Perquè ens hem
0: delisat.
3: Imagina't.
0: Molt bé. Manzans.
2: Un moment, abans que continuï, si alguna va faltar i no es pot dir per què va faltar.
0: Que ho digui ara.
3: El calla para siempre.
6: Clar, molt bé.
5: Ja queden 3 programes.
0: Molt bé.
5: Una no sé per què. L'altra perquè no es trobava bé ella. Jo. Tu. I l'altra perquè la Júlia estava malalta.
6: L'última vegada va ser la Júlia.
3: Ens entres força major, eh? Tu
6: solem. Molt bé, solem. Vale. Estic molt contenta. No, emocionada i tot.
3: Jo.
5: Dos.
0: Molt bé. Però anem millorant.
3: És molt disciplinada.
0: Dos programes.
5: Un perquè estaves tornant de Porto.
3: Imagina, no estava aquí.
6: Força major.
5: I l'altre perquè no podies.
3: D'acord.
5: Vale?
3: No me'n recordo la cafera.
0: És igual.
2: Però per la cara que ha fet no es pot explicar.
5: No és papi.
2: Ah, però això no. Aquesta...
6: No.
2: Ah,
6: potser vas anar a tot.
5: Ja ho sé, però no va venir.
0: Ah, no va venir.
2: No, va venir a la bus.
3: Vaig anar a la
0: bus. Ah, dos. Molt bé, tia. Dos, joder.
5: Castell. 11. Llavors tenia un apuntat que era per feina i un apuntat que no ha vingut junt amb la Mimi. Soraya, de 29, 21 programes.
3: Soraya, més que jo, no ho puc creure.
5: Sí, val? Un era, tenia molts que no, però un per la presentació del llibre Petit i Peti.
2: L'altre és que va venir.
5: No, un no va venir. L'altre va venir perquè a la setmana següent vam fer l'entrevista amb la Marta. Molts que no, perquè ja passo d'apuntar-ho, però un altre per mal de genoll, un altre perquè tenia un sopar de Nadal, l'altre perquè està lesionada, l'altre perquè està a Mallorca...
0: Bueno, pots explicar els que ha vingut i per quin motiu ha vingut.
5: No, perquè ja que era la presentació del llibre Petit Cop, no, Petit per Petit, el de la Mare Antó, els dos que es descaudien, tot aquest.
6: No, però no em puc creure que cap sigui perquè tenia un enterrament.
0: No.
5: Vale, i anem a la guanyadora.
0: No.
5: La Puig.
6: A veure.
5: Dos que no has vingut i dos que has arribat tard.
0: Això no ho dic. Això no m'ho has dit.
5: Un perquè estaves de vacances a Màlaga.
6: Molt bé.
5: Vale.
6: I l'altre a Fuerteventura.
5: Un moment. L'altre. Vas arribar tard. I vas agafar, el primer que va ser agafar xutxes.
6: Molt bé, com cada dimarts, o sigui...
2: Ja estic jo, ara. Diria que em deixeu estar aquí escoltant.
5: Un altre perquè vas arribar tard.
6: No. Sense motiu.
5: No vaig apuntar.
3: Venia de la feina.
5: I l'altre no. L'altre jo crec que era per la feina.
6: Va haver-hi una, un dia que vaig venir, a 9:45 tocats.
5: Aquest, el que havia arribat tard.
6: Que arribava de... No sé d'on venia, però...
5: Aquest era el que havies arribat tard.
6: Que un altre imperfecte hagués passat i se n'hagués anat a la copa. Però jo vaig venir 9:45.
2: Jo crec que l'altre no va arribar tard, que no el tens apuntat. Ara m'ha dit, un moment. Era perquè a les 8:30 no feien programa. Te'n recordes? Era no tenim convidat, tenim programa, no fem programa. Anem a l'hotel, pensem i tal. I pobra, doncs jo li vam dir, però que no vens. Va dir, però que n'hi ha. I vaig
6: arribar a tard. I els dos que he faltat ha sigut perquè he estat fora de vacances, no? La setmana de Màlaga i la setmana de Fuerteventura.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
5: Doncs devia ser l'últim.
6: Molt bé, per tant, una solitud.
5: No, dos i mig.
3: Vaig en primera posició, no jo?
5: Sí.
3: De moment?
5: No, la primera jo.
3: Ja,
6: bueno, sí, a part de tu.
3: Tu no has dit
5: encara. Bueno, jo no m'he apuntat.
3: Bueno, ja ho sabem.
0: Però has fallat, però
2: tu has vingut sempre.
3: No has fallat mai.
5: I ara anem a la...
2: A la Mimi.
5: Que és la que tinc més... explicacions de per què no ha vingut.
6: Home, està bé.
0: A veure, aquí
5: no. Està superada la muralla, però la Mimi no s'ha quedat curta. 19 programes que ha faltat aquesta temporada.
0: Vinga.
5: Anem a llegir.
6: A veure, sí, és el que ha vingut.
0: Anem a llegir. Estic suant.
5: O sigui, has vingut 10 vegades, només.
0: Sí.
5: No ho puc creure, tant.
2: Clar, sí, sí.
6: Podria ser. És un cop al mes, Mimi. No més o menys?
3: Sí.
6: No?
3: 9 mesos.
5: Ho faig? Sí. Digue-ho.
2: No, és que tenim comentaris. Tenim en Jordi Collet, que ens saluda i que diu que ell mai ha fallat, que cada setmana ens escolta.
6: Un aplaudiment.
2: Quasi mai, un aplaudiment per ell. I la Xesca Vila, que demana i que diu si dimarts que ve farem programa, que anem a l'Ajuntament a fer-lo en directe. Sí. Xesca, gràcies, però segur que Radio Arenys estarà fent en directe l'arribada de la flama del Canigó i no serem nosaltres, perquè no és la nostra tasca. Perquè Radio Arenys ho faran superbé. I que vagi molt bé, per cert. Vinga, que t'he donat una mica de temps perquè respiris i et refacis.
5: Vinga, tenim temps.
0: Puc justificar?
2: No,
0: les meves respostes.
5: El primer programa que no vas venir, aniversari d'una companya de feina.
0: Vale.
5: El segon, no pot perquè treballa. El que no vas venir.
0: Bueno, però vaig arribar tard.
5: El tercer, posa no ha vingut, a seques. El quart, a sopar amb els amics. No va venir al programa perquè van a sopar amb els amics.
6: Bueno, és que la vida social és molt complicada.
5: El cinquè...
2: Que no has de fer una nota a l'agenda com quan anava a col·le. Ja s'ho gestiona.
6: Jo crec que la teva mare ha vingut a més programes.
0: Vale, continua. Vale. A veure, estic suant.
5: Et sembla que hi ha molts que he posat no i no vaig a contar-ho, però el cinquè era perquè estaves al gimnàs.
3: Aquí són, està la copa.
0: No, estava al gimnàs, no anava al gimnàs.
5: No. Llavors 6, 7, 8, no, 8 no vaig apuntar. Per què? El 9, perquè tenies un sopar de Nadal i no vas venir.
0: Ah, sopar de Nadal és justificat.
5: El 10 no. El 11, no, sopar amb pijama. A la teva casa, el sopar amb pijama.
2: Vale? Potser es trobava malament.
0: Segurament em trobava malament, perquè després de Nadal.
5: Perquè si no
0: estaria a la copa.
5: Bueno, llavors hi ha molts que no. El 16 programa era perquè te'n vas anar al cine.
0: Home, em van rebentar el cotxe, no?
5: No, i el 19 ja no vaig apuntar-ho.
0: A veure, hi ha un que estava... Abans del cine va haver-hi un que estava a Madrid amb la meva família, un dimarts.
6: És veritat.
0: Que hi havia el Barça i vaig entrar en directe.
2: Ah, aquest compte. Ah,
3: aquest no et va
2: aquest
3: posar part. Part.
2: Aquest compte sí era, perquè va entrar en directe. Vam fer la corresponsalia,
0: Des d'allà.
2: Corresponsal a la penya Barça-Madrid.
5: Bueno, de 19 baixem a 18.
2: A 18. Vale. I la Soraya quants en teníem?
5: 21.
6: Mm-hmm. Ah, molt bé.
2: La Soraya ha faltat a 21.
5: 21.
2: Ah, ha faltat més la Soraya que ella.
0: Sí.
5: Sí, però la Soraya ja apunta directament, no?
2: Sí, però a mi m'ha semblat que arribava un moment que deies que la Mimi havia faltat més que la Soraya.
5: No, havia un moment que encara no havia contabilitzat i anava ja guanyant.
0: És que la salut mental és molt important.
6: Les relacions socials s'han de cuidar.
0: Exacte. I jo tinc molts amics, i clar.
2: Molt bé. Digue-li alguna cosa a la teva mare que ha dit, nena, quina vergonya.
0: Mama, a veure, que no, encara la comí. I a vegades que he treballat, si tu saps que a vegades treballo fins a 9 del vespre.
5: Que bona.
0: Els envio fotos per fer-los i perdre, en plan, estic aquí treballant, rotllo.
2: Pobreta, la mica.
5: Però els envies repetides altres dies.
0: No, tia. Sempre, és amb un diari.
5: Que la mateixa foto és del mateix dia. I te les envio dies diferents.
0: En Jordi Serra.
2: A part d'imperfecta, indiscreta, la comí. Una mica de Rottenmeier, bones vacances imperfectes, diu en Jordi. També per tu, Jordi, que ens hem trobat aquesta tarda i ens ha dit que ell també ja està com a punt de fer vacances, que també fa com les escoles.
5: Que no mengessin xutxes.
2: Que no mengessin, avui m'estic menjant moltes xutxes, eh?
5: Bueno, ens ha dit en Jordi.
6: No. Sí, imperfectes. Sense xutxes no seria imperfectes, no? Portem 6 temporades menjant xutxes cada dimarts. No, això...
5: Quantes vostres heu pagat?
2: La comí ens les ha pagat.
6: Això no ho paga Radio Arenys, de les xutxes?
5: Sí. Anava a dir una paraulota, però mira... Escolta, aquest que va anar als cinemes, tens el dia, quin dia era? Bueno, tu tens clar quin dia era, no? 5 de maig. Què va passar el 5 de maig? Va, anem a explicar-ho, ara que estem a punt de resoldre-ho i que ja ho superem, no?
0: Que ho hem superat. El 5 de maig jo vaig fer el salt a les imperfectes.
6: I el senyor té un
0: bastó
6: que pica.
0: I el senyor té un bastó que pica i no fa remor. I no era per anar a la Copa Negra, com moltes pensareu, els oients. Si no era perquè vaig anar a veure El Diablo Viste de Prada 2. És molt important perquè és el 2. Quan tornava, jo amb el meu cotxe, recordem que no fa un any encara que tinc carnet i cotxe, vaig trobar un lloc a la Riera. Jo tinc pàrquing, però vaig pensar, demà l'haig de treure per anar a treballar, doncs aparco a la Riera. I vaig aparcar davant de la Gijonenca. I quan estava tirant enrere, marxant enrere, perquè ja sabeu que l'aparcament d'Arenys s'ha de fer marxar enrere, em faltava un metre per acabar d'aparcar el cotxe. Per tant, tenia mig burro fora.
4: Això és mentira.
0: Total, cada cop vaig veure com passava un cotxe, literal, a 2 centímetres meu, jo estava aparcant, per tant el cotxe s'havia de parar i esperar. El que no m'esperava és que el cotxe anés acompanyat d'un remolc amb una piscina enorme de jardí de 50 metres quadrats, vale?
5: Prepara la desó de la piscina perquè jo crec que ens la mereixem per acabar.
0: Piscina. Total, què va passar? Pues que el cotxe va passar, però el remolc amb la piscina no, perquè no es va saltar suficient la contínua i per tant em va rebentar tot el morro del cotxe. Què passa en aquell moment? Jo en aquell moment em quedo blanca perquè no...
6: Com la piscina.
0: Eren les 10 i...
5: Les 10 de la nit, no? La Riera de Nens, no hi havia gaire gent.
0: Ple de maig, o sigui, entre setmana, llavors jo baixo i el primer que faig, bueno, vaig directe cap al cotxe, en plan...
5: Se va a ver.
0: I una mica... Bueno, li dic que
5: comença a cridar l'home.
0: Sí, bàsicament començo a cridar l'home, una mica, així allà al mig, i llavors, de cop sento... Mimi, què t'ha passat? I la següent frase que jo vaig dir és... Morti! I vaig començar a plorar perquè les imperfectes, la Marta...
5: Que sortia del programa.
0: La Marta, la Sílvia i la Marta Mans en aquell moment, no? Després es va afegir la Soler, que ens va salvar la vida perquè portava paper de parte. Sí. Però en aquell moment va ser com, què t'ha passat? Jo no podia parar de plorar, en plan, el cotxe! Bueno... Va ser un drama.
5: Ningú es va fer mal.
0: Ningú es va fer mal, molt important.
5: Ningú es va fer mal, però és veritat que nosaltres baixàvem del programa i anava baixant, i clar, quedàvem les tres que anàvem cap allà baix, cap a casa nostra, i de cop mirem, i jo veig com un cotxe sense parafang, i així, dic, això què és? Clar, a mesura que li ha passat aquest, perquè el que és bo és que aquest d'allò amb la piscina enfilada, jo quan vam sortir d'aquí el vaig veure que baixava i vaig pensar on va aquest camió amb una piscina aquí.
7: Al mig del poble.
5: I el camió allà ha parat i llavors vaig veure que la Mimi sortia d'allà de la rotonda de davant de la Copa Negra. I és veritat que jo em vaig pensar que sortia de la Copa Negra i que algú li havia dit... Míriam, t'acaben de rebentar el cotxe, o sigui que no era una cosa que estigués passant en aquell moment, sinó que em semblava que passava d'allà i no acabava de passar el moment, ella venia del cinema.
0: Jo estava dintre el cotxe aparcant, hosti, és que va ser com... Vaig veure la meva... No, és broma, no vaig veure la meva... Bueno, però vaig pensar que arribo a estar una mica més cap enfora i realment sí que m'hagués donat.
5: Bé, vam estar allà, la vam ajudar, vam poder fer tot el que havíem de fer.
3: La muchacha tranquil·la.
0: Muchacha tranquil·la, el muchacho, era murcià.
5: I es va solucionar tot ja.
0: I, bueno, no tinc cotxe encara, però està el mecànic i s'està arreglant, és molt important això. Sobretot, important, he après una cosa.
8: Se m'ha cansat!
0: Paper de
5: part,
0: sempre.
5: Espera un moment, no se't sent, perquè he posat unes coses aquí.
0: Consells de
5: Va, vinga, anem a fer un consell.
0: De persona que no havia tingut mai un accident. 1. Heu de portar sempre paper de parte, molt important, reclameu-lo a la companyia per si no en teniu.
5: Són de la Soler que en tenia, perquè vam començar a mirar totes a dins de tots els cotxes. De
4: ningú. Jo vaig mirar d'aconseguir-ne i ara no sé on trobar-ne.
0: Per l'assegurança.
5: A l'assegurança.
0: S'han de demanar i te'ls envien a casa, perquè jo ja ho he fet. I 2. Sempre que us passi alguna cosa, truqueu a la policia. Sí. És molt important tenir l'atestat policial perquè el meu, el meu cas ha sigut clau perquè el que em va donar, tot i firmar un parte, després va declarar que no havia tingut cap accident a Arenys de Mar. I llavors amb l'atestat policial, òbviament, estava clar que ell estava allà en aquell moment. Per tant, són els meus consells. Ai, que no ploreu, que el cotxe és secundari.
3: Un mal he perdut, ell va dir que no havia tingut cap accident.
0: La primera reclamació que vam fer des de l'assegurança va enviar un paper firmat dient que ell no havia tingut cap accident. I llavors el dia següent li vam enviar la testa policial i van haver de dir, ok, sí que ha passat.
6: Clar, i les, tant, i les fotos que hi havia, no, perquè hi havia fotos amb la matrícula del cotxe i la matrícula del cotxe.
4: És que el parte, en realitat, és un parte amistós que dius, ha passat això. Després les companyies són les que s'arreglen i clar, llavors és una diu, és una estratègia, no accepto, no? O tu estàs en moviment o no sé què, sí. Estratègies que fa les companyies
0: d'assegurar. No, clar, però ell va arribar a signar un paper dient que no havia tingut l'accident.
4: Ja, llavors aquí...
5: No. Però el que passa que tampoc sabem si va ser ell que va signar aquest paper, no? Perquè anem a posar... Clar, aquí hi ha un cotxe, hi ha un remolc, i sort que hi havia la policia, que super bé, vull dir que vam trucar molt, i va baixar i van ajudar en tot el que calia, diguéssim, perquè de seguida ens van dir, no, l'assegurança ha de ser la del remolc, és a dir, clar, existeix una assegurança del cotxe i una assegurança del remolc, però es donava el cas que el conductor, o sigui, les dues assegurances que hi havia allà, cap de les dues anaven a nom del conductor. Llavors que igual, qui va dir que no havia tingut cap accident realment era de l'assegurança del cotxe o del remolc o...
0: En resum, que el meu cotxe està bé, bueno, espero que no l'he vist, tinc unes ganes, perquè sabeu que he tornat a saber viure no ten, sense tenir cotxe, després d'un mes i mig, perquè el vaig tenir el 5 de maig. Ara ja torno a agafar el tren, bueno, aquestes coses.
6: Has tornat a recuperar la vida d'antes del cotxe?
0: Només ho trobo falta perquè no puc anar a comprar. En plan...
6: Bueno, ara fas comerç més local, no?
0: Sí, bueno, deia en plan... Sí.
5: Ja volia dir que no pague a comprar roba.
6: Ja.
0: Que també faria de comerç local. Però...
5: Sí, també.
4: Si vols, anem un dia a Mataró.
0: Espero la setmana... Aquesta setmana no t'ho tenir cotxe. Però bueno, va ser... si no us arribo a trobar vosaltres... bueno, un morull al mig, perquè jo no vaig poder gestionar... O sigui, no podia gestionar res, perquè com que no sabia i només plorava, sort que un és amb el paper, la Marta trucant a la poli...
4: I sabeu que me'ls vaig tornar a trobar a Canet, que s'hi provoquen un altre accident perquè estàvem buscant a l'hotel i estàvem mal posats i llavors jo vaig inclús parar i els hi vaig dir us passa algo? I diu que buscamos l'hotel i dic, ah, vale, pues està aquí davant. Total. Però que també estàvem parats al mig de la carretera. Sí. I després van arraconar i el de darrere va haver de vibrar-lo.
0: Jo crec que he tingut el meu càstig per no haver vingut als 18 programes imperfectes, per tant, jo estic més que escarmentant.
5: Només una badia, que dius, hagués vingut a la ràdio, volia, però
4: jo,
5: hagués anat al pàrquing, si no m'hagués fet batre de mal matí treure's.
0: Literal, només va dir aquestes coses.
4: Ah, llavors me va fer molta que deies, poso el tiquet a la zona blau.
0: La meva preocupació era que em multessin l'endemà, que tot i així, clar, és que això no m'acabava, però l'endemà jo i la Marta em va ajudar a portar el cotxe. És que va ser un xou, bueno, ha sigut un xou, però bueno, ja està, solucionat.
5: Tot sigui això, escolta.
0: Però és la meva penyora per no haver vingut als 19 programes de 29. Però quan vinc col·laboro sempre.
6: I tant.
0: Molt bé. Sempre passa.
5: També ajudes a producció, vull dir que potser no
0: faig
5: vens,
0: productor,
5: no?
0: Faig de producció, és veritat. És veritat.
5: No, són 19. Tenen excuses. 19.
0: Tia, vaig fer de corresponsal.
5: N'hem dit 18 al final.
0: Un any també vaig fer corresponsal des de Washington, eh? És veritat. Us en recordeu per videotrucada?
6: No,
5: no,
6: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no,
5: no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Carrer, sí.
7: Amb gastes majors, bars, carrer, no?
0: Sí. Platgeta, platgeta, platgeta, platgeta, platgeta, platgeta, platgeta. Sí, sí. Hem explicat...
7: Ai, què vols explicar ara? Hem explicat que totes tenim la mateixa crema
2: solar. No, això tampoc. Tampoc, ho hem explicat. No. Doncs va, teniu molt ràpid. Va.
0: Va, no, explica.
6: Sí, que la tinc.
4: Però, però... Però, índex.
6: No, no, però, el factor 50 i vosaltres teniu el factor 30.
7: Com això ho has d'explicar tu?
6: Expliquem, mira, que la Rela ens ha posat una foto el mes de maig, no?, molt morena, no? I li vam dir, a veure, Rela, volem saber el secret. I ens va dir, jo, si us voleu, us explico que el meu secret és aquesta crema. Aquesta crema i hores de sol.
7: Exacte, que vosaltres us penseu però que només amb la crema...
6: Nosaltres, al cap de 3 minuts, ja estàvem comprant aquesta crema, perquè sí.
0: Sí. Pedido, no, pedido,
2: però compra conjunta.
6: No, no, sí, sí,
7: no, clar, conjunta. Que hi havia una oferta,
5: el dolent,
7: no?
5: El dolent, sí. Clar, hi havia una oferta perquè estava era rebaixada. Moment, era el moment. Llavors, jo, com sempre... podia dir que no, però vaig posar, vaig a demanar algú vol i clar, totes
0: home, sí, sí, home, sí, perquè volíem el moreno de relat que encara esperem i jo estic aquí
5: i clar, jo a casa meva no tenia cobertura i n'havia de demanar, no sé, 4 o 5 i llavors l'altra demanava de 50, jo no trobava la de 50, vaig dir, puc jo la de 50, no sé si vols la de 30, i clar, jo, perquè ja no tenia cobertura, clar. Bueno, total, que la Puig es pensa que no li vaig voler comprar.
7: Jo estava amb un dinar i només em deies, mans, això sí, també. Mans, això no, i jo no sé el que compraven, però jo vaig dir, compres, i comptes, compreu,
0: compres. Aquest grup és horrible. Hi ha una pressió de grup de FOMO?
7: Home, vaig veure que eren, no sé, pels euros, si tothom comprava. No,
5: les netes, el que sigui, compra, tot es compra. Home, per tant, que vam comprar tota la crema, no?
6: I ara anem a la platja amb la crema de les cremes relats.
5: A mi ja em queda molt poc.
6: Però
7: sí,
6: no sé si
7: ens
6: fa el mateix efecte, no?
7: No ho sé, noies. Ah, sí.
0: A mi, sí, sí, a mi és molt líquida, per mi és molt líquida, però bueno.
5: Pues sí, la, perquè si remenes
6: molt... Pues l'aspecte 50.
7: És
6: molt
2: dens,
6: molt
2: dens.
7: És una pasta.
6: Sí, és una pasta.
2: Jo no fareu molt... No, jo tampoc. Però vaig pensar que no aniria a la platja.
4: No.
2: Jo confio
4: que
2: no, no. Sí, no, no, no, no, no, ja pensaré què fem, ja pensaré què fem. Per tant, fareu platja, ara ho llegirem. Sí, ens envia en Jucas, dient que des de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar han demanat que la representació de la pesta estigui adaptada per persones amb diversitat funcional, un espai davant de l'escenari o darrere en un enterimat alçat amb rampa d'accés. Doncs queda dit també a dins el programa de les imperfectes. I bones, diu. Bueno, diu perquè primer deia bones, molt, diguéssim. Sí. I en Jordi Collet, que disfrutem i tot plegat. Gràcies. Escolteu, és que ara sí que estem entrant a l'últim minut de les imperfectes d'aquesta temporada, a l'últim minut de les imperfectes de la sisena temporada a Ràdio Arenys, els dimarts a les 9 del vespre. Per nosaltres jo crec que ha estat un plaer. Ens ho hem passat bé.
6: Sí, sempre.
2: I sempre intentem també passar-nos-ho bé.
7: Home, és l'objectiu, no?
2: Que és l'objectiu. Sí. Esperem que vosaltres a casa també us ho hagueu passat bé, perquè al final... és el que acabem de dir. El nostre objectiu és acompanyar-vos a aquesta horeta de ràdio i que passeu una bona estona i si ajudem doncs, a que puguem ser una mica més perfectes o el que hem anat descobrint, que és que som felices també sent imperfectes, doncs encara millor. No? Una mica era l'objectiu des de l'inici. Joan, moltíssimes gràcies. També et trobarem a faltar.
5: Ens trobarem a faltar.
8: Ens trobarem,
5: no?
8: Ens trobarem a faltar la vidilla dels dimarts.
2: Clar. Ah,
5: bé, i les xutxes
2: no passa
5: i tot.
2: Res. Escolta, ens podem trobar per la Riera voltant.
8: Això sí.
5: I tant.
2: Gràcies a tothom per ser-hi. Ens veiem per la Riera, ens veiem pels carrers, per les festes.
5: Ai, sí,
2: i sobretot, sobretot, sigueu molt feliços i molt felices.
9: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: cine.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem després de masses dies, però tornem amb ganes i anem per feina, que portem material inflamable. Cadulú, com ho portes?
2: Home, doncs molt bé, i moltes cosetes i moltes ganes. I que hem estat als Gaudí i hem gaudit, mai més ben dit. No tot el que voldríem, eh? També s'ha de dir, això. Però bé, amb ganetes de xerrar i d'explicar-vos el que hem vist i les impressions que hem copsat aquests dies.
1: Ah, està molt bé, està molt bé. Els Gaudí ja ho saps que anem amb corretja, eh? Anem amb corretja, ens tenen una mica controladets, que no ens portem malament, que nosaltres no som de portar-nos malament, però bueno, va.
2: Bueno, almenys ens deixen, eh? T'aviso que els Goya ni ens deixen acostar-nos.
1: Ja en parlarem, però no, pinta que no hi serem. És una pena, perquè estic a Barna i tal, però bueno. Això a punt pels Goya, venint d'aquests Gaudí que ens van agradar. Catulo, gala, dinàmica, lloc idíl·lic, que han tornat al Liceu pels 18 anys, vam gaudir, amics, coneguts, eh? No? Bé, no?
2: Sí, hi ha cosetes que no, però bueno. Algun cantautor o cantautora per allà enmig que jo el trauria ja, però bueno, són opinions meves.
1: Vale, vale, vale. Escolta'm, l'Albert Serra, per cert, que ens va comentar que ens agradarà molt la seva novena pel·lícula, que encara està muntant, que és Out of This World, que és aquesta que havia d'haver-hi la Margaret Qualley i hi havia d'haver la Kristen Stewart, vale? La Sangre en los Labios. Finalment no hi seran, però hi haurà la Riley Keough, no sé com es pronuncia, que és la que sortia, quan lo que esconde Silver Lake, que és una pel·li que ens agrada, o la Casa de Jack, si la recordeu, una bona actriu. I res, la pel·li, que sapigueu, el poc que es pot dir és que versarà sobre la rivalitat d'Estats Units i Rússia en el context de la guerra d'Ucraïna. Ell parla d'una experiència única i que ja ho sabeu, que ell fins que no munta no té història, o sigui, és una bogeria la manera de filmar i de muntar de l'Albert Serra. I tema previs, deixa'm dir una coseta de res. Abans d'entrar en matèria, estàvem parlant dels Gaudí, eh? S'estan desvirtuant, crec, els Premis Gaudí en català. Vale? Només un 25% de la presència en català ha estat als Premis. Jo crec que s'estan sent devorats pels Goya. Això, si vols, un dia en parlarem llarg, però no sé. Si crec que, hòstia, que els Gaudí haurien de ser l'aparador de les pel·lícules en català, i em dóna la impressió que ara ja no ho són. Que sí que Cirat, que clar, hi ha potències que també produïdes a Catalunya, amb un 80% de producció catalana o amb talent català, però clar, són en castellà, són pel·lícules que després triomfaran als Goya, com que triomfaran als Goya, o en aquest cas als Oscars, els hi has de donar, i llavors les pel·lícules més petites catalanes parlaven de Sant Aures de la Nit, parlaven fins i tot de Pare Nostra, parlaven de La Furgo, o altres pel·lícules com Estrany Riu, que al final no s'han portat res, que dius, és que Estrany Riu té una super fotografia, té una super no sé quantes coses, però clar, aquests més grossos i amb més diners se'ls han menjat, que ja els Goya eren els Goya també. No ho sé, una reflexió, saps? Que tu el que diem, que evidentment l'Acadèmia fa coses molt bones pel cinema català, però potser hi ha d'haver alguna reflexió amb el que està passant, perquè se'ns estan engullint.
2: Amb això ja saps que estem bastant en sintonia i penso bastant el mateix, per no dir exactament el mateix, vale? Però aquest any també jo crec que el tema de que ho sento, però el tema de que la presidenta de l'Acadèmia pugui estar amb la seva pel·lícula a recollir els seus premis, no? Sembla una mica... No hauria de ser així, eh? I poder no hauria de pensar jo així, però no m'ha agradat això tampoc, que vols que et digui.
1: No. Però per altra banda, si parlem d'aquest discurs que hem dit ara del tema del català, però mira, era una de les úniques que era completament en català. I potser, fins i tot, a nivells d'altres premis tècnics, fins i tot potser se'n podria emportar d'algun altre. I tinc aquesta sensació estranya de dir... Ostres, una mica raro, hi ha alguna cosa que grinyola, no ho sé.
2: Hi havia esmorzs amb mi, producció totalment, i tot català, també, o Estrany Riu també. Sí que poder ha sortit més fora i es va presentar a Venècia, Estrany Riu i tal, però també és tot, no sé, com sí, per anar-te'n sí, a donar-li... Sí. Per començar, que no la veiem, tampoc com la primera. Potser això també ens fa, perquè si realment diguéssim no, és que és molt millor que les altres i destaca molt i no hi havia color i li havien de donar...
1: Jo em quedo amb esmorza i em quedo amb Estrany Riu, ja t'ho dic ara, ja ho saps, eh? No? N'hem parlat, no? Vull dir...
2: Sí, n'hem parlat.
1: Sí. Són més valentes, són més petites, són més això, atrevides i tal. Escolta'm, si et sembla, parlem de Hamlet, no? Anava a dir-te Martí Suprem, però com que em sembla que encara no l'has vist...
2: No l'he vist.
1: Vull dir coses que saps que m'ha explotat al cap, sí. però Hamlet, com que no coincidim, deixa'm dir, titular i parles tu, pel·li sobre el dol, la pèrdua, de com l'art pot néixer del dolor... No? Una miqueta. Ja que estem tu i jo parlant i no ens sent ningú, Catulú, m'ha dit un ocellet que la va explorar. Estem sensibleros o què?
2: A veure, jo soc, Jo sóc una persona amb aquest aspecte bastant sensible, o sigui, ploro més amb les pel·lícules que amb la vida real. És algo estrany, però és així. I entro a les pel·lícules i mira.
1: Perquè són bojos pel cine, Catulo. Perquè a mi em passa el mateix.
2: Suposo,
1: a mi em passa
2: sí.
1: El mateix, el mateix.
2: Vale? Vull dir, no sé per què, però és així. Llavors, estranyament per això, que hi ha escenes que sí, tio, tu vas a mirar fredament, vale? Anem a analitzar un moment fredament. Si te la vas a analitzar fredament, te va a buscar que ploris, vale?
1: Vale,
2: te
1: que
2: va
1: això
2: buscar
1: estem
2: aquest
1: d'acord,
2: punt, vale? El
1: això
2: va
1: a mi
2: buscar
1: m'ha
2: aquest
1: callat.
2: punt.
1: Vale.
2: Sí, estem d'acord. Però hi ha moments que crec que el poder, per la condició de cadascú, es pot sentir un moment identificat amb alguna cosa, amb algun personatge, i ell potser en aquest moment no t'estaran a buscar, ella, no t'estaran a buscar que ploris en aquell moment, i jo realment vaig plorar més en aquell moment i podent no vaig tenir tanta catarsi final, ni per exemple, jo al final sí que no vaig plorar amb el final, quan la gent, la supercatarsi final, s'ha de veure la pel·lícula,
1: Sí,
2: no farem ara
1: sí,
2: spoilers,
1: sí, sí, sí.
2: Però jo hi ha un punt que, si la veieu, poder ho entendreu, en què jo ploro més i poder no és el punt on et van a buscar que ploris.
1: M'ho vas explicar, tampoc ho diré perquè no és el que dius, no ho podem dir, però m'agrada el que dius, eh? Vull dir que sí que en aquell punt que jo també l'he vista, mira, però això és que hi vas entrar a la teva manera i potser
2: i vaig
1: no
2: entrar per
1: t'agrada
2: allà.
1: La... Si vas entrar per
2: Exacte.
1: allà, sí, perquè a mi l'altra part em quedo amb aquesta, diguem-ho lleig, no vull dir pornografia emocional, que ja ho he dit, sinó aquesta emoció prefabricada, no? Perquè a mi si em programes per emocionar-me, és que no m'emociono. És que l'altre dia pensava i t'ho deia, dic,

0: l'any, saps? La Chloe Zhao, que ens agrada, eh? Sabeu
1: Sí,
0: que és
1: sí.
0: la de Nomadland, que ja ens va agradar, una prima ens va agradar molt. The Rider, aquella entrenador de cavalls, no? Que pateix l'accident. Que li agrada sempre putejar-te, eh? Que per cert la teniu a Prime i a Firmin, eh? I gratuïta a RTV Play. Que és una directora de silencis, de gestos, de tenir els gestos. Hamnet és contemplativa, delicada, quasi hipnòtica, no? Són sensorials.
1: Jo t'entenc, eh? I entenc que poder... També t'he de dir que poder, una de les altres coses, que jo no havia llegit res ni sabia res abans d'anar-hi, ni sabia que aniria a buscar-me això. Jo sabia que seria dura, però no tenia ni idea de què em aniria a buscar a fer plorar.
0: Pues aquí ja tenim un 70% de per què tu la reps d'una manera o d'una altra, perquè jo m'ho sabia tot. M'ho sabia tot. I estava esperant, vinga, va.
1: Clar, llavors jo entro al conte, saps? Perquè al principi és com un conte, una miqueta.
0: És un conte.
1: Té allà al bosc, vull dir, és un conte, vale? És un conte i jo entro en aquest conte. I després, ja independentment, ens anem, si vols, de la història, de Hamlet, ens anem de William Shakespeare, ens anem de tot això. Visualment, hi han tres o quatre escenes, se'm posa la pell de gallina, amb una fotografia i un joc de colors que jo m'encanta. A més, diferent de... Sense el que és normal, no? La pel·lícula que sempre és com el protagonista al centre de la pantalla i tal. No. El millor protagonista en un punt apartat de la pantalla, en un costadet i tal, però que destaca amb un color que destaca per sobre de l'altre. No sé, com si fos un quadre. Com tot molt preparat, no? Molt ben fet, molt com petites obres d'art que pot ser que les vegis i diguis que és aquesta merda, em perdó, perquè hi ha gent que segur que ho veurà així, però a mi, ostres, em va agradar molt.
0: No, aquí sóc Tim Cthulhu, eh? Aquí estic amb tu. Sabeu que està basada en la novel·la de la Maggie O'Farrell, que es veu, dic que tinc un molt bon amic que llegeix molts llibres i se l'ha llegit i em diu que és una meravella, que escriu super, super, super bé. Que sabeu que la història s'allunya del personatge de Shakespeare, que aquí no és el prota, no? La protagonista és la seva família, en concret la seva dona, l'Agnès i el fill Hamnet. I no digo más, que això no us pot passar com a mi. Doncs, bueno, es recomana, veurem els Oscars què passa. Es poden portar premis tècnics també, eh? Vull dir que ja en parlarem.
1: Segur. No, jo crec que segur, ja et dic. Jo crec que fotografia se la té que endur, segur.
0: Vale, perfecte.
1: A veure, no he vist Martí, però... Vamos, no.
0: Ai, Martí, ai. Em deixes parlar de Martí? Deixes dir alguna
1: cosa? Parla de Martí. És que
0: Martí...
1: Ja saps que jo tinc una mica... A mi em fa una mica de ràbia, eh? Timoti, li tinc un amor-odi, una cosa rara.
0: Però jo també. Sí, jo t'entenc, jo també t'entenc. Però és que, clar, és que a més el personatge de Martí és perquè li tinguis odi. O sigui, és un dos en un, no? Tens en Timothy i el personatge que han creat que volen que passi això. Suposo que... Jo m'imagino que el Josh Safdie també li deu tenir mania en Timothy, saps? I per això se l'ha agafat. Diu, jo vull un tio que foti això i aquest té la cara, saps? A veure, un
1: espai... Bueno, va agafar l'Adam Sandler, no?, un dia, i que també és un tio d'aquests que la gent... O l'odio, l'estima, saps?
0: Uncut Gems, i també mola molt. I també mola
1: molt. Sí, sí.
0: Ara que dius Uncut Gems, que ja en vam parlar en l'altre programa, ja ho vam deixar anar amb Good Time, que eren dues pel·lícules que dèiem que volíem anar a veure Martí Suprem, dic sí, és una explosió de cap amb molts dels trets característics d'aquestes anteriors pel·lis dels Safdie, dels germans, i parlem d'energia caòtica, de personatges extrems, no? De fet, es podria dir Martí extrem, en més de Suprem. Tensió constant amb situacions incòmodes, un clàssic d'aquest cine. No sabeu que hi ha hagut, això està bé saber, una mica de crònica en rosa, sabeu que hi ha hagut la separació dels germans Safdie, el Ben Safdie, que l'estiu va fer Smashing Machine, amb la Roca, el Dwayne Johnson, i el Josh, que és el que ha dirigit Martí Suprem. Hi ha dues versions de la separació, i deixeu-m'ho dir, la suau és que volen explorar camins en solitari, el típic que sempre es diu, els grups de música, etc. I la xunga és un tema escabrós, amb una escena sexual polèmica, amb una menor durant el rodatge de Good Time, i es veu que hi va haver un desacord de com es gestionava el que va passar, ¿vale? Ja que el Josh li va amagant al Ben el que havia passat. I llavors, a l'acabada se'n va enterar, diuen que no està confirmat, això no és oficial, eh? però es parla, ¿vale? que en els mentideros, que això va ser així. Bueno, anem al tall. Si encara podeu anar al cinema, a veure si encara la trobeu, segur que hi haurà cines que encara hi és. Té 9 nominacions, per això dic que pot ser una de les tapades dels Oscars, que després, no tanto, perquè la pel·li està molt bé. Quan la vegis, parlem. A veure si el pròxim programa pots dir alguna cosa. No és la típica pel·li esportiva. El ping-pong és una excusa. Vull dir, la pel·li, com deia, torna a ser frenètica, incòmoda, obsessiva, centrada en el personatge, peça central de la història, que és el protagonista, aquest Timothy, que olora molt fora Oscar, un personatge ambiciós, contradictori, perquè genera aquesta barreja del rebuig que ja parlàvem, aquesta repulsió, però alhora és un personatge que ha creat un personatge carismàtic, I tot i que el que fa és dolent, sembla que vulguis que se n'en surti. Saps com vas amb el dolent? Que dius, el director l'està fotent bé, tio, perquè vull que guanyi.